Ha costat, però ja és divendres, és 4 de setembre. Avui tenim un nou ingredient per l'indigest batut diari d'agitació permanent on vivim instal·lats. Avui hi afegim el Consell de Política Fiscal i Financera. La Comunitat de Madrid ha plantat la cita, allò que no fa tants anys feien els governs independentistes, independentistes catalans, clar, perquè els bascos juguen en una altra lliga, en això. Allò que tant criticaven i que tanta ràbia els feia quan ho instigaven, Torra, Puigdemont, Junqueras i companyia, ara ho fa Ayuso, ara ho fa el seu Partit Popular.

0: Vaja, que seguirem instal·lats al tan poc edificant bang-bang de la política després d'una sessió i al Congrés que va servir de poc perquè no va aclarir massa res sobre la crisi de Ceuta. Sí que va servir per evidenciar la solitud del president, de Pedro Sánchez, i per continuar amb la bronca, amb el bang-bang.
1: Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos, pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente.
2: Esclareceremos completamente el caso Pegasus. Nunca más habrá una sombra de duda sobre la libertad del presidente del gobierno de España.
1: Cuando gobierna la derecha, pues Marruecos es un socio imprescindible, un ejemplo a seguir y un amigo, pero cuando nosotros gobernamos, es decir, la izquierda y los progresistas, pues es que estamos vendidos y poco menos que es que tienen no sé qué información sobre el presidente del gobierno que nos tiene a todos, en fin, sometidos.
0: I a part d'això, que de poc va servir, han passat més coses. Han trobat els ossos del nadó d'un any i mig que estava desaparegut a Santa Bàrbara, això és a Tarragona, avui els seus pares han de passar a disposició judicial, i hi ha notícia rellevant relacionada amb l'automoció. Seat podria desaparèixer. Volkswagen ha anunciat un pla d'ajust titànic per acomiadar 100.000 treballadors arreu del món.
3: No quiere decir que eso es el cierre de la empresa, evidentemente que no, pero te deja una incertidumbre muy, muy potente en el ambiente.
0: Avui, per cert, hi ha Sarau al Sant Jordi. Avui és el primer concert d'una altra superestrella catalana que triomfa en l'escena internacional. Avui actua l'Aitana, ara ja anirem en directe cap allà per veure si ja comença a haver-hi ambient.
4: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Vinga, i com cada dia a aquesta hora, el més immediat, el que va bé saber abans de sortir de casa, quin temps ens espera per avui? Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia. Doncs avui i el cap de setmana que es confirma el que venim dies avisant. Compte amb la situació que tenim al damunt, perquè ja aquests dos darrers dies s'han assolit rècords a diferents punts de Catalunya, sí. Però és que el gruix d'aquesta calorada ens arriba tot just avui i aguantarà pràcticament implacable fins dilluns. Les temperatures que ja han estat altes els darrers dies haurem de sumar un parell de graus més, tant les mínimes com les màximes. I això es tradueix ara mateix, per exemple, amb 25 graus a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona, 22 a Lleida i Girona. El sol lluirà durant tot divendres, amb alguns núvols a les comarques de Tarragona, però bàsicament sol, i les màximes es mouran entre els 30 i 35 graus on menys pugin, és a dir, a les valls dels Pirineus i també a la línia de la costa. A tot el prelitoral i a l'interior, màximes de 35 a 40 graus. Ens aproparem als 40 al Pla del Bages, també a la Plana de l'Empordà, però és que podrem superar, en el que serien rècords pel mes de setembre, els 40 graus, aquests llocs habitualment més càlids de les comarques de Lleida i Tarragona, cap a la Ribera d'Ebre i al nord de la Terra Alta, en el conjunt del Pla de Lleida o també a la Conca de Tremp. Temperatures que el cap de setmana es mantindran sense canvis, en general continuarà fent sol, però compte perquè amb aquesta calor i amb unes petites condicions que hi haurà més favorables, les tardes del cap de setmana, sobretot la demà dissabte, poden tenir algunes tempestes al Pirineu. Malauradament, deixarien poca aigua i on es formin, doncs anirien acompanyades de molts llamps i trons, també de fortes ratxes de vent.
0: O sigui, tingueu en compte aquesta calorada que ara ens explicava Calvo, si el Carbó, si heu de fer plans per aquest cap de setmana. Gràcies, que vagi bé.
5: Igualment.
0: Passen 5 minuts a les 7 del matí.
1: Compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre. Y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferent.
0: Aquest és el principal anunci que va deixar el president Pedro Sánchez en la seva compareixença al Congrés sobre Ceuta. El govern revisarà la seva cooperació, la seva relació amb el Marroc. Sergi López, Judit Casellas, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Marina.
7: Bon dia, Marina.
0: Les explicacions de Sánchez no van convèncer ningú més enllà del Partit Socialista, del seu partit. Repassem a grans trets què va explicar i què ho va oferir al president.
7: El president va anunciar la publicació de tots els informes previs a l'entrada massiva a Ceuta per intentar tancar un dels temes que més s'ha qüestionat els darrers dies, si va bé o no avisos previs de les forces de seguretat. Sánchez va explicar que el passat 21 d'agost va convocar l'ambaixadora del Marroc per demanar-li explicacions per les declaracions de dos ministres del país nord-àfrica que van reivindicar la sobirania sobre Ceuta i Melilla. Segons exteriors, l'ambaixadora estava de viatge i qui va acudir a la cita va ser l'encarregat plegat de negocis.
0: I ja us ho dèiem, que tots els partits, i això inclou els que donen suport al govern o haurien de donar-li, no es van donar per satisfets amb aquestes explicacions de Sánchez.
7: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va acusar Sánchez d'haver mentit a la cara a tot el país i li va adreçar aquest advertiment.
2: Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
7: Sánchez no va trobar suports ni tan sols en Sumar, que forma part del govern espanyol.
0: Míreme, la va a pagar. El PP anticipant una altra vegada la judicialització de la política, en aquest cas no amb l'independentisme, sinó amb el president del govern, amb els socialistes i amb Pedro Sánchez. Els socis catalans del PSOE, del president, no són cap excepció en aquest rebuig. També van certificar la seva distància amb la gestió que el govern espanyol ha fet de la crisi a Ceuta.
6: Una de les diputades que més s'hi va encarar va ser Aina Vidal, dels Comuns.
8: Niños y niñas sin comer. ¿Y ustedes hablas de invasión? Hay que ser desgraciado. Y si quiere la señora, su presidenta puede eliminar esto del acta de sesiones, pero yo no me voy de aquí sin decírselo a ustedes. Había personas tratando de impedir que otros seres humanos pudieran siquiera comer. ¿Qué tipo de invasión es esa?
6: Els comuns que també retreuen a Sánchez que no apunti directament al Marroc com a responsable dels fets i Gabriel Rufián, que també pensa que Sánchez no està dient tota la veritat, que està mentint.
9: Los gobiernos no se pierden por errar. Equivocarse puede ser más o menos complicado, más o menos lesivo para un gobierno. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
6: En canvi, Junts per Catalunya va aprofitar l'ocasió per tornar a demanar la delegació de competències en immigració i carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol va respondre acusant a Junts d'acostar-se als missatges de l'ultradreta.
10: Catalunya ja no pot acollir més.
1: Me ha dado la sensación de que usted estaba un poco incómodo, porque es muy difícil decir que hay que tener una atención humanitaria a los migrantes que llegan, pero al mismo tiempo tratar de emular en algo, pues el discurso de la ultraderecha española o también de la ultraderecha catalana.
10: Incòmode, no, senyor Sánchez. El que estic és molt farta que espanyols incomplidors i amb vostès com vostè se'n fotin dels catalans mentre els hi van xuclant els quartos.
6: En definitiva, amb diferents matisos, tots els partits van fer palesa la solitud de Sánchez amb tot aquest tema del Marroc.
0: I aquí el gran interrogant segueix sent: el Marroc estava al darrere de tot això o no? I el per què Pedro Sánchez o el seu govern sembla que protegeixin les autoritats del Marroc quan hi ha, si més no, alguns indicis que apunten que sí, que haurien estat al darrere d'això. Per què està tan allat el govern de Pedro Sánchez, el govern d'Espanya, per part del Marroc? Doncs ens ho analitzava d'aquesta manera el director del SIDOPAL, Pol Morillas, ahir en aquest programa. Permanentment a Espanya, o el governant de torn, el president de torn a Espanya, estarà agafat pels ous, pel Marroc.
11: És una expressió molt il·lustrativa d'una situació en la qual descriu qui té la paella pel mànec d'una relació eminentment desigual pel que fa al control migratori.
0: Yeah. I us ho deia, hi ha una notícia econòmica rellevant avui, és el futur de Seat. Els auguris de l'anunci que ha fet aquesta passada nit Volkswagen no fan presagiar res de bo. El comitè de supervisió del grup ha aprovat un pla de reestructuració titànic de la companyia que implica la supressió de 50.000, de fins a 100.000 gairebé, llocs de treball. La pregunta, com ho justifica l'empresa? Ens ho explica la corresponsal de la SER a Berlín, la Carmes Viñas. Què tal? Bon dia.
12: Buenos días. Sí, el plan de reducción de costes aprobado por unanimidad por el Consejo de Supervisión de Volkswagen prevé suprimir 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos años. Deja en el aire el futuro de cuatro plantas alemanas, pues según afirma en un comunicado, no puede garantizar su uso competitivo más allá de 2034. Para ellas se elaborará un plan específico que podría incluir el traslado de la producción de los modelos afectados a fábricas de Europa del Este. El gigante de la automoción europea defiende las medidas de reestructuración facturación como absolutamente necesarias para mantener la competitividad y garantizarla de forma sostenible de cara al futuro. Ahora mismo, admite, tiene una sobrecapacidad de producción de 500.000 de vehículos en Europa. Volkswagen sufre la crisis estructural que atraviesa la industria automovilística en Alemania. Todas las principales marcas se enfrentan a fuertes recortes para afrontar la competencia global, el cambio tecnológico y unos costes internos demasiado altos.
0: I això afecta SEAT. Com es veu l'anunci des d'aquí, des de Catalunya?
7: Doncs el pla no fa cap menció explícita a SEAT. En tot cas, els 15.000 treballadors de la fàbrica de Martorell viuen amb incertesa la possible decisió del grup alemany d'eliminar aquesta marca històrica. Els plans del gegant de l'automoció a Espanya passen per Cupra, però els sindicats pateixen per si tot plegat acaba amb acomiadaments a la plantilla.
0: I què reclamen aquests representants dels treballadors d'aquesta plantilla, Oriol Soler?
13: La plantilla recorda que l'any passat es van vendre més de 250.000 cotxes marca SEAT, la majoria fabricats a Martorell, i demana a l'empresa que informi als treballadors de quins canvis pot comportar aquesta amortització d'una marca històrica.
3: No quiere decir que eso es el cierre de la empresa, evidentemente que no, pero te deja una incertidumbre muy, muy potente en el ambiente.
13: És Matías Carnero, president del comitè d'empresa. Si Volkswagen prescindeix de la marca finalment el 2029 en els seus plans estratègics, això no vol dir que aquell mateix any surti de la fàbrica l'últim cotxe amb el logotip de SEAT, sinó que els plans de fabricació vigents es compliran i potser falten anys encara perquè la marca s'extingeixi del tot.
0: A un quart de deu nosaltres conversarem amb el president del comitè d'empresa de SEAT, amb el Matías Carnero, per veure com ho veuen això de la reunió d'ahir a Alemanya i què esperen pel futur.
4: Aquí, Catalunya.
0: Nova parada en el llarg recorregut per intentar tirar endavant el nou model de finançament. El Ministeri d'Hisenda reuneix aquest matí totes les comunitats autònomes, però Madrid ja ha dit que aquí no hi aniran.
6: La comunitat presidida per Isabel Díaz Ayuso ha intentat boicotejar aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, però en principi la resta de comunitats governades pel PP no secundaran aquest boicot. La trobada és el pas previ abans que la proposta de nou finançament arribi finalment al Congrés dels Diputats.
0: I ens explica com es presenta aquesta reunió el cap de política de SER Catalunya, el Xavier Balló.
14: La reunió servirà per constatar el rebuig de gairebé totes les autonomies a un model de finançament al que de moment només donen suport els governs de Catalunya i de Canàries. Les comunitats del PP reiteraran a Hisenda que la negociació d'un nou finançament ha de començar de zero i no ser pactat prèviament amb Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, hi assistirà per part de la Generalitat defensant que el model beneficia totes les autonomies perquè incorpora 21.000 milions d'euros addicionals al sistema per millorar els serveis públics, dels quals, recordem, 4.686 recauen a Catalunya. Tot i que la majoria d'autonomies rebutgin el model, com que el Ministeri té la majoria dins del Consell de Política Fiscal i Financera, la proposta podrà prosperar igualment.
0: I ara obrim finestra per veure què més passa al món. D'Alemanya ens arribava aquesta notícia en relació a Volkswagen i Alemanya serà el focus també aquest cap de setmana perquè diumenge hi ha eleccions a l'Alta Sajònia, on l'ultradreta té l'opció no només de guanyar, això ja es dona per fet, sinó de fer-ho amb majoria absoluta.
7: Sí, els sondejos donen la victòria a l'AFD, formació d'extrema dreta, amb un 42% dels suports en aquest petit estat federal del centre-est del país. El següent partit, que són els conservadors de la CDU, obtindrien el 20% dels vots. El que s'ha de determinar diumenge és si guanyen per majoria absoluta els ultras i què passa si no ho fan. És a dir, si s'aplica el tradicional cordó sanitari entre conservadors i socialdemòcrates.
0: Perquè això va la idea, eh? És la primera vegada en la història des de l'Alemanya nazi, fa 80 anys d'això, que hi pot haver un govern d'extrema dreta en un land del país, un país, home, que saben bé què és això dels extremismes. I parlant d'ultres a Itàlia, el govern de Giorgia Meloni és des d'avui el que més temps porta al poder de manera continuada de la història del país. Clar, és que allà han anat fent anades i vingudes, déu-n'hi-do, la de primers ministres que han tingut en els últims anys.
6: Sí, perquè mira que només feia 3 anys i 10 mesos que està al poder Meloni. Fins ara, des de la Segona Guerra Mundial, el rècord l'ostentava Silvio Berlusconi. En el temps que porta com a presidenta, Meloni ha aprofundit en la seva mà dura contra la immigració. Avui celebra això que fa 3 anys i 10 mesos que governa, ho farà amb una festa a Bari, però amb el nerviosisme que li genera l'aparició d'una nova formació política d'extrema dreta que li pot menjar terreny entre el seu electorat.
0: I ens arriba des de Boston una informació destacada del món de la medicina. Es tracta d'un home que ha sobreviscut durant 9 mesos amb un ronyó de porc. I aquí el que us estareu preguntant, vol dir que després d'aquests 9 mesos la cosa ha anat malament?
7: No, no, no ha anat malament perquè li van trasplantar un ronyó humà. El gener de l'any passat aquest home, de 66 anys, va rebre el trasplantament de ronyó d'un porc. Durant 271 dies el pacient va viure sense la diàlisi que havia necessitat durant els 2 anys anteriors per substituir els seus ronyons propis que no funcionaven. Aquests 9 mesos són el rècord de durada per un trasplantament d'un animal a una persona i, com us deia, en passat aquest període, l'home va rebre un ronyó d'un donant humà.
0: I donar notícia esperançadora, que, com gairebé sempre, ens ve de la mà de la ciència a una altra de tràgica, d'horrorosa. Finalment s'han trobat les restes dels ossos del nadó d'un any i mig a l'habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, on l'estaven buscant. Els han trobat al pati de la casa. Els pares de la criatura van ser detinguts ahir a València i entre avui i demà passaran a disposició judicial. Andrea Villòria.
15: Abans de decidir si els envia a presó o no, el jutge vol practicar algunes diligències necessàries, com l'autòpsia o algunes declaracions. Per això el tribunal manté la detenció de la parella, que van ser arrestats a València. Ahir a la tarda, però, els Mossos els van traslladar al seu domicili del carrer Major de Santa Bàrbara, al Montsià, per fer la reconstrucció dels fets. La policia científica va trobar restes humanes compatibles amb el nadó en una casa de 2 pisos, on hi havia quasi 30 gossos, alguns morts i d'altres famèlics. L'alcalde del municipi ha explicat que la família tenia 3 fills més escolaritzats i diversos expedients a serveis socials.
16: Tenim clar que no era el millor lloc per viure. És molt complexe. Si no hi ha una denúncia, entra en un domicili.
15: La causa segueix sota secret de sumari.
0: I ja sabeu que el president Illa, perquè us ho hem anat dient aquesta setmana, el tenim de viatge oficial a Ucraïna.
7: I s'ha reunit aquest dijous a Kiev amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky. Tot i que la reunió no estava inicialment prevista en l'agenda, finalment Illa és el primer president autonòmic que es reuneix amb Zelensky a Kiev i l'ha convidat a visitar Barcelona.
0: Sabeu que des de l'1 de juny els metges catalans estan deixant de fer hores extra per protestar contra les seves condicions laborals? Doncs en aquests primers 3 mesos de protesta, les llistes d'espera per passar a quiròfan han crescut 10 vegades més que en el mateix període de l'any passat. Vaja, que s'està notant. A més, les intervencions quirúrgiques han caigut un 8%, se n'han fet un 8% menys. Susana Ruiz.
17: El càlcul l'ha fet Metges de Catalunya a partir de les dades oficials publicades pel Departament de Salut. Segons l'anàlisi, el juliol de 2026 s'han realitzat gairebé 3.000 intervencions quirúrgiques menys que en el mateix mes de 2025. Percentualment representen un 8% menys. En paral·lel, el nombre de pacients pendents d'intervenció va créixer un 2%, 10 cops més que l'any passat. I segons Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, l'impacte gran de la campanya encara ha de venir.
18: El setembre, octubre, novembre i novembre, bàsicament, és quan més activitat es dona d'aquest estil. Per tant, l'impacte sobre les llistes d'espera el veurem a partir d'octubre-novembre.
17: Els últims mesos de l'any és quan els centres programen més activitat per tancar l'exercici amb més bons resultats.
0: I els altres que protesten són els professors. La vaga prevista pel primer dia de curs es manté, això serà dimarts que ve. Les reunions d'ahir de la conselleria amb els sindicats que la convoquen no van anar bé, com era previsible. Educació sent la mà als sindicats per continuar negociant. Diu que encara hi ha temps per poder arribar a nous acords, però els demana que s'ho repensin i desconvoquin aquesta aturada que ells no estan disposats a renunciar-hi.
19: Sí, Esther Niubó, la consellera que demana als sindicats un vot de confiança.
20: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat.
19: Malgrat que els sindicats reconeixen que s'han fet canvis a la bona direcció, defensen alhora que no és suficient i que encara hi ha moltes aules que estan igual que el curs passat. A més, demanen als professors que aprofitin el primer dia de curs escolar, el dia de vaga, per endreçar la llista de peticions que volen fer al departament i també per establir un nou calendari de mobilitzacions.
21: Acaba de passar algo en la Rambla, 5 ambulàncies. I compta el 4 para 0, què ha passat a la Rambla?
0: Segur que tots recordeu què fèieu aquell dia. 9 anys després dels atemptats del 17 d'agost, el cinema porta ara a la pantalla els 4 dies de recerca contra rellotge dels terroristes fugits amb la pel·lícula Cronos.
2: Cronos era el nom de l'operatiu policial que es va activar després dels atemptats de les Rambles i Cambrils per localitzar els fugitius, i és també el fil conductor de la pel·lícula. Dirigida per Fernando González Molina i basada en testimonis reals, la cinta posa el focus en l'atenció i la confusió d'aquelles jornades. Noms com Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López encapçalen el repartiment d'aquesta cinta que s'estrenarà avui, 4 de setembre, als cinemes.
0: Un any més, una coproducció catalana figura, encara parlant de cinema, entre les candidates espanyoles a la cursa pels Oscars.
5: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
0: És aquesta, és Los Domingos.
19: És Los Domingos, que competirà amb La Bola Negra i El Ser Querido. Són els tres títols que opten a representar Espanya en la categoria de millor pel·lícula internacional a la pròxima edició dels Oscars. L'elecció es coneixerà finalment el 16 de setembre. El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, també aporta presència catalana. L'actriu Victoria Luis

0: Arnau Montserrat, què tal?
1: Bon dia, Marina.
0: Estem a punt d'entrar en un cap de setmana molt especial perquè les retransmissions esportives en català just demà fan 50 anys de la primera narració, de la primera narració en català.
2: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga.
1: El 5 de setembre del 1976, Joaquim Maria Puyol va narrar en català el primer partit del Barça de forma íntegra. Va ser un Barça-Unión Deportiva a Las Palmas, corresponent a la primera jornada de Lliga. Va ser en aquesta casa, a Ràdio Barcelona. Era la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol en català des del final de la Guerra Civil.
3: Mira que si l'Urruti a la paret, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat!
1: S'han viscut...
0: Espera, home, que venia l'Urruti tot.
3: Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo!
1: S'han viscut moments històrics, com aquest Urruti, t'estimo. També el primer gol de Cruyff amb el Barça.
4: Facultats Nis, que se l'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol. Compte, gol! Gol!
1: I infinitat de moments fins a arribar avui en dia, on a Ser Catalunya tenim aquesta forta aposta amb el Keti Jugas Barça, amb el Sique i l'Albert Bermúdez.
0: I aquí ho celebrarem de manera grossa, com ens agrada fer. Hi haurà programa especial els propers dies, desvetllarem tots els detalls ben aviat. I el Barça, com ho celebrarà? Doncs diumenge Mestalla contra el València.
1: Ahir el conjunt de Flick ja va tornar als entrenaments després de dos dies de descans i ho va fer amb la principal novetat de Gabriel Jesús, que va completar la seva primera sessió amb els seus nous companys. Per cert, es va confirmar ahir, l'Assemblea General Ordinària de Socis serà el 19 de setembre i servirà per aprovar l'ampliació de 500 milions d'euros per l'Espai Barça. A més, el club va anunciar uns ingressos rècord de més de 1.000 milions d'euros.
0: Avui, torn pel Madrid.
1: Primer gran examen per Mourinho, que visita el Betis a les 9 de la nit. Ahir, Raúl Asensio va quedar absolt pel perdó de les víctimes del vídeo sexual i tres excanterans del Real Madrid van acceptar un any de presó per pornografia infantil. Sobre Asensio, en va parlar Mourinho.
5: Es jugador del Real Madrid 24 horas por día. Todo lo que haces fuera de tu área profesional continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: El Madrid va rebre ahir la visita de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil i extècnic dels Blancs.
0: Dia de revisions de mercat als equips catalans.
1: El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, content amb la propietat.
6: A mí todo lo que me dijo Alan Pace lo ha cumplido. Nosotros teníamos un límite salarial muy marcado.
1: Per la seva banda, Quique Cárcel, el Girona va desvetllar que la majoria de jugadors van voler marxar amb el descens.
7: Jo volia quedar-me amb tots, si podia, perquè era una bona plantilla. Sabent que tots no volien estar ningú. Vull dir, aquest era una mirada la realitat.
1: I es va mossegar la llengua amb el cas Xigankov. També va parlar el director esportiu del Sabadell, Lucas Viale, que va patir per un pagament de clàusula en les últimes hores de mercat.
0: El femení avui sorteig de la fase de Lliga de Champions.
1: L'actual campió, el Barça, és cap de sèrie. El Madrid estarà al bombo 2, serà a partir de les 12 del migdia.
0: A la vuelta, Enric Mas, més líder.
1: El de Movistar va sumar 27 segons més de marge sobre Roglic en una dotzena etapa guanyada per l'eslové Jacob Omrzel.
0: El Carat juga avui als setzents de final de l'US Open.
1: Contra el xinès Yibin Wu, no abans de les 7 del vespre.
0: I a Gran Premi d'Itàlia Fórmula 1.
1: A Monza, dos quarts d'una, primers entrenaments lliures.
0: I Supercopa Ibèrica d'handbol.
1: El Barça juga a les semifinals a 6:15 contra el Porto, a Vigo.
0: I ara arriba la reina del mando. Que ens porta els primers deures televisius del cap de setmana. Cristina García, bon dia.
8: Bon dia, noi. Sí, perquè ahir s'estrenava a Netflix la segona temporada de la darrera sèrie de Guy Ritchie, The Gentleman, la sèrie, una comèdia d'acció derivada de la pel·lícula del mateix nom de 2019, també de Ritchie. La primera temporada ja va funcionar molt i ara s'ha estrenat la segona.
9: The Duke is evolving.
10: What if he's evolving into something volatile?
9: We need him. And he fucking needs us.
8: I de què va The Gentleman? Per què val la pena? Doncs compta la història d'Eddie Horniman, interpretat per Theo James, un home que hereda inesperadament l'enorme finca rústica del seu pare a Anglaterra i descobreix que forma part d'un imperi de la droga. Decidit a mantenir a la seva família lluny de les arpes dels mafiosos, Eddie intenta vencer-los en el seu propi territori. Però a mesura que se submergeix en el món criminal, comença a trobar-li el gust. És una bogeria de sèrie, això sí, t'ha d'agradar el cinema de Guy Ritchie, esa mescla d'acció en humor negre. És molt entretingut. Ja teniu disponible les dues temporades de The Gentleman, de 8 capítols cadascuna, a Netflix. Per cert, que ja han confirmat que la sèrie acabarà amb la seva tercera temporada.
0: I aquesta temporada, cada divendres a aquesta hora, farem el fact-checking, desmuntarem una...

0: fake news, la fake news de la setmana que haguem detectat. Joan Tejedor, Guillem Fabo, què tal?
1: Bon dia, Marina. Marina.
0: La d'aquesta setmana segurament ha estat la de la nacionalitat, o la que més crida n'era estat, és la de la nacionalitat dels autors de l'apunyalament mortal de Manresa que van ser detinguts dimecres.
2: Correcte, Aliança Catalana i Vox i els seus entorns van escampar que els dos detinguts eren magrebins i era mentida.
3: Tots dos són nascuts a Catalunya, com van apuntar primer fons dels Mossos, i al cap d'unes hores la consellera Parlon, un és de pares catalans, l'altre de pares marroquins.
2: Bueno, no hem triat aquesta fake perquè ha estat àmpliament desmentida i has vist que es desmunta fàcil. A més, és material sensible, sobretot per la família i per les persones properes a la víctima, i en tenim d'altres relacionades amb altres grans temes de la setmana.
0: Llavors, quin hem triat?
3: Doncs que la delegació del govern espanyol a Madrid havia prohibit la manifestació de solidaritat amb Ceuta de dimecres a la tarda a Cibeles, davant de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Manifestació que en cap cas va ser vetada i a la qual van assistir Núñez Feijóo i Santiago Abascal. Va ser la més multitudinària de la jornada, amb 50.000 assistents.
3: Resulta que l'equip de l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, va treure's de la màniga que els hi havien tombat la convocatòria, i va haver mitjans que s'ho van creure. No sé si vas arribar a rebre algun puja amb la notícia, vaig rebre un.
0: I dic, ui, aquí es lia.
3: Exacte.
0: Però al final no, clar, perquè la fake news va arribar disfressada de veritat.
2: Nosaltres la vam veure perquè la va penjar dimarts a X Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid.
3: Va piular "no tiene narices" a mandarnos a los antidisturbios i va enllaçar aquesta notícia del debate.
2: La foto de la notícia era un primer pla de la cara del delegat del govern, Francisco Martín, que és a qui Ayuso desafiava enviar-li els antidisturbis.
3: I també s'hi va afegir Feijóo, que va repiular amb cita la publicació d'aquest digital i va afegir el següent, que hable España a eso le tienen miedo.
2: I també el secretari general del PP, Miguel Tellado, que es preguntava si la prohibició venia instigada per Bolaños, pel ministre de Presidència.
0: La trampa on era, llavors?
3: Doncs que els ajuntaments, en aquest cas, estem parlant de l'Ajuntament de Madrid, no tenen poders per convocar una manifestació.
2: Quan la convoca un consistori ha de tenir la consideració d'acte institucional i no de manifestació.
3: El dret de reunió i manifestació correspon a les persones i les associacions.
0: I aquelles coses que passen, pregunta, l'ha desmentit algú, aquesta fake news?
2: Doncs mira, el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín Aguirre, va respondre amb cita a Ayuso X amb un missatge de tres paràgrafs que va titular en majúscules: "Bulera". Bulería no, bulera, bulera.
0: Està fàcil,
2: jugant,
0: està
2: jugant el pot llergo.
3: El delegat del govern acusa la presidenta de Madrid de mentir, sabent que menteix, i de manera descarada, per intentar escalfar l'ambient, mostreu la suposada prohibició o, si no existeix, demaneu perdó a la ciutadania immediatament, li diu. La delegació, a través del seu perfil institucional, també va fer aquest aclariment.
0: Sisplau, demano que la sintonia per emmarcar aquesta secció de les fake news sigui Bulería. A partir d'ara, a partir de divendres que ve, la canviem i posarem Bulería.
2: Adéu, Adel. Hola, David. Va.
0: Per tant, que no és que fos un boicot, com volia fer creure el Partit Popular, sinó un aclariment jurídic que fa la delegació.
2: Exactament, perquè el que sí que pot fer un ajuntament és organitzar actes públics institucionals, concentracions, homenatges, celebracions, pot autoritzar cedir espais municipals per determinades activitats dins de les seves competències, pot participar institucionalment en una manifestació convocada per ciutadans o per entitats, també pot sol·licitar promoure una concentració institucional, pot col·laborar en la logística, seguretat, trànsit, etc., dins de les seves competències.
0: I per radiografiar què passa amb les fake news, és que aquestes piulades que van fer alguns, les notícies encara hi són públiques.
3: Sí, efectivament, la de Ayuso, la de Feijóo i la de Tellado, sí, totes tres.
2: I la del diari, la notícia del diari, també. Però ha canviat la segona part del titular.
3: La de la delegación del gobierno no autoriza la concentración en apoyo a Ceuta, y una idea a la que iban a asistir Feijóo y Abascal, ara hi diu, aunque dice que admitirá un acto institucional.
2: El PP li va servir per escalfar l'ambient i traslladar la idea que la manifestació era tan incòmoda pels socialistes que la volien suprimir.
0: Gràcies, nois.
3: Fins ara.
0: Són 7:45 del matí. I el primer, el temps, farà calor, molta més calor aquest cap de setmana. Jordi Carbó, què tal?
4: Bon dia. La setmana finalitzarà amb temps assolellat i temperatures pròpies d'onada de calor. Ara tenim 25 graus a Barcelona, també a Tarragona, 22 a Lleida, 21 a Girona. El dia serà assolellat, pocs núvols veurem, les màximes de 30-35 graus als Pirineus i a la costa, entre els 35 i 40 al prelitoral i a l'interior. A prop dels 40, la plana del Bages, també de l'Empordà, els podrien superar les comarques situades més a ponent. Cap de setmana continuarà fent molt de sol, temperatures sense canvis destacables. Durant les tardes, algunes tempestes seques al Pirineu. Seran molt locals.
0: I a les carreteres, què? Ferran Aràndiga, bon dia.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb diverses incidències. Parlem d'un vehicle avariat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés, en direcció Manresa. A la mateixa via, a Sant Julià de Vilatorta, en direcció Lleida, es talla un carril de circulació, en aquest cas per reparació de danys a la via. Per altra banda, i per últim, recordem que el camió incendiat ahir al matí també continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: Laura Estrada, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: De què es parlarà avui?
1: De Ceuta, que tanca una setmana encara immersa en la crisi migratòria més important de la seva història, amb la mirada posada ara en el paper que va poder tenir el Marroc en l'arribada massiva de migrants a finals de juliol, després de les explicacions del president del govern, Pedro Sánchez, que manté encara que no hi ha proves de la implicació del govern d'aquest país.
0: En clau política, avui, reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Ha de servir per aprovar la reforma del model de finançament autonòmic proposada pel govern. Arriba envoltada de tensió després del rebuig de les comunitats del PP i el pla de l'executiu i després que la Comunitat de Madrid ja hagi anunciat que no hi assistirà i hagi animat a la resta d'autonomies a fer el mateix.
0: I n'hi ha que avui ja tornen al col·le.
1: Sí, els alumnes de Navarra ho fan avui, que és divendres, una mica sucre, això hem de dir. A Catalunya ja sabeu que el curs comença amb ESO, batxillerat i escoles el dimarts. A FP començaran el dia 14, un calendari marcat per les mobilitzacions del professorat. Avui que a Catalunya podríem dir que fent honor a David Bowie, presenta la campanya Tot pot canviar de cop, amb la qual pretén conscienciar la ciutadania davant del risc d'inundacions. Per cert, que el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació avui reuneix amb les organitzacions que representen la pesca i l'aqüicultura per abordar les negociacions de la Unió Europea d'interès pel sector.
0: Del mar al cel, perquè avui sabem que Europa comptarà a partir del pròxim 15, dia 15, setmana que ve, amb dos nous satèl·lits.
1: El que passa és que avui els presenten. Són dos satèl·lits que estudiaran la salut dels planetes a través de la fotosíntesi. En clau cultural, avui coneixerem els espectacles que podreu veure als teatres Goya, Romea, Villarroel i Condal de Barcelona, però segurament la notícia del dia en clau cultural és que la cantant catalana Aitana ofereix el primer dels seus 4 concerts a Barcelona programats en la seva gira Quarto Azul World Tour. On? Al Palau Sant Jordi.
0: Doncs anem cap allà, cap al Palau Sant Jordi. Laia Massaguer, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina, com esteu?
0: Tu te n'has anat cap allà, hi ha molta gent, hi ha gent fent cua, perquè clar, estem dient que aquest concert és de nit, però ja sabem què passa amb aquests grans esdeveniments, ha passat amb la Rosalía, amb el Bad Bunny, que hi ha gent que dorm allà. Ha passat amb... aquí,
2: Marina,
0: també.
2: Al Palau Sant Jordi ja hi esperen les més fans. Hi ha cares de son entre les més matineres. Algunes porten un parell de dies acampant, altres encara dormen als seus matalassos inflables, i en aquest punt ja hi ha més de 100 persones a les portes del recinte. La majoria noies joves, grups d'amigues, pares que acompanyen les seves filles, i la majoria han anat arribant paulatinament aquesta matinada. Estan esperant per al seu early pass, és a dir, que seran les primeres a entrar al front stage, a la part davantera de l'escenari, o a la pista. Porten cadires, tovalloles, matalassos inflables, neveres portàtils i fins i tot alguna tenda d'acampada.
0: O sigui, ben preparats que van. En re, queda't xerrant amb elles i tornem amb tu d'aquí una estona.
2: Merci, Marina.
0: Fins ara, Laia.
2: Fins ara.
0: I coses curioses del dia. El Papa Lleó 14 tindrà al Perú una estàtua de 14 metres d'altura que vol convertir-se en la més gran del món dedicada al Pontífex.
1: Sí, està previst, de fet, que s'inauguri durant la visita del Papa que farà al país entre l'11 i el 16 de novembre. Robert Prevost, de nacionalitat nord-americana i peruana, va ser administrador, de fet, de la diòcesi de Callao.
0: OpenAI ha començat a desplegar ChatGPT 6 Astra. És el seu nou model d'intel·ligència.
1: Que la companyia el presenta com el més potent fins ara, una nova versió que està pensada per executar tasques amb una intervenció humana mínima i que incorpora capacitats avançades en ciberseguretat.
0: I una pregunta recurrent, quants cafès ens podem prendre al dia?
1: Mireu, la ciència situa el límit saludable en uns 400 mil·ligrams de cafeïna diaris. Això és l'equivalent aproximat entre 3 i 5 tasses de cafè per la majoria d'adults sans. Uns estudis que indiquen que aquest consum no augmentaria el risc cardiovascular i fins i tot podria tenir efectes beneficiosos. Ara bé, compte, perquè evidentment s'ha d'anar en compte amb el tipus de cafè i també no barrejar-ho amb begudes energètiques.
0: Doncs una altra ronda, sisplau. I la banda sonora del dia, qui la posa?
1: Avui ens la posa Alex Ponce i Blanco, perquè avui va de sobrenoms. Porque le llaman la sin sentimientos, la mala del cuento, es una... No sé si teniu vosaltres també amics a qui anomeneu per sobrenoms. Doncs escolteu el que ha passat al Japó. Un tribunal ha invalidat l'elecció d'un alcalde perquè el van votar amb un sobrenom.
0: Vaja.
1: Ha passat a la localitat de Kamisu, al costat est del Japó, perquè dos dels vots comptabilitzats a favor seu feien servir els noms de botigues de dolços de la seva família i és el,
0: ja és
1: el sobrenom amb el que el coneixia
0: ja l'alcalde. Ja és mala pata, pobre. Sí. Vinga, 2 minuts i tornem per agafar els diaris.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya a Barcelona.
4: Aquest divendres el Llapis de Memòria sonarà... Gimme the Night, de George Benson, és una de les cançons que ha escollit la il·lustradora Lola Vendetta.
3: Llapis de memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
5: Arriba al Teatre Condal 53 Domingos, una comèdia de Cesc Gai, amb Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat.
6: ¿Y qué tal el trabajo?
7: Bien, he hecho un casting.
6: ¿Para una serie?
7: No, para un anuncio de gazpacho.
6: Ah.
7: Yo hago de tomate.
5: Entrades a la venda a Promoentrada i Teatre Condal.
8: Abans de comprar el teu cotxe a cegues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a vida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
9: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Curios, de Cirque du Soleil, el gabinete de curiosidades donde todo es posible por primera vez en Barcelona. Un alucinante viaje circense, una celebración del poder de la imaginación. No te pierdas el mejor espectáculo de esta temporada. Más de 7 millones de personas lo han visto. Solo faltas tú. Curios, de Cirque du Soleil, bajo la gran carpa.
12: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida. Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passen 8 minuts a 8:15 i ara agafem els diaris. Com no pot ser d'una altra manera, la compareixença de Pedro Sánchez del Congrés acapara les portades. Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, Marina.
0: Arnau Montserrat, què tal?
14: Hola, Marina.
0: Portades avui a Ritme de Polis.
13: Ahir parlàvem de l'informe policial. Avui, So Lonely, tan sol, és la lectura que fan la majoria. Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc a La Vanguardia. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés al Diari Ara. Sánchez es queda sol a la seva política amb el Marroc i les seves mentides a La Razón. El govern es queda sol defensant Rabat, però endureix la postura, en aquest cas a l'avantítol del Mundo. El titular és Sánchez ja només pot esculpar el Marroc. De moment, l'ABC passa de la soledat, directament interpreta que Sánchez contra la policia i el CNI per salvar-se, perquè manté que no hi ha proves sòlides contra el govern del Marroc, el president. El País fa un titular suau i constructiu. Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. I el periòdico fa una lectura radicalment diferent de la resta. Diu que Sánchez eleva el to davant Rabat i demanarà a la Unió Europea endurir la frontera.
0: I de l'oposició amb què es queden?
13: Sobretot els atacs de Feijóo. El País, que acusa el president d'estar sotmès al xantatge de Rabat, a l'Ara, que l'acusa, mateix verb, de ser hostatge de Mohamed VI. A La Vanguardia i el periòdico, que l'avisa i l'adverteix que pagarà als tribunals. En el cas de La Vanguardia, també recull l'acusació. Seguim amb el verb de traïció que li fa Vox. El Mundo, que Feijóo denuncia que Sánchez s'ha plegat a Marroc per por personal. La Razón, que el líder de l'oposició acorrala el govern i increpa el president. I a l'ABC, que Feijóo anticipa la caiguda de Sánchez i que Abascal demana jutjar-lo per traïció.
0: I també és d'aquells dies que les imatges valen més que mil paraules.
13: La fotografia de portada del País és la de Pedro Sánchez i el ministre Carlos Cuerpo darrere el núvol de fotògrafs desenfocats en primer pla. Entenc el titular és perquè el president està al focus, no perquè sortís retratat. El Mundo, foto de la bancada del PSOE amb 7 persones. Sánchez a l'esquerra assegut mirant-se com els 5 ministres que té al costat l'aplaudeixen drets, igual que la bancada del darrere. I l'última, a la dreta, és Margarita Robles, la ministra de Defensa, que no s'ha aixecat, està segura i està mirant cap a l'altra banda. Foto similar a La Vanguardia. Tota la bancada socialista dreta dins Sánchez accepta Robles, però el president no surt a la imatge, deixen Sánchez fora de pla. La de l'Ara és Pedro Sánchez compareixent mirant avall, amb fons mogut, distorsionat. La Razón contraposa dues imatges, Sánchez a l'esquerra, de perfil gairebé d'esquenes, ulls tancats, dits a les celles, mirada avall, i Feijóo a la dreta, dret, en ple discurs, mirada amunt, amb la mà esquerra alçada. Vull pensar que és un gest de Déu, la mà esquerra alçada. I l'ABC directament il·lustra la portada amb una foto de tres cadires de la bancada socialista, Margarita Robles a l'esquerra, Grande Marlaska a la dreta, i al mig, cadira buida, escenificant la ruptura de les últimes setmanes entre Defensa i Interior.
0: I això és motiu d'opinió avui també a la premsa. L'editorial del País demana celeritat.
13: Ceuta, no hi ha més temps per perdre, titula. La solució a la crisi humanitària exigeix la plena dedicació de l'Estat i redefinir la relació amb el Marroc, i que si el que va succeir va ser un atac híbrid, és essencial que cap protagonista polític sigui còmplice de la situació.
0: El Mundo veu Pedro Sánchez arrossegat per les evidències.
13: Així titula, argumenta que va modular mínimament l'inverosímil discurs exculpatori del Marroc i que va ser incapaç de restaurar la confiança transversal també als socis de govern que genera la seva defensa de Rabat. Creu que el discurs va ser insuficient i totes les preguntes segueixen a la taula.
0: Ah. La Vanguardia es fan una pregunta.
13: Què passa amb el Marroc? És el titular. El ple del Congrés no va portar massa llum sobre el que va succeir i va evidenciar la soledat del govern. Tots els partits, excepte el PSOE, van atribuir responsabilitats al Marroc. Demana claredat i prendre mesures al govern amb la fermesa que requereixi la situació, ja que la complaença transmet una debilitat que pot instigar més atacs.
0: Pels de l'ara, el Marroc és el gran problema de la política espanyola.
13: Veu el president del govern atrapat pel xantatge i creu que la seva política d'apaivagament deixa uns resultats més que dubtosos i que totes les preguntes sobre qui hi ha al darrere de l'incident, és la paraula que fa servir, segueixen sense resposta i ni Pedro Sánchez ni l'oposició tampoc semblen en disposició de donar-la.
0: I el periòdico tenen clar que Sánchez no calma la crisi.
13: Considera que el president manté el relat inicial, no assumeix errors i segueix exculpant el Marroc, s'afegeix a que la compareixença que havia de tancar els dubtes deixa obertes les principals incògnites i remata amb el que no es pot perdre de vista. Ceuta segueix submergida al caos.
0: I a la Razón, les mentides del president.
13: Insistir en la mentida no la fa veritat. Vam veure al diari La Razón un president entossudit a mantenir un relat que fa aigües i ni tan sols serveix per donar una excusa als seus socis per salvar-lo. Li torna a retreure que va preferir apartar-se i gaudir d'unes prolongades vacances familiars pagades per l'erari públic.
0: Fins aquí Ceuta, però hi ha vida més enllà. Per exemple, la visita del president Salvador Illa a Ucraïna.
13: És la fotografia que ha triat per la portada del periòdic, on la il·lustra amb Sánchez, l'encaixada de mans del president català amb Zelensky, i el titular, entre cometes, recolzament incondicional. El mateix que tria el país, La Vanguardia s'estalvia l'incondicional i l'ara destaca l'agraïment del president ucraïnès per part de Catalunya davant l'agressió russa.
0: I per aquesta via, mirem què més passa al món. A Itàlia, l'ultradreta està d'enhorabona mentre França trontolla.
13: Primeres pàgines del país, el periòdic i La Vanguardia. El govern de Giorgia Meloni és el més longeu de la història d'Itàlia des de la Segona Guerra Mundial. Des de fa més de 3 quarts de segle s'afegeixen que l'estabilitat és una de les poques coses que la pot presumir en plena crisi, amb l'economia estancada i sense reformisme, per l'ascens d'una nova força ultra que, segons La Vanguardia, la Fiscalia Militar Italiana està investigant per reconstruir el partit feixista. La Vanguardia també s'aventura amb que la política italiana serà més combativa i que tancar l'espai amb Schengen amb Pedro Sánchez només ha sigut un aperitiu. En canvi, a França, les diferències entre Marine Le Pen i el seu número 2, Jordan Bardella, fracturen reagrupament nacional. El seu projecte inicial era ser president i primer ministre, però després de la condemna de Le Pen, tot i que no està inhabilitada, Bardella s'esperava un pas al costat i ja es veia aspirant a l'Elisi. Com que Le Pen manté la candidatura, hi ha hagut un crec a la relació.
0: I és sens dubte una de les històries del dia, l'home que viu 9 mesos amb el ronyó d'un porc a l'espera d'un donant humà.
13: La porta al país, a les pàgines de Societat. És una fita mèdica que obre la possibilitat d'utilitzar òrgans animals per trasplantar-los a persones. Van ser 271 dies, des del gener del 2025, sense haver de fer diàlisi. Portava 2 anys fent diàlisi aquest pacient. El ronyó el van modificar genèticament, 69 canvis a l'ADN. Després d'aquests 9 mesos va deixar de funcionar-li per altres problemes de salut que tenia i que l'obligaven a prendre medicacions que influïen en el filtrat de la sang. Li van haver d'extreure perquè no se li infectés. Va haver de fer 3 mesos més de diàlisi fins que el gener d'aquest any, d'aquest 2026, n'hi van poder trasplantar un d'humà.
0: I a la premsa esportiva... En clau Barça, 2 noms protagonistes. El primer, Hamza.
14: Hamza Abdelkarim, a l'Esport, portada per l'Egipci, expliquen que el Barça redobla l'aposta pel jove davanter i la seva clàusula passarà de 15 a 150 milions d'euros. Cimera de Deco amb el seu agent.
0: I l'altre nom, Gabriel Jesús.
14: A Mundo Deportivo aposten per les claus del fitxatge. La primera, el perfil combinatiu i de pressió del jugador. La segona, el seu baix preu i la seva experiència en el màxim nivell competitiu. I la tercera, va passar també el somni del brasiler des de petit de jugar al Barça i de guanyar la Champions.
0: La contra.
14: Xavier Bosch, a Mundo Deportivo, recorda que demà farà 50 anys de la primera retransmissió en català d'un partit del Barça i va ser aquí, a Ràdio Barcelona. Ho titula T'estimo Puyal. Recorda la narració que hem explicat abans i que he tallat, la de Lorreta i T'estimo, o la del gol de Messi al Getafe, idèntic al de Maradona.
15: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
14: aquesta em toca més a prop que la de L'Urruti i T'estimo, que aquesta me la sabria de memòria i que aquesta ja va ser a Catalunya Ràdio, entre d'altres.
13: Jo la vaig sentir dins d'un armari.
0: Dins d'un armari?
13: Un amic feia 18 anys aquell vespre, no vaig anar al Camp Nou perquè estàvem havent-li de fer la seva festa sorpresa i era a l'armari de la seva habitació mentre no arribava a casa amb el Barça Getafe posat a l'auricular, escoltant el Puyal i...
0: Tots són records.
13: L'encara Messi ens va agafar allà les fosques tancats en una pila.
0: I ja fa olor de Champions.
14: Com a mínim és el que oloren a la redacció del Marca, Mourinho i Carlo Ancelotti junts després de la visita ahir de l'extècnic dels Blancs que juguen avui al camp del Betis a les 9 de la nit. Ancelotti beneeix el nou Real Madrid de Mourinho, llegim.
0: Luxe, Mourinho i religió. És
14: la columna gallina de piel del Daniel Verdú al País, on diu que només tres grans indústries han entès al llarg de la història les virtuts que entranyen cultivar el misteri, revelar poc d'un mateix per aspirar a tot el que té la resta, el luxe, la religió i Mourinho, del qui diu que és trumpisme en estat pur abans de que existís el fenomen, per molt que diguin que ha canviat.
0: I tu dius que la portada del dia avui és la de l'As.
14: Home, perquè com a mínim se surt de lo típic i tòpic, no? I li dona protagonisme al Mundial Femení. Espanya juga avui, debuta, torna a Espanya 8 anys després a un Mundial i a l'As afirmen que tenen moltes opcions de medalla.
0: I el titular per emmarcar.
14: A veure, estem en ple US Open i els espanyols s'estan creuant amb tenistes xinesos. Rafa Hodar va perdre contra Wu, amb B alta. I avui Alcaraz juga contra Wu, amb B doble. Esport titula de Wu a Wu. Wu ha caigut aquesta matinada. Veurem Wu, el d'Alcaraz.
0: Doncs, jo recordo el monstre Wu.
16: Si cau l'altre Wu, saps com titularan?
14: Com?
16: Déjà Wu.
14: Ah, mira, també és molt bo. Oh, doncs ja els has fet el titular, eh?
16: Feina feta.
0: I la imatge, una bubuzela.
14: Vinga,
0: va, fins aquí.

0: Encara fullejant els diaris, el periòdico i a l'Ara, trobem també un record a 5 columnes per un referent del feminisme.
1: Gloria Steinem, activista i periodista, ens ha deixat als 92 anys. Destaca la seva lluita per la igualtat, especialment en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos. El seu feminisme no era una categoria, tampoc una etiqueta, era una forma de ser el món, la defineixen. I recorda que el 2021 va rebre el Princesa d'Astúries per ser el motor d'una de les grans revolucions contemporànies.
0: I amb quina carta al director ens quedem avui?
1: Em torno fixant la mobilitat, perquè el Pere Huguet de Barcelona, La Vanguardia, escriu una carta que diu «Un tren, entre cometes, a l'AP7». L'actor visionari. Vaig avisar en una carta del futur foc de Collserola, diu, ara us aviso, de l'AP7, confio que algú que sàpiga llegir em faci cas. De moment, aquí n'hi fem. El carril de la dreta de l'AP7 ha de ser exclusiu per als camions, com si fos un tren, de principi a fi. Els camions només es podran avançar entre ells en cas d'avaria o algun contratemps greu, però res més. En cas que es detecti algun camió fora d'aquest carril, avançant altres vehicles, se li haurien d'aplicar sancions econòmiques molt elevades i retirada del vehicle per un any. És això una solució per evitar tants successos greus que ocorren diàriament en aquesta autopista? No ho sé, però caldria provar-ho.
0: Doncs mira, com a mínim, ja que les solucions de moment no s'estan detectant que es trobin, mira, com a mínim idees.
1: M'ha agradat molt, no és una carta al director, però podria ser-ho com a moda de confessionari el Juan José Millás avui a la contraportada del País, que parla de les seves aventures amb la intel·ligència artificial. Que hi ha moltes opinions cada dia més sobre la intel·ligència artificial als diaris i explica que a la qual es va subscriure per anar fent proves tenia una opció que era detectar els propis textos fets per intel·ligència artificial.
0: Carai.
1: Va provar-la.
0: Sí.
1: I, volent retorçar el joc, va demanar-li a aquella intel·ligència artificial que un text elaborat amb IA el convertís en un text que no semblés que havia estat elaborat amb IA i que semblés una elaboració humana. Diu que el text que li va tornar a la intel·ligència artificial va ser tal desastre absolut que no hi havia per on agafar-lo. Per tant, nosaltres tenim moltes opinions relacionades amb la intel·ligència artificial, però el que li va quedar clar al Millás és que la intel·ligència artificial té una opinió molt pobra de l'espècie humana.
0: Doncs, sí, bona reflexió. Vinga, agafem un parell de minuts i tornem amb la cançó del dia.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Ara són les 7:51 minuts, arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
2: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: I és moment d'ajustar retrovisors perquè, com ja vam fer la temporada passada, tornem a mirar enrere un dia a la setmana amb el Sergi López. Què tal?
7: Què tal de nou, Marina?
0: Mirem enrere amb el retrovisor musical. Pregunta, com comencem aquesta temporada?
7: Doncs mira, he pensat que estaria bé recordar cançons que ens fan reflexionar sobre les sensacions que ens deixa al final de l'estiu i la tornada a la feina o l'escola, en definitiva, la recuperació de la rutina. Jo crec que és el moment adequat perquè és la primera setmana que hem tornat a treballar. Tots tenim una mica aquella sensació de que ens falta alguna cosa, per exemple, dormir
0: que,
7: més.
0: Val, anava a preguntar-te, tu què et falta?
7: Doncs aquesta seria la clau, L'any passat començàvem temporada amb el duo Dinàmico i enguany ens va perfecta també aquesta cançó.

0: comences a fer karaoke també a la primera.
1: Home, és que és meravellosa aquesta cançó, a més em recorda Verano Azul.
0: Al final de l'estiu, en alguns casos, ens fa abandonar un idili que ha durat com a molt un mes, així que és molt fàcil que l'idealitzem. Què hauria passat si la relació no s'hagués limitat a unes setmanes? Com hauria acabat la cosa? És una pregunta que tots ens hauríem de fer, eh? Que sempre pensem, ai, que maca era aquella noia de l'any, en el meu cas, de l'any 80, no?
1: I has pensat alguna vegada en això, sí?
0: I he pensat moltes vegades, tu no?
1: I a quina conclusió arribes?
0: Arribo a la conclusió que segurament hauria estat un desastre.
1: Sí, clar, perquè
0: si, clar, no, si no vas agafar... la realitat
1: si
0: indica
1: vas, si
0: que...
1: Si no vas agafar aquell tren, malament si penses una altra cosa.
0: Efectivament. Doncs bé, mentre somiem amb aquesta noia o aquest noi que ens ha deixat tantes emocions, sona el despertador.

0: feina et costa aixecar-te el primer dia de feina?
1: El primer dia em va costar, però la veritat que jo sóc d'aquestes que engega ràpid. Jo crec que visc amb una sobredosi de cafès al cos i amb això no tinc problema.
0: Jo em passa al contrari. O sigui, el primer dia de feina estic tan nerviós perquè haig de tornar i no em puc dormir que m'aixeco segur sense cap problema. Una altra cosa ja és el segon i el tercer.
1: Ara, jo després em vaig arrossegant per les cantonades i si tinc plan els divendres per cada part sopar amb qui sigui... Si em prenc una copa de vi, ja me n'he d'anar a dormir directe.
0: Jo divendres sopo a caseta, perquè si no, no hi ha manera de suportar-ho. I aquí expressa de manera més rotunda encara les poquetes ganes que té d'anar a la feina.

nosaltres, com a mínim, tenim la sort que la nostra feina sí que ens agrada i això ajuda a afrontar-ho amb més ànims que els que expressava Pedro Marín. O també Luis Aguilé.

0: esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
1: Clar que sí, amor, home, amor.
2: Clar, és una bona lectura. Si tenim amor al nostre voltant, les males passades són més suportables, no? No és el mateix que no tinguis amor i arribis a casa després de la feina, que s'ha acabat les vacances, i has de tornar-hi, o que la cosa sigui doncs, que t'està esperant algú amb carinyo, no?
1: Escolta, que si no us espera ningú a casa, no patiu, eh? Que sempre podeu posar la ràdio.
2: També és veritat que diuen que millor estar sol que mal acompanyat. També, també. O sigui que... El que passa és que també hi ha qui ens recorda que treballar és de pobres.

0: Mare de Déu, quanta tralla de bon matí.
1: Estem treballant, no?
0: Sí.
1: Saps quina conclusió hem de fer, no?
0: Que som rics d'esperit.
1: Doncs d'esperit sí, de butxaca no. I després ens quedem doncs, amb les sensacions que ens deixa qualsevol dilluns al matí. Avui és divendres, per tant la sensació és diferent, però estem parlant de la tornada a la feina, per tant dilluns al matí, primer dilluns de matí, aquestes sensacions que s'explica el grup de Mamas and the Papas.

0: Clar que en aquest cas, més que la desesperació per haver de començar la setmana laboral, el que ens expliquen és l'expectativa en què comença la setmana una persona a la que la parella abandona i ja no pot suportar més els dilluns per això, perquè l'han deixat un dilluns, no perquè sigui dilluns. No sé si aquesta secció, aquesta setmana, hauria quedat millor fer-la dilluns que no divendres.
1: No passa res, ja està bé, ja està bé.
0: I també hi ha aquesta cançó que és ben clara, només si sentim el títol. No m'agraden els dilluns. Tell me why.
1: Doncs et dic una cosa, jo des d'aquí vull fer un al·legat als dilluns. Avui és divendres, estan bé els divendres, però sempre tens una expectativa massa alta. El divendres, vinga, bé, el cap de setmana, a vegades t'acabes fins i tot sobreestressant. Els dilluns comences setmana, una setmana que acaben diumenge. Per tant, si arrenques dilluns vol dir que passaràs pel divendres.
0: Efectivament.
1: No? O sigui,
0: et veig d'un positivisme...
1: Ressignifiquem els dilluns.
0: Sí, home, sí. Impressionant, eh? En definitiva, jo crec que per les cançons està claríssim que, pel que diuen les lletres d'aquestes cançons, el millor és tenir vacances. Ens ho deia Paloma San Basilio ja fa 43 anys.

0: Malament, res, que comencem temporada, comencem la primera setmana ja demanant i exigint vacances. No sé, després d'aquesta boda no tornar a la feina, a continuar a la platja, com podem arribar a les 8?
1: Doncs mira, demanant que trigui molt en arribar el 21 de setembre.

0: et dic una cosa. Tu creus que hi ha molta gent que no està desitjant aquest any que s'acabi l'estiu després de les temperatures que hem tingut?
1: Sí, és veritat. L'estiu entès com a vacances o l'estiu entès com a meteorologia? Va, amb aquesta música del Fira Flowers fem el sorteig de a quin any retrocedirem la pròxima setmana? 1969. Ens toca anar ben enrere.
0: Molt bé, doncs arribarem a la lluna.
1: Sergi, fins ara.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Què tal? Bon dia a tothom. Són les 8 i avui Ayuso es marcarà un Puigdemont.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Avui tenim un nou ingredient per l'indigest caldo diari d'agitació permanent on vivim instal·lats. Avui hi afegim el Consell de Política Fiscal i Financera. La Comunitat de Madrid ha plantat la cita, allò que no fa tants anys feien els governs independentistes. Independentistes catalans, clar, perquè aquí els bascos ja sabeu que juguen en una altra lliga en això del finançament. Allò que tant renegaven, que tant criticaven, que tanta ràbia els feia quan ho instigaven Artur Mas, Torra, Puigdemont, Junqueras i companyia, ara ho fa el Partit Popular de Madrid, Ayuso, vaja, que ja fa temps que s'erigeix com la cap de l'oposició in pectore a Pedro Sánchez. Fixeu-vos en com són les coses, en què deien des del Partit Popular quan des d'allà el 2012 aproximadament els independentistes van començar amb aquestes plantades a la reunió on es parla del finançament de les comunitats autònomes. Que temptava contra la legalitat, que era una ruptura institucional, que es posaven fora de les regles del joc, que anaven contra la Constitució, que actuaven amb falta de lleialtat. El que passa és que Ayuso, el torçabràs aquest, li ha sortit creu, ha intentat tramar un boicot conjunt per part de totes les comunitats on els populars governen, que no són poques, que són, de fet, la majoria, però s'ha quedat sola. Si res no canvia, si no hi ha sorpreses d'última hora, la resta hi aniran. Seran a taula, seran a la taula del Ministeri d'Hisenda, avui. Clar, ja se sap que amb les coses del menjar, doncs home, tampoc és bo que s'hi jugui. Ara passen 2 minuts a les 8 i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Guillem Favó, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, Marina, bon dia.
0: La marca SEAT amb els dies comptats.
1: La reunió del Consell de Supervisió prevista per avui es va avançar ahir i el grup Volkswagen va anunciar una dura retallada. No esmenten explícitament SEAT, però la premsa alemanya ha publicat que els plans de la companyia passen per extingir la històrica marca espanyola com a tard el 2029.
0: Ara bé, no vol dir que la planta de Martorell hagi d'acabar tancant.
1: És el que assenyalen des del comitè d'empresa de SEAT. La fàbrica ja munta cotxes de Cupra, que és la cistella on Volkswagen vol posar-hi tots els ous.
0: Nosaltres a les 9 tocades parlarem amb el president del comitè d'empresa. Les comunitats autònomes planten la plantada de Ayuso.
1: La presidenta madrilenya ha promogut deixar la cadira buida en el Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest matí, però la resta de comunitats del PP, tenen previst anar-hi. Hisenda hi ha de donar el primer vistiplau al nou model de finançament.
0: La crisi migratòria a Ceuta fa pujar encara més els decibels al Congrés.
2: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
3: Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
1: Feijóo, el líder de l'oposició, va acusar Sánchez d'estar sotmès al xantatge de Rabat, donant ales a la teoria que el Marroc té informació del president espanyol que el compromet. Sumari, els aliats de la investidura van deixar sol el president espanyol.
0: Encalla de la negociació entre educació i els sindicats.
4: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs.
1: Educació, a través de la consellera Esther Niubó, demana un vot de confiança als sindicats, a canvi els ofereix seguir negociant millores, una petició que els interpel·lats USTEC i la CGT ja han rebutjat.
0: Un altre any, una coproducció catalana figura entre les candidates espanyoles a la cursa pels Oscars.
1: És Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, que competirà amb La Bola Negra, que encara no s'ha estrenat, i El Ser Querido, que s'acaba d'estrenar. L'elecció final es coneixerà d'aquí a ben pocs dies, el 16 de setembre.
0: I avui, primer dels 4 concerts de l'Aitana a Barcelona.
1: Els 4 al Palau Sant Jordi i després farà el salt a Madrid. Després, per cert, escoltarem la nova cançó del Guillem Gisbert, el cantant de Manel, cançó que ha tret aquesta mitjanit i que es titula Entretén-me.
0: Catalunya són contrastos, Aitana i Guillem Gisbert, que al Sant Jordi hi hem estat fa una estona i ja hi havia gent fent cua pel concert d'aquesta nit i tornarem ara d'aquí una estona. I el temps, cap de setmana de calorada total, més propi de juliol o d'agost. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Final de setmana assolellat, però amb temperatures pròpies d'onada de calor. Ara tenim entre 20 i 25 graus arreu de Catalunya, temperatures que el cap de setmana encara pujaran més pel que fa a les mínimes. Les màximes aquesta tarda, entre els 30 i 35 graus al Pirineu, a les valls i també a la costa, entre els 35 i 40 al prelitoral i a l'interior. A Ponent, fins i tot, es podran superar els 40 de màxima, en un dia bàsicament assolellat. Cap de setmana, temperatures que podran pujar una mica més, amb més núvols, però en general el sol, a les tardes, sobretot demà dissabte, alguna tempesta seca als Pirineus amb ratxes fortes de vent.
0: És divendres. I a partir de les 10... Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigos. No us podeu perdre la secció que ha vingut per quedar-se a l'Aquí Catalunya en aquest programa. Els sembla mentida? Tres persones, dues veritats, una mentida. Quina de les tres anècdotes que ens explicaran és falsa? Avui venen el José Mari Vaquero, la pianista Laura Andrés i el Màrius Serra. Abans, el Jaume Pedrós ens parlarà de la tornada a la rutina, el doctor Pedrós. Nosaltres tenim segur una cosa bona de tornada de vacances, que és que el Roger Salvans, de Fotogrames, ens farà la llista d'estrenes imprescindibles d'aquest curs. I li preguntarem quina de les tres espanyoles preseleccionades pels Oscars, ara us ho dèiem, enviaria ell a competir. Ens podeu seguir en directe des d'ara fins als 12, on recupereu després a l'app de la SER o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat. SEAT, més a prop de pagar els plats trencats del grup Volkswagen. La reunió d'aquesta nit a la seu de la companyia alemanya ha servit per aprovar el pla de reestructuració global, però sense menció explícita a SEAT.
1: I això afegeix encara més incertesa als 15.000 treballadors de la fàbrica de Martorell que estan vivint amb angoixa la possible decisió del grup alemany d'eliminar aquesta marca històrica. Ahir publicava la premsa alemanya que els plans de la companyia passen per extingir la icònica marca espanyola com a molt tard el 2029.
0: Els plans del gegant de l'automoció a Espanya passen per Cupra, però els sindicats pateixen per si tot això, tota aquesta reestructuració, acaba amb acomiadaments a la plantilla. Oriol Soler.
6: La plantilla recorda que l'any passat es van vendre més de 250.000 cotxes marca SEAT, la majoria fabricats a Martorell, i demana a l'empresa que informi els treballadors de quins canvis pot comportar aquesta amortització d'una marca històrica.
7: No quiere decir que eso es el cierre de la empresa, evidentemente que no, pero te deja una incertidumbre muy, muy potente en el ambiente.
6: És Matías Carnero, president del comitè d'empresa. Si Volkswagen prescindeix de la marca finalment el 2029 en els seus plans estratègics, això no vol dir que aquell mateix any surti de la fàbrica l'últim cotxe amb el logotip de SEAT, sinó que els plans de fabricació vigents es compliran i potser falten anys encara perquè la marca s'extingeixi del tot.
0: A un quart de deu en parlarem amb el president del comitè d'empresa de SEAT, de la lectura que fan d'aquesta reunió ahir a Alemanya, però l'ajustament de la companyia transcendeix la marca SEAT. La crisi a l'automoció colpeja Volkswagen i el grup planteja el tancament de fàbriques al país, a Alemanya. Ens ho explica la nostra corresponsal allà a Berlín, la Carmen Viñas. Bon dia.
8: Buenos días. Sí, el plan de reducción de costes aprobado por unanimidad por el Consejo de Supervisión de Volkswagen prevé suprimir 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos años. Deja en el aire el futuro de cuatro plantas alemanas, pues según afirma en un comunicado, no puede garantizar su uso competitivo más allá de 2034. Para ella se elaborará un plan específico que podría incluir el traslado de la producción de los modelos afectados a fábricas de Europa del Este. El gigante de la automoción europea defiende las medidas de reestructuración como absolutamente necesarias para mantener la competitividad y garantizarla de forma sostenible de cara al futuro. Ahora mismo, admite, tiene una sobrecapacidad de producción de 500.000 de vehículos en Europa. Volkswagen sufre la crisis estructural que atraviesa la industria automovilística en Alemania. Todas las principales marcas se enfrentan a fuertes recortes para afrontar la competencia global, el cambio tecnológico y unos costes internos demasiado altos.
0: Clar, i tot això té a veure també amb la irrupció dels models elèctrics. És una notícia d'impacte a casa nostra perquè SEAT és molt més que una marca de cotxes. És sobretot la punta de llança de la indústria a Catalunya. No són només els 15.000 treballadors directes que té l'empresa, també és tot un ecosistema de companyies que treballen només per aquesta automobilística, una indústria auxiliar que és de gran importància per l'economia aquí a casa nostra. Més enllà del seu pes, és un emblema, SEAT, de l'esperit industrial de la ciutat. Davant la incertesa a la planta de Martorell, en l'àmbit polític, el principal soci del govern, que és Esquerra, ja ha reclamat a les administracions que s'impliquin a fons.
1: Per garantir el futur de la planta i de la marca, el partit demana al grup Volkswagen que reconsideri qualsevol plantejament que posi en risc la continuïtat de SEAT i que garanteixi el projecte industrial a Catalunya.
0: Ara són les 8:10 i si ahir l'agitació política va regnar al Congrés, avui es trasllada al Consell de Política Fiscal i Financera. És una cita on s'ha de validar, en principi, la proposta del nou model de finançament. Ja sabeu que aquest rum-rum del nou model de finançament és una reivindicació històrica dels partits independentistes, que s'hi ha compromès el govern de Pedro Sánchez amb Esquerra Republicana. Hi ha hagut maniobres en tot això. Isabel Díaz Ayuso.
1: Ha cridat a boicotejar la cita i no se n'ha sortit. Ha intentat boicotejar la trobada promovent una plantada que, en principi, la resta d'autonomies populars no secundarà. El que persegueix Ayuso és que hi hagi tantes cadires buides que no hi hagi quòrum per a la votació. votació.
0: Ara, això no és transcendent perquè en realitat Hisenda en té prou de majoria per tirar-la endavant, per tirar endavant aquest nou model de finançament, i això és el que s'espera que passi avui. Inicialment la reunió s'havia de celebrar el juliol, es va ajornar, hem arribat fins aquí, això sí, encara que avui ho validin, el Consell de Política Fiscal i Financera encara haurà de passar això pel Congrés. Xavier Balló.
9: La reunió servirà per constatar el rebuig de gairebé totes les autonomies a un model de finançament al que de moment només donen suport els governs de Catalunya i de Canàries. Les comunitats del PP reiteraran a Hisenda que la negociació d'un nou finançament ha de començar de zero i no ser pactat prèviament amb Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, hi assistirà per part de la Generalitat, defensant que el model beneficia totes les autonomies perquè incorpora 21.000 milions d'euros addicionals al sistema per millorar els serveis públics, dels quals, recordem, 4.686 recauen a Catalunya. Tot i que la majoria d'autonomies rebutgin el model, com que el Ministeri té la majoria dins del Consell de Política Fiscal i Financera, la proposta podrà prosperar igualment.
0: Ara, no està gens clar que això ho acabem veient, perquè, com deia, encara ho ha de validar el Congrés, això.
9: La clau perquè aquest finançament acabi sent una realitat és que Junts per Catalunya canviï d'opinió i acabi donant suport al nou model quan se sotmeti a votació del Congrés dels Diputats, tot i que el partit de Puigdemont està força tancat en banda a donar aquest aval a la proposta negociada entre socialistes i Esquerra. El cas és que, un cop passat el Consell d'avui, el Consell de Ministres hauria d'aprovar el model, portar-lo al Congrés per aconseguir un aval a la llei, que a aquestes alçades no sembla gens fàcil que pugui arribar a assolir-se.
0: Doncs aquesta és la cita que arriba avui amb la ressaca de la inflamada sessió al Congrés sobre la crisi de Ceuta.
2: Que se sepa la verdad, y eso no significa que nosotros no podamos actuar con la debida contundencia cuando tengamos hechos contundentes, sólidos, para poder concluir la autoría o la participación directa o indirecta de un tercer estado, como es el caso de Marruecos.
0: Pedro Sánchez es va quedar sol, exculpant el Marroc de l'arribada massiva de migrants els dies 30 i 31 de juliol.
1: Segons va explicar en la seva compareixença, el president espanyol no té cap evidència que apunti a Rabat, però promet investigar-ho i, si es confirma, actuar amb contundència.
0: Però la resta de l'hemicicle discrepa i veu la implicació de les autoritats marroquines en tot això.
10: Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
1: Alberto Núñez Feijóo va acusar-lo d'haver ignorat els avisos previs, mentre Sánchez va anunciar que publicarà un dossier amb els documents que tenia a interior.
0: I aquí Alberto Núñez Feijóo el que va fer és abraçar-se a la conspiració que circula des de fa temps, a una conspiració concreta que assenyala Pedro Sánchez.
1: Sí, la teoria que el Marroc li va robar algun document o indici a Pedro Sánchez després d'espiar en Pegasus el seu mòbil. Per aquest motiu, segons Feijó, Sánchez és un president sota xantatge.
0: Ara, és fort, perquè Feijó el que va fer també és amenaçar amb els tribunals a Pedro Sánchez.
10: Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
0: Judicialització de la política 2.0. Dèiem que aquí l'ombra de dubte que hi ha és si realment el Marroc està fent xantatge a Pedro Sánchez d'alguna manera, o per què està tan allat el govern d'Espanya, la Moncloa, amb tot això. Ahir en aquest programa vam parlar amb el director del SIDOP, amb el Pol Morillas, que el que ens deia és que era lògica d'alguna manera la postura de Pedro Sánchez perquè hi té molt més a perdre en amistant-se amb aquest país, amb el Marroc. Permanentment a Espanya, o el governant de torn, el president de torn a Espanya, estarà agafat pels ous, pel Marroc.
11: És una expressió molt il·lustrativa d'una situació en la qual descriu qui té la paella pel mànec d'una relació eminentment desigual pel que fa al control migratori.
1: Yeah. Ahir Sánchez va explicar una cosa que no sabíem encara, i és que el passat 21 d'agost va convocar l'ambaixadora del Marroc per demanar-li explicacions per aquelles declaracions de dos ministres del país nord-africà, els quals van reivindicar la sobirania sobre Ceuta i Melilla. Segons Exteriors, l'ambaixadora estava de viatge i qui va acudir finalment a la cita va ser l'encarregat de negocis.
0: Però què dèiem, sumar-hi la resta d'aliats de la investidura de Pedro Sánchez, home, li retreuen que porti Rabat entre cotonets.
12: Los gobiernos no se pierden por errar. Equivocarse puede ser más o menos complicado, más o menos lesivo para un gobierno. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
1: Tant els Comuns com Esquerra van retreure a Sánchez que intenti desvincular el Marroc de la crisi quan al seu parer li estan fent el llit a Sánchez de la mà dels Estats Units i Israel.
0: Aquí hi ha una altra cosa, que és que Junts va per una altra via. Aprofita l'avinentesa per tornar a demanar la delegació de les competències en immigració. El president Sánchez li respon a Junts que s'estan acostant als missatges de l'extrema dreta.
13: Catalunya ja no pot acollir més.
2: Me ha dado la sensación de que usted estaba un poco incómodo, porque es muy difícil decir que hay que tener una atención humanitaria a los migrantes que llegan, pero al mismo tiempo tratar de emular en algo pues el discurso de la ultraderecha española o también de la ultraderecha catalana.
13: Incòmoda no, senyor Sánchez. El que estic és molt farta que espanyols incomplidors i amb vostès com vostè se'n fotin dels catalans mentre els hi van xuclant els quartos.
0: Ara, que per declaracions inflamades, les de l'arcabisbe d'Oviedo, en relació a tot això.
1: Que ja eren conegudes les seves diatribes ultraconservadores i anti-immigració, però és que ha publicat un tuit on exigeix solucions que resolguin la crisi a Ceuta i Melilla i les compara amb la reconquesta cristiana de l'Àndalus.
0: I sobre aquesta crisi de Ceuta també supura la ferida que hi ha oberta entre el govern Sánchez i el Poder Judicial.
1: Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, ha escrit al Consell del Poder Judicial per queixar-se de la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga el cas Ceuta. El ministre de l'Interior es queixa per escrit que la jutgessa demanés a la Policia Nacional no informar-lo.
0: Que mentre ens estàvem fixant només en Ceuta, us ho vam explicar ahir, ja a la part final del programa, 80 persones migrants van morir en una pastera que anava a la deriva des de feia gairebé un mes a les Canàries.
1: Des de feia 26 dies, sí, a la deriva, al sud de l'arxipèlag. La Guàrdia Civil va localitzar ahir 45 supervivents en aquest cayuco i entre els morts hi hauria un nadó.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Hi ha novetats en el cas de l'infant desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. Els Mossos han trobat les restes òssies, els ossos de la criatura, tenia només un any i mig, i mantenen detinguts els seus pares, que passaran a disposició judicial entre avui i demà. Andrea Villoria.
14: Abans de decidir si els envia a presó o no, el jutge vol practicar algunes diligències necessàries, com l'autòpsia o algunes declaracions. Per això el tribunal manté la detenció de la parella, que van ser arrestats a València. Ahir a la tarda, però, els Mossos els van traslladar al seu domicili del carrer Major de Santa Bàrbara, al Montsià, per fer la reconstrucció dels fets. La policia científica va trobar restes humanes compatibles amb el nadó en una casa de 2 pisos, on hi havia quasi 30 gossos, alguns morts i d'altres famèlics. L'alcalde del municipi ha explicat que la família tenia 3 fills més escolaritzats i diversos expedients a serveis socials.
15: Tenim clar que no era lo millor lloc per viure. És molt complexe. Si no hi ha una denúncia, entra en un domicili.
14: La causa segueix sota secret de sumari.
0: I en el que no hi ha novetats és en el pols, en el torçabràs dels sindicats de professors amb la Conselleria d'Educació.
16: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat.
0: Aquest era el prec de la consellera després de reunir-se amb l'USTEC i la CGT, els sindicats més beligerants, però ells mantenen la vaga pel primer dia de curs.
1: Estan tots d'acord i uniu boc, encara queda feina per fer, però demana un vot de confiança. L'USTEC i la CGT defensen que no és suficient i que moltes aules estaran igual que el curs passat.
17: Després d'aquesta vaga en poden venir moltes més i la pressió en els centres hi serà. Sí que li han traslladat que hi ha moltes aules i molts centres doncs que no notaran cap millora. Les reivindicacions i els motius de la vaga són els mateixos motius pels quals es va donar un no contundent a la consulta del preacord del maig.
1: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya demanen als professors que aprofitin el dia de vaga per endreçar la llista de peticions que volen fer el departament i per establir un nou calendari de mobilitzacions.
0: Això mentre les protestes dels metges, hem parlat dels professors, els metges també estan en peu de guerra, estan passant factura a l'activitat als hospitals. Des que han deixat de fer hores extra, ja ho sabeu, en aquesta campanya de Ni un minut més, les intervencions quirúrgiques han caigut un 8%.
1: Serien les primeres conseqüències, exacte, d'aquesta campanya que els facultatius van començar l'1 de juny. La llista d'espera per passar per quiròfan, a més, ha crescut 10 vegades, segons dades provisionals de la Conselleria.
0: Susana Ruiz.
14: El càlcul l'ha fet Metges de Catalunya a partir de les dades oficials publicades pel Departament de Salut. Segons l'anàlisi, el juliol de 2026 s'han realitzat gairebé 3.000 intervencions quirúrgiques menys que en el mateix mes de 2025. Percentualment representen un 8% menys. En paral·lel, el nombre de pacients pendents d'intervenció va créixer un 2%, 10 cops més que l'any passat. I segons Xavier Lleonard, secretari general del sindicat, l'impacte gran de la campanya encara ha de venir.
18: El setembre, octubre, novembre i novembre, bàsicament, és quan més activitat es dona d'aquest estil. Per tant, l'impacte sobre les llistes d'espera el veurem a partir d'octubre-novembre.
14: Els últims mesos de l'any és quan els centres programen més activitat per tancar l'exercici amb més bons resultats.
0: I Salut ha aclarit que els canvis a La meva salut a l'aplicació no deixaran a l'estacada les persones grans.
19: Les persones que vulguin delegar que les gestions els hi faci un altre entraran a La meva salut, li donaran la delegació a una altra persona a dins de La meva salut, és a dir, els dos estaran dins d'un espai segur.
1: Caldrà tenir IDCAT mòbil, però es podrà accedir a diferents perfils. Ens deia aquesta responsable de salut ahir en directe en aquest programa. Ens deia que seria com un Netflix, que hi accedeixes i tries el perfil d'on has de fer la gestió. Hi ha hagut en renou perquè, paulatinament, a mesura que caduquin les contrasenyes, només es podrà accedir a La meva salut amb aquest sistema, aquest codi d'un sol ús que ens envien al mòbil, la qual cosa al principi semblava una barrera digital.
0: Per tant, per tots aquells que estàveu neguitosos, sapigueu que, finalment, així és com es faran les coses. Ens havíeu fet arribar la vostra inquietud en relació això. Aquestes són les respostes que ens van donar des del departament. I relacionat encara amb la medicina, notícia impactant que ens arriba des de Boston. Un home sobreviu 9 mesos amb el ronyó d'un porc.
1: El gener de l'any passat, aquest home de 66 anys va rebre el trasplantament. Durant 271 dies, el pacient va viure sense diàlisi. Aquests 9 mesos són el rècord de durada per un trasplantament d'un animal a una persona. Passat aquest període, l'home ja va poder rebre un ronyó d'un ànima.
0: 30 segons i ens n'anem cap al Palau Sant Jordi.
20: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.

0: amb Marina Fernández.
1: Són les 8 i 22 minuts, no és 6 de febrero, és 4 de setembre. Avui l'Aitana aterra a Barcelona al Palau Sant Jordi amb el primer dels 4 concerts que oferirà dins del marc de la seva gira.
2: Porque todavía te quiero.
3: Llegamos a la cola el día de antes a las 4 de la tarde. Hemos traído colchón, nevera, comida, hemos traído de todo.
4: Paraguas por el sol y un poco de todo, la verdad.
5: Hemos arribado
6: y fará 10 minutos a las 7 y media. La estoy bañando desde 2022, así, el primer que voy a hacer aquí al Palau Sant Jordi.
7: El meu pare una tienda de campaña,
8: dos esterillas, una neverita, tres mochilas, un montón de juegos, un saco de dormir y, bueno, lo que nos vamos a poner. El outfit,
9: digo, sobre la noche refresca.
10: ¿Y para ir al baño, por ejemplo, cómo lo estáis haciendo?
11: Pues de momento no.
12: ¿Cómo que no, guapa?
13: Bueno, yo
14: nada más llegar o fuisteis para allá.
15: Sí, estábamos buscando un toy de esos, pero...
1: L'Aitana, una catalana, complirà 4 Sant Jordis, que no està a l'abast de qualsevol, aquesta fita, clar.
16: No, fent una mica de recerca, ho van aconseguir, per exemple, els U2, l'any 2015, amb 4 concerts també, i Rosalia, que també va fer 4 Palau Sant Jordis a l'abril. Però parlem d'Aitana, perquè la de Sant Climent de Llobregat toca a tornar a casa, ja fa mesos que està tot exhaurit tant a Barcelona, Madrid com Bilbao, on actuarà després de passar per Catalunya, uns concerts que seran avui, demà, dilluns i dimarts. I entre els temes, doncs els clàssics que ja coneixeu com 6 de febrero, però també Superestrella.

0: volar cap a l'Amèrica Llatina, Xile, Argentina, Mèxic, als Estats Units, tornarà a Europa ja el 2027 per cantar Portugal, Itàlia, Regne Unit i tancarà la gira a França.
1: Torneu-me al Palau Sant Jordi, Laia Massagué, què tal?
2: Bon dia, Marina, com esteu?
1: Tu eres aquí des de primera hora i ens deies hi ha bastanta gent, ja hi ha més d'una desena de persones que fan cua per un concert que és a la nit.
2: Exacte, Marina, porten ja hores aquí i aquí ha dormit així. De fet, quan arriben els passen un retolador permanent i s'apunten a la seua monyica, el número que els hi toca per ordre d'arribada. I jo sóc aquí amb la Clàudia, que és la número 1, té el número 1 a la mà, que no és cosa fàcil d'aconseguir, i ara, si voleu, podeu parlar amb ella i fer-li algunes preguntes, perquè és fascinant. És a dir, ells van arribar, porten dos dies ja aquí.
1: Clàudia, tu vas arribar fa dos dies.
3: Hola.
1: I com has estat aguantant tot aquest temps?
3: Doncs vaig arribar el dimecres al migdia amb un amic, llavors pues, ens vam anar tornant, perquè jo vaig marxar a treballar, llavors es va quedar ahí sol tota la tarda. Després va venir un altre amic, vam fer nit i vam passar la nit pues, com vam poder. Feia molt de fred, hi havia molts mosquits, però la veritat que anàvem bastant preparats, però sí que ens van faltar mantes. I després ja el dia següent va començar a venir més gent. Jo també vaig marxar a una entrevista de treball. Llavors, bueno, com vam poder, però bé, amb ganes i molta paciència, i aquí esperant a la reina del món.
1: O sigui, com una cursa de relleus. Vol dir que has anat a fer una entrevista de feina mentre estaves fent cua per ser la primera al concert de l'Aitana, a veure si et fa de mulet.
3: Exacte, sí. No podia perdre aquesta oportunitat i, evidentment, em van agafar i els meus amics es van quedar aquí a la cua.
1: Et van agafar? Vol dir que ja estàs contractada per aquesta entrevista
3: sí.
1: De feina? Molt bé.
3: Exacte, sí.
1: Vinga, doncs avui a celebrar-ho. Vol dir que tu seràs d'aquelles que està a primera fila, eh? No t'agobi, això.
3: Total, no, m'agobia i a la vegada sí, o sigui, a l'hora d'entrar és complicat perquè fa por, ja que, clar, la gent té moltes ganes d'entrar i tothom vol ser el primer, però, bueno, espero que tothom es porti bé i a veure si s'aconsegueix el bon posto que volem.
1: Perquè aquesta és l'altra, tu ets la primera a la cua, que no vol dir que sigui la primera que arriba a primera fila, perquè després allà és quan comencen les corredisses.
3: Exacte, tota la raó. Però bueno, confiem en el que hem estat aquí esperant i que ho aconseguirem.
1: Vinga, Clàudia, doncs a gaudir-ho aquesta nit. Que vagi bé i enhorabona per
3: moltes
1: la feina.
3: Moltes gràcies.
1: Escolta.
3: Gràcies, moltes gràcies. Adéu.
1: D'aquí a 3 minuts seran 8:45 del matí. És moment d'obrir una finestra al món. I ho fem amb una última hora, que és una bona notícia, perquè han rescatat en vida dos supervivents d'un túnel 10 dies després dels aiguats del Nepal. 10 dies després han trobat supervivents, Sergi.
4: Estaven atrapats en un túnel d'un projecte hidroelèctric.

0: equips de rescat nepalesos havien sentit veus de l'interior del túnel, fet que havia fet créixer les esperances de trobar-hi més supervivents.
1: El president Salvador Illa es va convertir en el primer president autonòmic que es reuneix amb Volodymyr Zelensky.
0: Una trobada a Kiev on el president de la Generalitat va transmetre al president ucraïnès el suport de Catalunya i el va convidar a visitar Barcelona.
2: I he convidat el president Zelensky a visitar Catalunya quan ell estimi oportú. Ha estat una reunió molt profitosa en què també hem pogut expressar no només les ganes de cooperar, sinó també les ganes d'aprendre d'un país que ha mostrat una resiliència, una persistència que crec que s'han de posar molt en valor perquè no oblidem que la seva lluita és la nostra lluita.
0: I en un missatge a la xarxa social, Zelensky ha agraït la visita a Illa i a l'alcalde Collboni, que també hi era present, i la col·laboració de Catalunya, que ha signat convenis amb tres regions per ajudar a la reconstrucció d'algunes de les seves infraestructures.
1: I aquest cap de setmana tenim la primera cita electoral d'aquesta estrena de la temporada, on l'extrema dreta es frega les mans. És Alemanya, a l'Alta Sajònia. Serà la primera vegada en 80 anys que l'ultradreta té opció no només de guanyar, això ja es dona per fet, sinó de fer-se amb la majoria absoluta.
0: Els sondejos donen la victòria a l'extrema dreta amb un 42% dels suports en aquest petit estat federal del centre-est del país. El següent partit, els conservadors de la CDU, obtindria el 20% dels vots, per tant, li porta més del 20%. El que s'ha de determinar diumenge és si guanyen per majoria absoluta els ultras i què passa si no ho fan, és a dir, si s'aplica el tradicional cordó sanitari entre conservadors i socialdemòcrates.
1: I a Itàlia, el govern de Giorgia Meloni és des d'avui el que més temps porta al poder de manera continuada a la història recent del país. No era gaire difícil batre aquest rècord.
0: No era difícil, no. Giorgia Meloni va arribar a la presidència italiana ara fa 3 anys i 10 mesos. Per tant, aquest era el rècord des de l'any 1945. Fins ara, des de la Segona Guerra Mundial, el rècord l'ostentava Silvio Berlusconi. En el temps que porta com a presidenta, Meloni ha aprofundit en la mà dura contra la immigració. Avui celebrarà la longevitat del seu govern amb una festa a Bari, però amb el nerviosisme que li genera l'aparició d'una nova formació política d'extrema dreta que li pot menjar terreny en el seu electorat.
1: I el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per haver vulnerat el dret de reunió i expressió dels manifestants que van envoltar i bloquejar l'accés és al Parlament el 2011. Estem parlant de l'època en què governava Artur Mas, de l'època de les retallades, de quan Convergència, que encara existia, pactava amb el Partit Popular.
0: El Tribunal Suprem va condemnar-los a 3 anys de presó per aquella protesta del moviment 15M contra les retallades del govern de Mas. La justícia europea diu que la condemna va ser desproporcionada, que cridar als diputats mentre entraven a la cambra catalana no és un acte de violència suficient per condemnar-los. Estrasburg afegeix, a més, que aquella condemna va ser perjudicial per tota la societat, no només pels activistes afectats, ja que va suposar una dissuasió d'altres manifestacions o de participar al debat polític.
1: Ara són 9:15 i en cultura.
3: Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
1: Tornem a tenir una coproducció catalana entre les candidates espanyoles a la cursa pels Oscars. És aquesta que escolteu, és Los Domingos.
4: Que bona que és. De Lauda Ruiz de Azúa, que competirà amb La bola negra i El ser querido. Són els tres títols que opten a representar Espanya en la categoria de millor pel·lícula internacional en aquesta propera edició dels Oscars. L'elecció es coneixerà el 16 de setembre. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, també aporta presència catalana, perquè l'actriu Victoria Luengo, que comparteix protagonisme amb Javier Bardem, és una de les protagonistes.
1: Sabeu que, en relació a la cultura, al món de la música, una de les notícies d'aquest mes d'agost ha estat la mort de Dolly Parton. Doncs bé, han hagut de reparar la seva estrella al Passeig de la Fama de Hollywood perquè l'havien vandalitzat.
4: Sí, els desperfectes es van produir, de fet, tot just una setmana després de la mort de la Parton, als 80 anys. El vandalisme és un problema recurrent al Passeig de la Fama. Algunes estrelles, per això, com la de Donald Trump, són objecte de més atacs vandàlics que d'altres. En el cas de Dolly Parton, es tracta del primer atac registrat contra la placa dedicada a la cantant.
1: I d'una mort a una altra, la de Gloria Steinem, hi haurà gent que no la conegui, és la feminista més famosa del món.
4: M'ha agradat com la bategen al periòdico. Era activista, periodista, figura clau dins del feminisme. Ha mort als 92 anys després de lluitar tota la vida per la igualtat i en especial pel dret de les dones de decidir sobre el propi cos. El 2021 va rebre el Premi Princesa d'Astúries. Recomanem les seves memòries, Mi vida en la carretera, dedicades al metge que li va practicar un avortament de manera clandestina quan tenia 22 anys.
1: Avui, que també hem de parlar de la primera biografia de la princesa Eleonor. Treu llibre.
4: La periodista l'artista Angie Calero publica un retrat de l'hereva del tron amb testimonis com Arturo Pérez Reverte, Josep Borrell, Berta Fraguas i també José Manuel García Margallo, entre d'altres. Ja està disponible a les llibreries.
1: I l'Alanis Morissette, per si no la ubiqueu, és la de... És aquesta d'aquesta icònica cançó, Ironic. Ha demanat a la seva directora de gira que l'ha demandat.
4: Ha demandat a la seva directora de gira, sí, perquè la cantant canadenca ha presentat aquesta demanda contra la qui va ser la seva directora, a qui acusa d'orquestrar una campanya de xantatge molt calculada i d'exigir-li un contracte de 15 anys a canvi de no implicar-la en un cas de tràfic de drogues.
1: Elliot Page no té feina després de fer l'Odissea.
4: L'intèrpret Elliot Page, que dona vida a Sinon, a la superproducció de Christopher Nolan, reconeix que li està costant trobar nous papers després d'haver format part del càsting. Elliot Page també és un gran activista trans dins del món del cinema.
1: Miley Cyrus va renunciar primer a Hannah Montana i ara també al seu cognom.
4: Ara és només la Miley. Ho és des que ha publicat el seu nou treball, que és Bass Persuades. I clar, la lectura precipitada de molts mitjans va ser ui, té un conflicte amb el pare. Però no, ha sortit el pare de la Miley a dir que per res del món és això, que li dona tot el suport a la decisió de canviar de nom artístic, que la família ho és tot i que a casa de petita era la Cyrus.
1: Clar, però això ho diu el pare.
4: Això ho diu el pare de la Miley també, eh? Vull dir que tenen bona relació, no és en cap cas que la Miley vulgui trencar relacions amb el seu pare. El disc Bass Persuades es publicarà el 18 d'aquest mes, però de moment ja teniu disponible el tema que li dona títol.
1: Que escolta, és divendres d'estrenes als cinemes, què hi podem anar a veure?
4: Mireu, ja teniu disponible Cronos, el thriller ambientat en els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Dirigida per Fernando González Molina, la pel·lícula parla de convivència, d'empatia i reconciliació. Nosaltres avui entrevistarem a partir de 11:15 l'actriu Diana Gómez, que dona vida a la cap de comunicació dels Mossos en aquell moment.
1: També s'estrena 5 segundos.
5: Buenos días, cielo. Buenas noches, cariño.
4: De Paolo Virzi, relata la vida d'un propietari d'un bufet d'advocats que s'ha reclòs als estables restaurats d'una mansió d'un aristòcrata italià. És d'humor, però és una obra que també toca temes més profunds.
1: Una d'humor i una altra de por. Dulce sabor a muerte.
6: ¿Qué ha pasado?
7: Alguien le ha hecho daño a mi mamá.
6: ¿Quién?
4: Fa una mica d'angonieta, eh? Si mireu el tràiler, és d'aquelles que arriba per això un punt que, més que por, acaba rient. El que comença sent un estiu idíl·lic en un petit poble tranquil es converteix en un autèntic malson quan els nens i nenes es comencen a convertir en assassins i volen matar tots els adults. Són víctimes d'una curiosa maledicció provocada pels gelats que mengen al poble. Sí. I a més, hi ha tres nens que no són contagiats i que són els que hauran de salvar tot el poble.
1: Que són els dels típics pares que no li donen sucre a les criatures.
4: Exacte.
1: A veure si serà una apologia d'això. I també és dia de novetats musicals.
4: Un dels que treu nou tema és Guillem Gisbert.

0: L'estimem.
1: Entretén-me, és el primer avançament.
0: No cal que m'entenguis, entretén-me, és meravellós. Sí o no?
1: Sí, sí.
0: No. Ja està, no cal que tot sigui tan profund. No cal que tot sigui tan profund.
1: No, i fent lletres aquest home és un geni, això, sí, home, això sí. Tot sigui dit. És el primer avançament del seu nou disc, que sortirà el 13 de novembre. És el segon àlbum en solitari del cantant de Manel després del seu debut, Balla la Masurca, publicat el 2024. Un altres que tenen nova cançó, aquests.
2: Amb qui estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Amb qui estaràs? Qui t'abraça per l'esquena?
0: Això que... Qui dorm amb tu al nostre llit? Mare,
1: és que,
0: Déu, quin horror.
1: Això que sona és Amb qui estaràs, una col·laboració entre Ginestà i Nil Moliner. El protagonista de la cançó és un noi que recorre a Barcelona buscant racons i records de la persona amb qui es va estimar. Arriba al balcó del pis on vivia amb aquesta persona en qüestió. Llavors és quan es pregunta, mirant per la finestra, veient el balcó que tants anys doncs, van viure junts, ara es pregunta amb qui estaràs, qui ocupa el llit ara, qui et cura les penes...
0: L'Arnau fa cara de ganes de vomitar i tot,
1: està, em sap que estava tocat.
3: No, estava escoltant la història. M'havia quedat amb Gisbert, que m'ha deixat impactat, que torni Manel ja, resum de tot.
0: I voleu acabar d'una manera que jo no vull, que m'hi negaria, però vaja, va, us deixo 30 segons per aquesta marranada que fareu ara.
1: Acabem amb una mica de reggaeton, perquè això és el més nou de Wisin.
0: Oh, sorpresa! Sona igual que tot el reggaeton.
1: Escolta, però es valora les cançons? Perdona, mira la lletra d'aquesta cançó tan poètica. Mueve't encima de mi, dius.
3: Què esperes de Wisin, que és una llegenda del reggaeton? Que faci claqué, reggaeton, flamenc.
0: Després ens queixem del Guillem Gisbert, si tot li sona igual, però com a mínim ell fa algunes variacions. A vegades agafa l'ukelele, a vegades no sé.
1: El reggaeton és això, i et diré una cosa, Wisin el que ha fet és treure un àlbum que es diu
0: L'Universitat... El reggaeton és això, defineix això.
1: Deixa'm explicar-t'ho. La Universitat del Perreo és el nou àlbum que ha tret Wisin. És una universitat que recordem que existeix, és digital. Ell el que ha fet és impulsar un projecte amb diversos cantants de reggaeton i el que vol fer són classes online amb cantants que explicaran bàsicament la història, volen difondre la història i el llegat que deixa el reggaeton a escala mundial. És un fenomen
0: un
1: i explica
0: minut,
1: la història de tots nosaltres.
0: Ja de reggaeton,
1: Ens havies donat 30 segons. Ja. M'ha agradat el tema.
3: Es diu el disc La Universitat del Perreo i la Marina s'esperava, no sé, que sonés...
0: Que no pot ser que soni més reggaeton que Manel Gisbert. No pot ser.
3: Ah, val.
0: Mineu.
1: Doncs callem.
2: Directamente desde la base. Multimillion Records. Yeah!
0: Temps pels esports. Avui comença nova jornada de la Lliga, la quarta, l'obre el Real Madrid.
3: Amb el primer gran examen per Mourinho, que visita el Betis a les 9 de la nit. El protagonista en el conjunt blanc va ser ahir Raúl Asencio, que va quedar absolt pel cas de difusió d'un vídeo sexual.
0: I per què? Per què l'absolen? Com va anar la cosa?
3: El futbolista del Madrid estava investigat juntament amb tres exfutbolistes més del planter del Real Madrid arran de l'enregistrament i la difusió no autoritzada de vídeos de contingut sexual gravats a Gran Canària l'any 2023. Una de les víctimes era menor d'edat en aquell moment. Ha estat absolt pel perdó de les víctimes, és a dir, el seu perdó anul·la l'únic càrrec al qual s'enfrontava Raúl Asencio, que és el de revelació de secrets. Els altres tres excàntalans del Madrid van acceptar un any de presó per pornografia infantil. Asencio havia estat ahir també protagonista per haver estat condemnat per conduir quadriplicant la taxa d'alcoholèmia. Vaja, sobretot això en va parlar el seu entrenador, Mourinho.
4: És jugador del Real Madrid 24 hores per dia. Tot el que haces fuera de tu área profesional continua a dañar el prestigio de un club que és intocable. No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
3: Això és el que deia Mourinho. El Madrid va rebre ahir la visita de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil i ex-tècnic dels blancs.
0: Que diem, primer cap de setmana de Lliga, que m'està passant?
3: Vinga, va, som-hi. La jornada 4 de Lliga comença aquest cap de setmana avui amb el Madrid.
0: Comença avui amb el Madrid en un cap de setmana molt especial perquè just demà és quan fa 50 anys de la primera narració d'un partit del Barça en català.
5: Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmas.
0: No s'enganxaven tant com jo, eh?
3: No, va ser una més fluida aquesta primera transmissió, que va ser el 5 de setembre del 76. Joaquim Maria Puyal va narrar en català el partit entre el Barça i la Unió Deportiva Les Palmas, corresponent a la primera jornada de Lliga, no a la quarta, com és la d'aquest cap de setmana. Va ser en aquesta casa, Ràdio Barcelona. Era la primera transmissió radiofònica d'un partit de futbol en català des del final de la Guerra Civil.
6: Mira casi lo Ruti a la pared, mira casi de trapés lo Ruti, minut 43 a la segona, que amb la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo,
3: ha deixat moments, com l'Urruti t'estimo, o per exemple el primer gol de Cruyff amb el Barça.
7: Facultats Nis, que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, compte, compte, compte, gol!
3: Vaja, infinitat de moments que anirem recordant aquests dies. Avui en dia, a Ser Catalunya, tenim la forta aposta amb el que et jugues Barça, amb el Sique i l'Albert Bermúdez.
0: I com ens agrada fer sempre, clar que ho celebrarem amb un programa especial els propers dies. D'aquí a poc desvetllarem tots els detalls. El Barça, com ho celebrarà? Doncs també ho celebren diumenge a Mestalla contra el València.
3: Ahir el conjunt de Flick ja va tornar als entrenaments després de dos dies de descans i ho va fer amb la novetat de Gabriel Jesús, que ja va completar la primera sessió amb els seus nous companys. Un Barça que ja té també data per l'Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies, serà el 19 de setembre i servirà per aprovar l'ampliació de 500 milions d'euros per l'espai Barça. A més, el club anuncia uns ingressos rècord de més de 1.000 milions d'euros.
0: Avui és dia de revisions de mercat dels equips catalans.
3: El director esportiu de l'Espanyol en va parlar ahir, Monchi, content amb la propietat.
8: A mi todo lo que me dijo Alan Pace lo ha cumplido. Nosotros teníamos un límite salarial muy marcado, mi grado de satisfacción...
3: Content Monchi, Quique Cárcel, el Girona va desvetllar que la majoria de jugadors van voler marxar amb el descens.
9: Jo volia quedar-me amb tots, si podia, perquè era una bona plantilla. Sabent que tots no volien estar ningú. Aquest era una mirada la realitat.
3: I es va mossegar la llengua amb el cas Shigankov.
0: En futbol femení, avui sorteig de la fase Lliga de Champions.
3: L'actual campió, el Barça, és cap de sèrie. El Madrid estarà al bombo 2, serà a partir de les 12 del migdia.
0: A la Vuelta, l'Enric Mas, més líder.
3: El de Movistar va sumar 27 segons més de marge sobre Roglic.
0: En bàsquet comença el Mundial femení.
3: Amb el debut d'Espanya, 3/4 contra l'anfitriona, Alemanya.
0: El Carat juga avui als setzens de final de l'US Open.
3: Contra el xinès Wu, no abans de les 7 del vespre.
0: Hi ha Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1.
3: A Monza, 12:15, primers entrenaments lliures.
0: I Supercopa Ibèrica.
3: El Barça juga a les semifinals a les 5:45 contra el Porto a Vigo.
0: I ara la notícia per comentar l'hora del cafè. Otra vez. Més reggaeton.
3: No és que reggaeton.
0: Això no és reggaeton.
3: Sí. És una cançó,
0: reggaeton?
3: És una cançó.
0: Això no és reggaeton?
3: És una cançó gallega. No, no és reggaeton.
0: A veure. Que no t'entenc.
3: És més salsera que una altra cosa, vale, Marina.
0: Vale. No, no, que
3: obsessió diguis. Total amb el reggaeton.
0: No,
3: eh? Vaja.
0: No, obsessió no, vull dir que jo el ballo, una... que tampoc aquí vaig de purista de res.
3: És veritat, això, és una cançó de Galícia, una cançó de Galícia, perquè avui parlem de Galícia. La Guàrdia Civil, no sé, ahir parlàvem també de formatges, no sé com portes el marisc t'agrada més que els formatges.
0: Marisc m'agrada, sí,
3: sí,
0: clar.
3: Sí. Doncs la Guàrdia Civil ha decomissat més de 430 quilos de marisc que presumptament havien de ser introduïts de manera irregular. Carai. En una empresa d'Ogrove, a Pontevedra. La càrrega estava formada, atenció, per 249 quilos d'escopinyes, 107 quilos de cloïsses babosa, tipus de cloïssa.
0: Totes les cloïsses són baboses, no?
3: Sí, no? I 78 quilos de cloïssa japonesa. Vaja, era per diferenciar-les entre els dos tipus. En total, 434 quilos de marisc que no havien passat pels controls i que, per tant, doncs, eren un perill per la sanitat pública. Aquests controls permeten comprovar-ne l'origen i garantir-ne que compleixen els requisits sanitaris abans d'arribar als consumidors. S'ha quedat a la llotja d'Ogrove.
0: Miquel Noguer, director del País de Catalunya. Què tal? Bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia.
0: No sé si ets més de marisc o de formatge, tu.
10: Doncs mira, abans no m'agradava formatge, ara m'agrada molt el formatge.
0: Ah, sí, eh?
10: Sí, sí, sí, sí, sí. I per tant, m'agrada tot.
0: Això vol dir que has fet un entrenament perquè t'agradi.
10: Sí, no sé si un entrenament, però és veritat que són aquestes coses quan ets petit i hi ha coses que t'agraden i coses que no t'agraden i que després amb el temps dius, he passat amb la tonyina. No podia menjar tonyina i ara...
0: I això sempre ho diuen els pares. A mi ma mare sempre em deia, no t'agraden les coses d'or? Ja veuràs com t'agradaran.
10: Ja veuràs, i després t'ho acabaràs tot.
0: Vinga, 2 minuts i comencem amb l'anàlisi.
11: Ser Catalunya, Barcelona.
12: José Sacristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El Hijo de la Cómica. Un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El Hijo de la Cómica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
13: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
14: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
15: La Festa Major arriba al Poble Nou, del 10 al 20 de setembre, i el Casino L'Aliança dona el tret de sortida. El dijous 10 a partir de les 10 de la nit, la Sala Gran es converteix en pista de ball. Música dels 80 i 90 amb DJ Juan Carlos, resident durant molts anys del mític Luz de Gas. Consulta el programa complet a casinoalianca.cat.
16: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
17: Sí, sí, segur.
16: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
18: Això és clau.
16: Descontrol i animació, presentat per Siki Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
19: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
16: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
20: Barça!
16: Amb Siki Rodríguez a SER Catalunya.
21: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
22: Curios, de Cirque du Soleil, el gabinete de curiosidades donde todo es posible por primera vez en Barcelona. Un alucinante viaje circense, una celebración del poder de la imaginación. No te pierdas el mejor espectáculo de esta temporada. Más de 7 millones de personas lo han visto. Solo faltas tú. Curios, de Cirque du Soleil, bajo la gran carpa.
23: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. La sala Herbert i Cotel obre temporada amb l'obra Ella i màquina, de Sergi Balbel. Sergi Balbel i Enric Ambray tornen a treballar plegats després de l'èxit del monòleg Hamlet.01 i Hamlet.02, que Ambray comparteix escenari amb Agatha Roca. Ella i màquina ens presenta a una dona que, després d'haver dedicat la seva vida a ajudar a les persones del seu entorn, es pregunta qui l'ajuda ara ella. Parla de la alienació del món contemporani, dels deliris del sistema capitalista, dels maldecaps que envolten una dona intel·ligent i sensible i que l'empenyen a trencar l'ordre establert, amb una certa ironia, acidesa i sentit de l'humor. Amb aquesta novel·la, Ella i màquina, Balbel va guanyar el Ciutat de València 2022 i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians 2023. A l'Àgata Roca la veurem al febrer del 2027 a Les Dones de Pinheiro, un espectacle de T de Teatre i La Calòrica, T de Calòrica. Abans, aquest desembre, Balbel, amb Òscar Roig, estrenaran un musical a la Beckett, El Forat Blanc.
24: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
25: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Passen 3 minuts a 3 quarts de 9.
26: I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo.
27: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
28: Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
29: Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España.
27: Lo que hace usted hoy con su terraplanismo electoral no es defender la democracia, es preparar la excusa para su próxima derrota. Y me alegra comprobar que ya darán por hecha.
30: Cataluña ya no pot acollir més.
27: Me ha dado la sensación de que usted estaba un poco incómodo, porque es muy difícil decir que hay que tener una atención humanitaria a los migrantes que llegan, pero al mismo tiempo tratar de emular en algo pues el discurso de la ultraderecha española o también de la ultraderecha catalana.
30: Incòmoda, no, molt farta que espanyols incomplidors i amb vostès com vostè se'n fotin dels catalans mentre els hi van xuclant els quartos.
29: Los gobiernos no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
27: Usted acusa al Reino de Marruecos. Yo me debo a los datos, a los hechos contrastados.
25: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.

0: solo, solo.
1: He saludat ja el Miquel Noguer, el director del País de Catalunya, i afegim el Roger Pi de Cabanyes, delegat de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid. Què tal, Roger? Bon dia. Roger?
2: Hola, molt bon dia.
1: Ah,
2: bon dia.
1: Ara sí, què tal? Bon dia. El primer que volia fer, el primer que us volia demanar que analitzéssim és el que hem estat escoltant, tot el que es va dir ahir al Congrés en aquesta compareixença sobre la crisi migratòria a Ceuta, que va servir de ben poc per aclarir l'origen o què hi ha al darrere de tot això. O sigui que va servir per evidenciar la solitud de Pedro Sánchez. I aquí el gran debat que hi ha és què passa amb el Marroc i si Sánchez ha estat tanallat per les autoritats del Marroc, perquè al final, i nosaltres en parlàvem ahir amb el Pol Morillas, amb el director del CIDOB, deia que és veritat, el Marroc té la paella pel mànec en tot el que té a veure amb migracions.
3: Sí, i el Marroc té la paella pel mànec, però no només en relació a Espanya, perquè això a vegades hi ha la tendència a voler-ho reduir una qüestió de Marroc contra Espanya, o inclús Marroc contra Pedro Sánchez, directament. I això és una qüestió de Marroc contra Europa. I perquè Europa ha decidit, des de ja fa molts anys, que li surt més a compte doncs, tenir les fronteres vigilades pels seus veïns del sud, i no només Marroc, estic parlant de Líbia, estic parlant de Turquia, inclús està intentant amb Albània, i s'ha decidit que això ja sigui així. Per tant, qui ho redueix a una qüestió simplista de contra Sánchez, doncs crec que s'equivoca i no fa cap favor, perquè hi hagi el govern que hi hagi a Espanya, d'aquí un any, d'aquí dos anys és igual, doncs s'haurà d'entendre Marroc en uns o en uns altres termes. Quina és la novetat d'ahir? Doncs que Pedro Sánchez s'obre, diguem-ne, a canviar aquesta relació amb Marroc. No entra en cap detall, no explica exactament les raons, perquè diu que no hi ha cap prova, diguem-ne, que exemplifiqui això, però sí que ja comença a obrir la porta d'un canvi de relacions. Veurem. I després hi ha l'oposició. L'oposició al costat, que, com deia, saben que en cas que acabin governant l'any vinent, es trobaran exactament amb el mateix problema, que s'hauran d'entendre amb Marroc. I tot i així, per alguna raó que a mi encara em costa d'entendre, aquí la ironia, s'atreveixen, per entendre'ns, a acusar a Marroc sense portar les proves, no? I inclús s'atreveixen a dir que volen portar Pedro Sánchez davant de la justícia també sense expressar aquestes proves. Crec que una mica de rigor seria exigible a un partit que aspira a governar d'aquí molt pocs mesos.
1: Clar, perquè s'hi acabaran trobant ells, no? I tornen amb els tambors de la judicialització, ara no amb l'independentisme, sinó amb tot el que té a veure amb Pedro Sánchez. Roger?
2: Sí, sobre el debat d'ahir, jo crec que hi ha un element de fons, que és que tot el país, diguem, l'opinió pública i la resta de partits tenen interioritzat que el Marroc ha tingut un paper important en aquest capítol i el govern espanyol no vol transitar aquest camí, no? I aquí hi ha, diguem, dos elements. Hi ha un primer element, que és la sospita generalitzada de que hi ha alguna cosa més, no? Que ahir sortia, i una mica de forma intermitent, en aquest debat, de que doncs, a través de l'espionatge amb Pegasus, o hi ha algun element de força del Marroc respecte al president del govern espanyol, cosa que no està demostrada. I després hi ha un tema molt més pragmàtic. Per què Sánchez, diguem, pot tenir un motiu per no carregar les tintes contra Marroc? Doncs perquè la crisi actual no es pot resoldre sense el Marroc. És a dir, si tu vols que aquesta gent que estan a Ceuta, els immigrants que han entrat a Ceuta, puguin retornar, el Marroc els ha d'acceptar. I per tant, doncs el govern espanyol fa molts esforços doncs, per no encara espatllar una mica més la relació amb el Marroc. O sigui que Sánchez, d'alguna manera, té una situació una mica complicada, perquè té una opinió pública que té ja un criteri molt clar, té uns socis, fins i tot, no només l'oposició, té uns socis que ja han decidit que, doncs, que el Marroc té responsabilitat en aquest capítol i en canvi, doncs, ell es resisteix, tot i que ahir obrís aquesta porta que deia el Miquel, es resisteix a fer aquest pas. I es resisteix també fins i tot amb el fet que hi ha documents que apunten en aquesta direcció. És veritat que l'informe que hem vist aquests dies no és concloent, apunta d'una mica, de forma una mica tangencial, perquè els vídeos que hem vist respecte als possibles gendarmes que estan fent baixar doncs, immigrants de camions, o que segons l'informe guien a aquestes persones cap a la frontera, doncs un cop geolocalitzats, doncs resulta que no estan tan a prop de la frontera com sembla, no està clar quina és la funció que estaven fent, no? I per tant, jo crec que ahir Sánchez no va aconseguir tots els objectius que tenia perquè no va aconseguir revertir la sensació generalitzada de que no ha gestionat bé aquesta crisi, i el que es va limitar a fer va ser a posar sacs de sorra, diguem, a les finestres i defensar-se per evitar ja una sensació de col·lapse.
1: El que sí que és veritat és que qui buscava, no sabem qui al darrere de tot això, d'aquesta crisi, o si realment només han estat les xarxes socials, si, com diu Pedro Sánchez, fins i tot Rússia o Israel podrien estar al darrere d'això, però si algú volia agitar el vesper, això sí que ho ha aconseguit, i de fet el que tenim, Guillem, és Donald Trump i Javier Milei sucant pa en això amb el bloc de la dreta.
0: Sí, declaracions de tots dos de les últimes hores, allò anant a reblar el clau després del que va passar ahir al Congrés. D'una banda, Javier Milei, el president argentí, ha carregat contra Sánchez per la crisi, ha dit Milei facilita la immigració descontrolada i degrada la identitat espanyola. Donald Trump, des de Washington, ha qualificat Espanya com un país arruïnat, són paraules textuals, i ha afirmat que l'entrada massiva de migrants va ser molt trista de veure.
1: Clar, d'una banda hi ha les relacions d'Espanya amb el Marroc, que és amb el que hem estat comentant, després hi ha les relacions de Pedro Sánchez amb els seus socis, i ahir el que es va evidenciar és aquesta imatge de solitud, no? Que fins i tot Sumar, que està al govern amb ell, no ho veuen clar.
3: Sí, perquè ningú vol assumir el risc d'expressar la més mínima, el fet d'estar mínimament a prop de Pedro Sánchez. Tothom olora unes eleccions, que no saben exactament quan seran, però tothom les veu a la cantonada, i per tant ningú vol assumir cap mena de risc d'estar massa a prop de Pedro Sánchez, i menys amb una qüestió com aquesta, que ningú hi veu res a guanyar. Perquè és que l'única manera que es podria sortir d'això, jo crec, arribat a aquest punt, és que el conjunt de la Unió Europea expressés unitat entorn al que fos sobre Marroc, en el sentit de renegociar un acord amb Marroc, que Marroc veigués que no està desestabilitzant Espanya, està desestabilitzant Europa, i que tota Europa li està exigint el que sigui. Mm-hmm. El que sigui, és a dir, i per tant s'hauria d'arribar a un mínim acord que
1: sembla
3: no hem vist...
1: Sembla difícil trobar unitat
3: no
1: en el
3: conjunt
1: manera. De la Unió Europea. I per tant, vist amb casa, vaja.
3: És molt complicat. I ara només estava parlant de Javier Milei. Quan he sentit aquestes declaracions aquest matí, que gairebé he saltat, perquè... Espanya està acollint 460.000 ciutadans argentins, i molts més que n'estan arribant degut a les crisis que està, no sé si gestionant o provocant el mateix Milei, i que digui que s'està perdent l'espanyolitat, que s'estan perdent les essències, doncs, ostres, potser 460.000 persones d'un altre país, d'alguna manera o d'una altra, per més que parlin el mateix idioma, etc., potser contribueixen a això, potser s'hauria de tapar una mica.
1: Roger, tu que ho veus i ho vius des de Madrid, perdona, ara et dono pas, però també sí. Et volia demanar una mica, és el dia de la marmota, això de dir, la solitud de Pedro Sánchez cada vegada el veiem més aïllat, és veritat que va una mica més, però ell una mica és com aquell anunci que hi havia fa temps d'aquell que li queia el test al cap i deia, s'expulsava així una mica la terra i deia, estic bé, tranqui, no passa res.
2: Sí, ell segueix i segueix també amb un element, que és que l'oposició, malgrat que l'oposició el critiqui, l'oposició sap que l'alternativa és molt pitjor, i per tant, diguem, no el deixaran tirat, no el forçaran definitivament a convocar unes eleccions, i de fet doncs el que sembla és que ell vol aguantar, ja no sabem si fins a febrer o potser fins després o l'estiu que ve, que és el límit legal que podria convocar, però que ell té voluntat d'aguantar, és evident. I hi ha un element important en tot el debat, que és que tot aquest cas, tot aquest debat, tota aquesta controvèrsia que tenim sobre la taula, no va gaire de Ceuta i va molt d'oposició, va molt dels intents de derrocar aquest govern, i també va molt d'un altre element, que és l'element de la immigració. És a dir, les manifestacions que vam tenir la setmana passada, ara fa dos dies, que dies en periodisme passen molt ràpid a vegades, doncs les manifestacions que vam tenir el passat dimecres a Madrid, per exemple, no anaven tant de solidaritat amb Ceuta, és a dir, no anaven tant d'ajudar els ceutins com de criticar el govern de Pedro Sánchez, de demanar la dimissió o l'empresonament, i de criticar la invasió, no? Hi havia lemes i eslògans que parlaven d'una invasió, no? I crec que aquest és l'element central, és a dir, l'objectiu de l'oposició està clar, que és aprofitar aquesta dinàmica de Ceuta per acabar d'ensorrar el govern de Pedro Sánchez, i de pas la dreta i l'extrema dreta per parlar d'un element que saben que té molt d'impacte en l'opinió pública, que és l'element de la immigració. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, anar movent l'arbre fins que vagin caient els fruits. Però hi ha un element també que jo crec que el PP oblida, perquè el PP va pujant els decibels i va cada vegada més a posicions pròximes a Vox, que és que tot aquest debat, com deia ahir Rufián, només és pinso per l'extrema dreta. És a dir, que aquí se'n beneficia en l'últim extrem no serà segurament el PP, sinó que serà Vox.
3: I que, a més, el PP obvia el que està passant als països on l'extrema dreta o alguna de les variants de l'extrema dreta ja està al govern. És a dir, que quan acaben governant no poden fer allò que han promès. En aquest cas, jo el paral·lelisme faríem que segurament Feijóo, si governa, no podrà canviar de dalt a baix les relacions amb Marroc, perquè simplement no és realista pensar que això pugui ser així sense un canvi profundíssim a nivell europeu. I el que passa després és que surten partits encara més a la dreta, que prometen coses encara més descerebrades, per entendre'ns, i que li acaben fent el llit a l'extrema dreta de torn. Ho està veient, per exemple, a Meloni a Itàlia.
1: Estem parlant de la instrumentalització per part de l'extrema dreta de drames humanitaris o de tragèdies. Això està passant també a Manresa. Nosaltres n'hem estat parlant aquesta setmana. Hem estat desmuntant, òbviament, les notícies falses en relació a això, però també és veritat que quan surt la consellera d'Interior a dir no, els que van matar el Carles, aquest pare de família, pare de bessonada de 45 anys, eren catalans. D'alguna manera està caient en el parany de l'extrema dreta també, no? D'alguna manera també està dient no, anem a posar el focus en la nacionalitat.
3: Sí i no. Penso que arriba un moment que no pots limitar-te, diguem-ne, a posar-te de perfil amb les acusacions falses, les tergiversacions, les exageracions que pugui fer l'extrema dreta. Hi ha un moment que has de posar, penso, els fets també damunt de la taula. I en aquest cas els fets doncs, són molt, molt concrets, és a dir, l'origen és el que és, en aquest cas, són persones nascudes a Catalunya, per més que hi hagi una d'aquestes persones que els seus pares són d'un altre origen, el que sigui, però és que si no, permets, crec que es vagi fent gran la bola de l'extrema dreta i ja la tenim prou inflamada. Hi ha un moment que has de posar el peu a la paret i dir fins aquí, i anem a explicar els fets. I després, això sí, l'extrema dreta té aquesta facilitat de, doncs, si aquests fets s'han demostrat falsos, cap problema. No només demanaré excusa, sinó que me n'inventaré un altre. Mm-hmm. No hi ha cap problema.
1: Sí, sí, ara diuen que és que un dels xavals va manipular l'altre per acabar en tots aquests entorns.
3: I que és culpa del sistema educatiu de Catalunya. Doncs vinga, va, posem-li la culpa també a l'escola.
1: A veure, que les mancances del sistema educatiu les coneixem tots, però tenen múltiples factors, no? Roger.
2: Bueno, és la capacitat que té l'extrema dreta d'aprofitar qualsevol esdeveniment per portar l'aigua al seu molí, no? I està clar que en casos com aquest, doncs, ells fan el negoci rodó, fan proclames a les xarxes socials, treuen els seus tuits, els seus reels, i a partir d'aquí, doncs, intenta fer negoci electoral. I crec que, com deia el Miquel, que s'ha de combatre. O sigui, no tinc la recepta secreta per combatre l'extrema dreta a les xarxes, perquè és molt complicat i perquè al final, com deies tu, doncs acabes caient en el seu camp i en el seu marc, però sí que hi ha, el que sé segur és que hi ha d'haver alguna mena de resposta, perquè si no, diguem, tenen totes les xarxes socials al seu abast, i jo ho veig, per exemple, doncs a vegades amb les xarxes socials que miren els meus fills, no? Que faig un cop d'ull i veig que els hi arriben missatges que no són explícitament d'extrema dreta, però que clarament el contingut ho és. I per tant, s'ha de combatre, no sé com, perquè és difícil, però sí que doncs, una manera és posar els fets sobre la taula, i és dir, bueno, ells s'estan dient que doncs que l'origen dels assassins, diguem, és estranger, s'ha d'explicar doncs, que són nascuts aquí o que no és com ells acaben d'explicar. No?
1: Uh-huh. Avui és quan és el funeral del Carles. Hi ha hagut concentracions, ho sabem, motivades pels entorns d'Aliança Catalana, també de Vox. Nosaltres ahir vam conversar amb l'alcalde de Castellnou de Bages, que és d'on era veí el Carles, d'on era la víctima, i ens feia aquesta reflexió.
4: El que no pot ser és que aquesta mateixa persona, que sí, que aquesta mateixa persona pot ser d'aquí, dic que n'és igual, si que des de fora, fa dues setmanes aquesta mateixa persona estava detinguda. Fa dues setmanes estava detinguda i està tornant una altra vegada al carrer. És que això tornarà a passar, o sigui, tornareu a trucar a mi, a un altre alcalde, a una altra persona, a una altra ciutat. Les lleis s'han endurit per tothom, i això ja li vaig transmetre ahir a la consellera i al president, per tothom. Això s'està anant de les mans.
1: Això tornarà a passar. Això s'està anant de les mans.
2: Bueno, és que és un error del sistema, no? En el sentit que si hi havia un d'ells que ja havia estat, diguem, detingut i acusat d'un intent d'assassinat o d'homicidi, i el sistema, diguem, no ha pogut prevenir, doncs, que ho tornés a fer, doncs, clar, es concep com un error del sistema, i la gent i els veïns i la societat en general ho concep així. I d'aquí ve, quan d'aquí és on l'extrema dreta pot aconseguir, doncs, els seus beneficis en aquests errors del sistema. És a dir, l'extrema dreta aprofita els errors del sistema perquè el sistema produeix errors, i aquí està la clau. Jo crec que s'ha de millorar també com s'afronten aquest tipus de casos a nivell judicial, policial.
3: Sí, però també aquí crec que s'ha d'entrar molt amb la microcirurgia, perquè una cosa és que hi hagi un error del sistema i l'altra cosa és que això de manera indefectible hagi d'anar a un enduriment de les lleis. És a dir, les lleis, si tu intentes matar una persona, la llei està perfectament definit, què s'ha de fer i què no s'ha de fer, per entendre'ns. Què passa? Quan diem que el sistema no funciona, doncs és que, per exemple, els jutjats encara tenen seriosíssims problemes de comunicació entre ells a l'hora de poder comparar antecedents amb un jutjat amb un altre, etc. I és quan hi ha aquella expressió de és que entren per una porta i surten per l'altra, no? Doncs per què? Perquè encara a dia d'avui hi ha problemes de comunicació entre els jutjats, d'identificació de les persones, etc. Aquí sí que hi ha molt marge per combatre dintre del sistema, sense necessitat d'anar donant el missatge a la societat de que hem d'anar endurint unes lleis que ja són dures, que ja són estan fixades, i que si es complissin tal qual, doncs el problema es reduiria moltíssim.
1: Més gestió que legislació, més bona gestió. S'ha incorporat a la taula el Joan Serra, el cap d'informatius de SER Catalunya. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Marina.
1: El que puc fer aquesta hora és saludar l'exalcalde de Manresa, el Valentí Junyent. Què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Escoltant-vos amb atenció i preocupat, com tothom.
1: Preocupat, clar, suposo que ha escoltat les paraules també que ens deia l'alcalde de Castellnou del Bages ahir. Clar, vostè va ser alcalde de Manresa durant molts anys, des del 2011 fins al 2020, per tant, coneix bé la ciutat, a més va entrenar equips locals, vull dir que ha tocat terra. Com veu que està Manresa? Perquè, clar, el que ens venia a dir és Manresa està perduda. No sé si és una mica excessiu dir-ho així. Què vol dir?
6: Jo crec que sí. Sí, jo crec que és excessiu i està... Manresa està patint el mateix que altres ciutats de Catalunya, i específicament les mitjanes en les que les problemàtiques coneixem on estan focalitzades, o coneixíem quan estàvem a primera línia, i en paral·lel el problema és un problema global, no és un problema de Manresa. El que passa que la percepció ara ha augmentat, i després dels fets d'aquest dilluns, després del correfoc, doncs la mort del Carles Vilajosana ha tornat a posar el debat a primera línia. Però Manresa no està pitjor que ni millor, simplement el que passa a molts llocs, hi ha un problema i s'ha d'afrontar sense interessos electoralistes, s'ha d'afrontar pensant en la societat i en la gent que ho estem patint.
1: Clar, estem parlant d'una societat ara mateix impregnada de dol, òbviament, per la mort del Carles, però vostè parlava ara d'un problema. Quin és aquest problema que vostè diagnostica?
6: Bé, jo crec que algunes coses les heu dit molt bé en la tertúlia. No sé si s'han de canviar les lleis o s'ha de millorar la gestió, però el que és evident que la lentitud en l'aplicació de les lleis no afavoreix que hi hagi confiança per part de la ciutadania, i bé, que aquest debat és complex, però la convivència necessita de que es prenguin algunes mesures, i a vegades... les normatives no afavoreixen, o les lleis no afavoreixen que aquest senyor que va estar, per dir alguna cosa, aquest senyor que va estar intentant fer un altre homicidi fa uns dies torni a estar en llibertat i en faci un aquest dilluns, no? Això obliga a un debat en profunditat, i el problema no és de la societat, és del sistema, no del sistema educatiu, per descomptat. És un problema de la societat que hem d'afrontar una realitat que és molt complexa.
5: Bon dia, Valentí.
6: Bon dia. Què tal?
5: Et volia preguntar, perquè ara parlaves del problema de la seguretat, però segurament Manresa, i tu saps millor que molta altra gent, té altres dificultats en l'habitatge, en la degradació de determinats barris. L'IDESCAT té un indicador de nivell socioeconòmic que explica que Manresa, en les últimes dades disponibles, ocupa la posició 807 de 948 municipis catalans. Com es poden aplicar polítiques públiques per intentar revertir aquesta situació, i també per impactar en una altra qüestió que ara és molt latent a Manresa, que és la frustració de la ciutadania amb determinats problemes i la seva falta de resolució?
6: Bé, jo crec que hi ha diferents aspectes que poden ajudar a progressivament revertir aquesta situació. És a dir, doncs, el pla de barris, que el govern de la Generalitat ha tingut a bé fer un dels projectes aquí a Manresa, perquè fa molta falta en determinats espais, el propi empobriment econòmic de la ciutat, això no és responsabilitat de cap governant directe de la ciutat, sinó que les dinàmiques, doncs, en moments determinats, afavoreixen que la situació sigui d'una degradació, com deies tu, i després la falta d'habitatges i l'infrahabitatge, que en molts casos cobreix aquesta mancança d'habitatges socials, doncs ens porta a una situació que cadascú la viu a la seva manera i que cadascú proposa unes solucions que no són fàcils, i el que està enfront de l'Ajuntament, aprofito per donar tot el meu suport a l'alcalde Eloi i a tot el consistori, perquè són moments difícils i som tots plegats els que hem de revertir aquesta situació i posar-hi elements que facin que canvi la tendència. Això que dius, Joan, de 807, de posició 807 de 948, doncs evidentment és un tema que ens ha de fer rumiar a tots i ens ha de fer partir de la realitat, que és aquesta, no és una altra.
3: Sí, bon dia, sóc en Miquel Noguer. Jo li volia preguntar si hi ha alguna possibilitat. Vostè diu que hi ha, això és producte d'unes dinàmiques que en molts casos no controlen ni els ajuntaments ni cap governant, però sí que hi ha un factor que està afectant en moltes ciutats mitjanes de Catalunya i que ja vam veure a França fa molts anys, que s'estan buidant els centres de determinades ciutats. Quan dic buidant em refereixo que s'estan buidant de comerç, s'estan buidant de vida, i això el que fa és que va empobrint el teixit comercial i social d'aquestes ciutats. Manresa no s'escapa o no s'ha escapat també d'aquesta dinàmica, i a mi el que m'agradaria saber és si vostè creu que s'hauria de fer un mea culpa de totes les persones que governen, que han governat o que estan planificant aquestes ciutats, de com s'està deixant créixer, per exemple, aquests polígons fora de les ciutats. Quan dic polígons em refereixo a polígons de comerç, no industrials, i que el que fan és d'alguna manera contribuir a que es buidin les ciutats, que hi hagi menys gent passejant, que hi hagi menys llum al vespre i que per tant aquesta sensació d'inseguretat augmenti.
6: És un bon anàlisi. Jo crec que el que convé és que tots plegats sapiguem que no hi ha decisions neutres. És a dir, prendre la decisió de que a la recta de Sallent s'han concentrat la majoria de... Ho dic perquè és coneguda popularment així, eh? La majoria de comerços, i això, alguns dels grans comerços que han anat buidant el centre de Manresa, això és una dinàmica que hem de conèixer, hem de que no augmenti, i hem de valorar la feina dels nostres comerciants, dels nostres... I aquí no s'està fent, no ho estem fent tots, no els que hi són ara ni els que érem abans. La problemàtica és tan complexa que requereix d'actuacions en diversos àmbits, no només. És a dir, l'acció de govern no és només dir, bueno, ara això puntualment farem, revertirem, bueno, hi ha coses que ens hem de plantejar i hem de saber, tots, sobretot els que ara estan en actiu i en primera línia, que no hi ha decisions neutres i que totes porten unes determinades conseqüències, i aquest empobriment que apuntes dels centres urbans, històrics, de les ciutats mitjanes de Catalunya, doncs és un fet que va molt lligat a la pèrdua del teixit comercial i de determinat tipus de vivendes que ara mateix no estan en condicions de posar-se en el mercat perquè estan envellides i infrahabitatges al centre de les nostres ciutats mitjanes de Catalunya. Per tant, benvingut al Pla de Barris, i alhora altres elements que protegeixin el nostre comerç, perquè el necessitem no només per vendre. Ara, això sí, la gent vol que es faci la protecció del nostre comerç tradicional i autòcton, però llavors compra per internet. És a dir, hem de ser coherents amb a l'hora de proposar solucions, han de ser conjuntes i amb consens, però no, també hem de ser coherents a nivell personal.
1: Clar.
5: Valentí, temps que en les pròximes eleccions municipals, encara més, malauradament, després del que ha passat aquesta setmana, el debat central d'aquests comicis sigui la percepció d'inseguretat? I fins a quin punt això posa en perill els resultats que puguin haver a Manresa?
6: Bé, jo sempre dic que la ciutadania és intel·ligent, que la majoria de la ciutadania pren les decisions amb perspectiva. Esperem que el clima s'apaivagui d'aquí al maig del 27, i bé, falten 9 mesos, i és possible, diguem-ne, tot. Veurem com evoluciona, però és evident que aquestes coses incideixen i tenen una translació en els resultats electorals. Jo confio que els ciutadans sabrem recolzar aquelles opcions que són més positives per la nostra ciutat, amb una majoria de propostes que aconsegueixin consens i revertir la situació. El perill és que passi això que heu dit vosaltres, bueno, que les posicions d'extrema dreta i de dures vagin en augment i tinguin més protagonisme.
1: Mm-hmm. Valentí Junyent, exalcalde de Manresa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, per ajudar-nos a dibuixar una mica la realitat de la capital del Bages.
6: Molt bé, Marina, gràcies a vosaltres i permetem, si puc, felicitar amb un altre ordre de coses a l'emissora de Gana de Catalunya, perquè demà, el dia 5, es commemora el 50è aniversari de la primera transmissió en català de futbol del mestre Puyol. I com que un ve de l'esport, ve de gust tenir, faig aquesta falca sense cap altre interès que felicitar-vos i amb voluntat de que es posi en valor el que en el seu moment, fa 50 anys, va fer Ser Catalunya, Ràdio Barcelona, etc etc.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Vostè va estar al bàsquet Manresa, per tant, com deia, efectivament, es coneix bé això del món de l'esport. Que vagi bé, gràcies.
6: A vosaltres, que vagi bé.
1: Clar, estem parlant d'un exalcalde de Junts, però amb un to bastant més ponderat que altres coses que hem escoltat aquests dies, sense anar més lluny, al cap de files de Junts ara mateix a l'Ajuntament de Manresa dient, escolta'm, si són immigrants, que els deportin.
5: Una de les coses que està passant, no només a escala global, també a escala local, és que hi ha hagut una traslació del discurs, també del discurs conservador cap a posicions molt més dures. I això també ho estem veient a Catalunya i això també impregnarà els pròxims comicis municipals.
1: Mm-hmm. Roger, que fa estona que t'escoltem.
2: Sí, no, el Joan jo crec que apunta el que hi ha, no? Que és que la dreta, diguem, tradicional està perseguint els vots que se li escapen cap a l'extrema dreta i, per tant, van durint el seu discurs. I aquest discurs, i aquesta dinàmica, jo no sé si ho tenen gaire ben calculat, perquè tots els exemples a Europa que hi ha hagut sobre aquest tipus de situacions, el que acaba generant és que l'extrema dreta cada vegada té més espai al debat públic i per tant també més espai electoral, i per tant que, diguem, és un mal negoci per la dreta tradicional caure en segons quins clichés i quines dinàmiques respecte a temes com la immigració o la seguretat. Però clar, és la gran temptació, no? També perquè és un debat molt fàcil, és a dir, resoldre situacions com les que hi ha hagut a Manresa segurament requereixen anys, inversió, política social, integració, moltes altres coses, moltes coses que segurament estan en marxa però que necessiten poder tenir efecte, i en canvi l'impacte d'un fet com el que hem tingut és immediat, és imminent, i l'emergència, diguem, electoral també és imminent, no? I això fa que els partits, doncs, reaccionin també amb uns temps accelerats que no ajuden, diguem, a resoldre el problema per la societat en general. Mm-hmm. És una mica també el que està passant respecte a la crisi de Ceuta, eh? O sigui, la solució per Ceuta seria més solidaritat amb Ceuta i, per tant, acollir els immigrants arreu de l'Estat, però el que tenim a les manifestacions i els discursos és una cosa molt diferent.
1: Ja. Roger Pidacabanyes, delegat de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid, et deixem marxar perquè ara ens quedem parlant bastant més només de Catalunya.
2: Gràcies.
1: Que vagi bé. Parlant, i volia demanar-te, Miquel, una valoració en relació a la decisió de Volkswagen de, vaja, reestructurar la plantilla. Una reestructuració titànica, i s'ha afegit a la taula l'Oriol Soler. Què tal, bon dia?
7: Què tal, Marina, bon dia.
1: Perquè els 15.000 treballadors de la fàbrica de Seat de Martorell viuen amb incertesa aquesta possible decisió de Volkswagen d'eliminar aquesta marca històrica després que la multinacional hagi aprovat aquesta reestructuració que us deia. Els plans del gegant alemany a Espanya passen sobretot per Cupra. El que està per veure és si dins d'aquests canvis també hi ha punt i final a la marca Seat, a la icònica marca Seat, que és tot un símbol, més enllà només de la marca de cotxes. Anem a pams. Una cosa és la marca, l'altra és l'empresa. Una diferent és la planta, Martorell, que dona feina a aquestes 15.000 persones. Per tant, endrecem tot una mica.
7: Sí, posem-hi una mica d'ordre. Per començar, Volkswagen és la propietària de Seat i, per tant, les decisions en última instància sobre aquesta empresa es decideixen a Alemanya, això és important, i Seat fabrica a Barcelona cotxes d'aquesta marca, però també fabrica els cotxes Cupra, que és la línia, doncs, més moderna, esportiva, desenfadada, la que actualment està donant també millors resultats. Malgrat tot, l'any passat es van vendre més de 250.000 cotxes Seat, molts dels quals fabricats a Martorell, i els treballadors demanen a l'empresa que informi a la plantilla de quins canvis pot comportar l'amortització d'aquesta marca històrica i si a la llarga només amb Cupra es poden mantenir els llocs de feina a Martorell. Una altra cosa important, si Volkswagen finalment decideix prescindir canvi de la marca el 2029 en els seus plans estratègics. Això no vol dir que just aquell any surti l'últim cotxe de la fàbrica de Martorell amb el logotip de Seat, sinó que els plans de fabricació vigents es compliran i potser falten encara molts més anys perquè la marca s'extingeixi del tot. Qui s'ha referit fa res, fa uns minuts, al que està passant a Seat ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
7: Salvador Illa, que s'hi ha referit des del viatge que està fent a Ucraïna, recordem, ahir es va reunir amb Seat.
1: I el que es pon està preguntant la gent des de casa, per què Volkswagen vol prescindir d'una marca que té més de 75 anys d'història?
7: Clar, aquí podria haver-hi diversos motius. El primer és que ja existia un pla per deixar de construir cotxes de combustió a Martorell per la normativa europea, i els Seat són tots de combustió, tot i que hi ha hagut una pròrroga d'aquesta normativa envers la contaminació ambiental des de Brussel·les. Aquesta continua sent la situació. I l'altra és simplement que Volkswagen, com totes les multinacionals, ha fet números. Fabricar els models Cupra és més barat, es venen a un preu més alt i, a sobre, la seva popularitat va a l'alça. L'any passat, les vendes de Cupra van augmentar un 32%, mentre que les dels models Seat van caure un 17%, i per primer cop, el 2025, es van vendre més cotxes de Cupra que de Seat. Aquesta aposta, per exemple, es veu també en els patrocinis. El logotip de Cupra està present, per exemple, al Barça, al Primavera Sound, a la Kings League, als concerts de Rosalía. Clarament, l'empresa ha volcat aquests esforços de publicitat en el germà petit, que ara sembla que podria acabar menjant-se el gra.
1: I aquest rum-rum de que alguna cosa passa no ha estat sorpresa? Fa 3 mesos que el CEO de Volkswagen va visitar la planta de Martorell i ja va deixar allà uns quants avisos.
7: Sí, com, per exemple, deia Oliver Blume, el CEO de Volkswagen, que el món està canviant i que la multinacional alemanya no podia quedar enrere.
9: Estamos viviendo una transformación sin precedentes. El mundo está cambiando con gran intensidad y de forma profunda. Crisis geopolíticas, barreras comerciales, disrupciones en los mercados.
7: Va ser just fa 3 mesos, el dia que Martorell es començava a fabricar el model Cupra Raval i també el Volkswagen ID. Polo. La multinacional alemanya ara mateix passa per un moment molt delicat, sobretot per la competència xinesa en els cotxes elèctrics, pels aranzels, que han obligat a fer una reestructuració global d'aquest gegant de l'automòbil, que té més de 600.000 treballadors a tot el món, i amb aquesta reestructuració s'obren moltes incerteses. De fet, fins i tot algunes veus a Seat ens advertien ahir a la nit que amb el possible tancament de fàbriques a Alemanya, la carambola fins i tot podria arribar hipotètic a beneficiar Espanya, ja que el preu baix de l'energia i la mà d'obra aquí, que és més barata que Alemanya, perquè tenim uns sous més baixos, podrien fer que la deslocalització d'aquestes fàbriques que poden tancar Alemanya aterrés al sud d'Europa i que alguns models que ara es fabriquen allà es traslladessin així. Això sí, són hipòtesis i és una cosa que ens arriba des de ser.
1: Clar, al final, tota aquesta crisi del sector de l'automoció té a veure molt també amb la geopolítica, perquè hem vist Vladimir Putin jugant aquesta carta amb Alemanya, també dient, i sé que esteu en crisi amb això. Volem anar cap allà, cap a Alemanya, amb la nostra corresponsal a Berlín, amb la Carmen Viñas. Què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Marina, què tal?
1: Claro, Seat es lo que nos toca más de cerca. Ahora estábamos escuchando a Uri lo que nos contaba, pero desde la óptica alemana puede que sea la última pieza del dominó que termina cayendo.
10: Sí, bueno, el Consejo de Supervisión de Volkswagen dio luz verde anoche, por sorpresa, un ambiciosísimo plan de recortes de los accionistas. Uno de los aspectos más trascendentales se refiere al empleo. La empresa va a eliminar alrededor de 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo, incluyendo puestos directivos. Defiende que este ajuste de la plantilla global es necesario para alcanzar los objetivos del programa de transformación, pero aún no ha especificado dónde se van a recortar exactamente. Además, como comentabais, el futuro de 4 plantas del grupo en Alemania sigue en el aire. Si bien no se han decidido cierres, tampoco se descartan. Se van a estudiar para ellas, dice la empresa, usos alternativos. Algunos analistas apuntan a que podrían dedicarlas a fabricar componentes de defensa militar. El grupo Volkswagen reconoce que existe un exceso de capacidad de producción de 500.000 de vehículos.

0: van a optimizarse para alcanzar una producción anual de 9 millones de vehículos, dicen, aproximadamente supone 1 millón menos que en la actualidad y 3 millones menos, fijaos bien, que antes de la pandemia del coronavirus. El descenso es muy, muy acusado y pretenden lograr un margen de beneficio operativo del 9% en 2030.
1: Claro, y yo me refería ahora a las palabras de Putin hace pocos días. Decía, Alemania me está acusando de ese ataque híbrido en Leipzig para tapar su crisis. Ya lo anticipaba.
0: Sí, bueno, Putin lo que intenta es también distraer a la opinión pública y bueno, uno de sus argumentos favoritos desde hace unos meses es decir que todas las acusaciones son hacia él y hacia su invasión en Ucrania para que la opinión pública alemana no sea consciente de lo que está ocurriendo en el país, que una de las cosas, por supuesto, es la grandísima crisis a la que se enfrenta la producción automovilística, ¿no? La industria automovilística se encuentra ahora mismo inmersa en un proceso de transformación del más importante de su historia. Todas las principales marcas están enfrentando a fuertes recortes para poder afrontar, como comentabais también, la competencia global, la competencia de China, sí, los aranceles de Estados Unidos, todo el cambio tecnológico y, bueno, y unos costes internos que son en Europa demasiado altos.
1: Miquel.
2: Sí, efectivament, crec que s'ha de posar, diguem-ne, la pilota al terra en el sentit de dir que Seat, a dia d'avui, continua existint com a marca i no està exactament escrit què passarà d'aquí 3 anys o d'aquí 4 anys. Ho dic perquè aquestes últimes hores he detectat també algunes veus que tenien com molta pressa per enterrar Seat, per entendre'ns. I quan dic enterrar Seat em referia a crear desafecció, caos, pessimisme, etc., sobre el futur i el futur industrial, no? No és el mateix, tampoc, que desaparegui la marca Seat. Això no equival a que desaparegui la planta de Martorell, com heu explicat, i això s'ha de remarcar moltíssim. La planta de Martorell no només produeix Seat, efectivament està produint Cupra, però també estarà produint models per altres marques del grup Volkswagen, i per tant es tracta de reforçar aquesta planta per fer-la més competitiva. Que ha fet molta feina, a més a més, aquests últims anys, perquè començant amb l'electrificació, etc., però vull dir que està, d'alguna manera, traient el cap dintre de les plantes de la constel·lació de Volkswagen, i per tant crec que això també s'ha de posar en valor, perquè si no sembla que ja està, deixem-ho caure tot, i aquí tot se'n va a Norris. I això em tronca una mica amb el que parlava abans, d'aquest discurs de l'extrema dreta, que jo crec que l'extrema dreta és especialista en sembrar la desafecció, pessimisme. L'extrema dreta ens vol tristos. Ens vol tristos i ens vol catastròfics, per entendre'ns. Mm-hmm. Perquè és on ella es belluga molt bé, i això és el que fa Putin, dibuixar una Europa decadent, una Europa que ja no serveix per res, etc. I, en canvi, un home fort, amb aquesta masculinitat, per entendre'ns, que ens té acostumats a exhibir d'alguna manera com si fos l'única solució, la mà dura, no? Posant les coses al seu lloc, esperem a veure què diu Volkswagen, i això sí, intentem fer més productiva o que funcioni millor la fàbrica de Martorell. I això serveix per altres sectors.
1: Perquè, a més, Seat és un símbol per Catalunya, és la gran bandera de la indústria catalana, Uri.
3: Sí, de fet, és un emblema de l'esperit industrial de la ciutat de Barcelona, també de Catalunya, del seu orgull obrer, i en certa manera ha estat testimoni de les transformacions, de les tensions que hi ha hagut a Barcelona al segle XX i XXI, i el 600, sense anar més lluny, va ser un símbol a tot Espanya de modernitat, de l'aspiració ciutadana a ser classe mitjana i, en definitiva, de ser el primer cotxe d'ús massiu a casa nostra.
4: El Seat 600, el coche europeo típicamente utilitario, está concebido de acuerdo con la más moderna técnica automovilística.
3: Es van fabricar 800.000 unitats d'aquest model històric, tots a la fàbrica de Barcelona, i les mobilitzacions socials també tenen el seu capítol a Seat amb la vaga del 1971, on els treballadors es van sublevar a les eleccions sindicals contra el sindicat franquista a favor de Comissions Obreres, una vaga que va acabar amb un treballador de només 33 anys assassinat per un tret de la policia.
5: Nos encontramos con que la policía entra en la fábrica con caballería, gases lacrimógenos, armas de fuego, escopetas de...
3: I la petjada de Seat, de la seva fàbrica històrica, al barri de la Zona Franca, on hi havia aquesta antiga factoria que després es va traslladar a Martorell. Allà fins i tot hi ha una escola que està activa, els nens començaran la setmana que ve el curs, l'escola Seat, que, a més, per arrodonir una mica aquest centre educatiu, està al carrer Antonio Ruiz Villalba, que és el nom del treballador que va ser assassinat per la policia franquista a la vaga del 70.
1: Mira, i tancant el cercle. Gràcies, Miquel Noguer. Et deixem pujar cap a la redacció del País, que em penso que t'esperen.

0: Aquesta temporada han rebatejat la secció Què tinc, doctor? Que és el que et deuen dir, això, a la tornada de vacances. Unes vacances que tu tens a teoria, això, que hem idealitzat amb això de desconnectar.
1: O com aquella pel·lícula de la Barbra Streisand, que em passa, doctor, no?
0: Clar. O doctor, doctor, que té, que me quemé.
1: No, hi ha molta gent que ja té clar que és el que li passa, perquè ho té identificat a cada any, no? Jo sóc un defensor de que es vol tornar a les rutines. El que passa és que no totes les rutines de tothom són bones. Hi ha rutines, o hi ha feines, o hi ha relacions familiars que són complexes, no? I ja es fan complexes. A vegades la convivència al final de l'estiu, que ja saps que és quan hi ha més, a vegades, més tensions.
0: I més divorcis.
1: I separacions. És igual, conflictes. Diguéssim, la convivència sempre és... Al final, la clau de tot és la convivència. La convivència és espai i temps. Clar, si tot el temps és amb la mateixa gent, doncs... Jo, com deia abans, el de desconnectar. Jo, per exemple, no he lograt desconnectar mai del tot. I tampoc ho pretenc ni ho vull. Perquè el dia a dia, diguéssim, m'he après ja a fer aquestes microdesconnexions de la feina, de les preocupacions, i crec que la gent hauria d'aprendre no esperar l'estiu. L'estiu en si mateix, jo crec que és desaprofitar aquest temps de vacances per fer moltes altres coses, i el propi temps de vacances és útil, no per desconnectar del que fas els altres 11 mesos de l'any, sinó en si mateix han de poder ser profitosos i útils. Útils per fer activitats que potser durant l'any no pots fer, o per millorar relacions, o per fer activitats que potser tampoc pots fer. A vegades, mira, jo, per exemple, aprofito l'estiu per llegir novel·les, perquè durant l'hivern no puc llegir novel·les. No perquè no sàpiga llegir, no tingui capacitat de comprensió lectora, sinó perquè per llegir novel·la necessites seguir capítols. I a vegades, el dia a dia, a vegades et pots passar 3 dies sense poder obrir un llibre.
0: S'ha incorporat a la taula la nostra companya de salut, la Susana Ruiz. Susana, què tal? Bon
2: Hola,
0: dia.
2: Hola, molt d'acord amb el que diu en Jaume.
0: Que ara que parlem de desconnectar, al final, desconnectar de què, no? Hauria de ser la següent pregunta, perquè dius, i aquí vol desconnectar de la feina, perquè aquí vol desconnectar de casa i li va bé la feina.
2: Dues coses del que deia el doctor. Primera, el problema, jo crec que en aquests casos en què hi ha tanta somatització de coses, el problema no és la rutina, el problema és que no t'agrada la teva vida, o alguna cosa de la teva vida, que és una altra història. I de desconnectar, jo sóc el paradigma de la desconnexió. Mira, jo vinc a Sant Andreu, jo agafo aquí la línia vermella, i a Glòries ja he desconnectat. He obert el llibre i ja he desconnectat. Clar. He entrat en una altra història.
0: Clar, no sé si això es pot entrenar, perquè la Susana pues, deu tenir la capacitat aquesta, però per persones que no n'hi tinguin, que visquin hiperconnectats, i aquí, mira, jo seria el contrast de la Susana, d'alguna manera. No sé si hi ha algun truc, alguna recepta, o també, com deies, escolta'm, uns necessitaran una cosa i els altres una altra. No?
1: Mira, jo faig una reflexió, ara vinc profund, però... Perquè pensem, l'època de vacances, sobretot al final, però durant el temps anar coent, també és un temps de propòsits. Mira, jo de petit sempre vaig estar molts anys que suspenia... Era un mal estudiant, suspenia el juny molt.
0: Jaume Pedrós era un mal estudiant?
1: Sí, molt. Jo tenia una cosa que es diu ara TDA, que vol dir que ho suspenia tot, perquè em distèiem tot, teníem molts males notes al juny, però al setembre provàvem nota. I, esclar, era el desconcert total, per la família, vull dir, Però treia nota perquè era molt pocs estudiants, no em distreia. Em concentrava, tenia un objectiu i ja està. Però el que vull dir és que els últims dies feia allò, el llistat de propòsits. Els meus pares em deien, va, fes el llistat de propòsits per l'any que ve, els propòsits que tu et fas, que vols fer, no sé què. Bueno, als 15 dies tots aquells propòsits estaven esvaïts perquè, com a bon TDA, ja tenia altres distraccions. Però jo crec que és bo el temps de vacances per repensar coses, perquè és veritat que hi ha rutines que són estressants. L'estrès en si mateix no té per què ser dolent. Sense estrès ens moriríem. Però hi ha un estrès creatiu, hi ha un estrès positiu, hi ha un estrès que recompensa, però que fa treballar el cap, fa treballar el cos. Les vacances és un bon moment per exercitar-lo i sobretot per pensar com pots millorar també les rutines durant l'hivern, com pots millorar les relacions amb els companys de feina, com millorar les relacions de la parella, amb els fills... I sobretot, fixa-t'hi, que per no caure en el tòpic, i com podem minimitzar, dic com podem, els adults, l'alternativa perillosa de les pantalles. Jo aquest estiu, i Marina, ara m'hi he assabentat que hem estat relativament a prop, jo he anat algun dia a dinar en algun restaurant i he vist famílies que tenien els fills entretinguts amb tablets.
0: Sí, sí. Un drama, això.
1: A la muntanya.
0: Sí, sí.
1: O, encara pitjor, algunes d'aquestes amb una assistenta estrangera que vetllava pels fills que estaven amb tablets. I, home, si desaprofites un temps meravellós per estar amb els fills, perquè les vacances es fa per estar amb la família...
0: Perdona, i jo com a mare penso, és veritat, hi ha moments en què necessites distreure's, però si estàs en un restaurant no cal que agafis el mòbil. Jo porto una bossa carregada de llibretes, de colors... Vull dir que hi ha plans alternatius.
1: Bueno,
0: que és veritat que tampoc passa res, que arribis a casa després i li posis
1: ara,
0: la tele.
1: Deixa'm, a favor d'això. No m'agrada parlar de mi en aquest cas, però, escolta, jo he anat amb els meus fills des de molt petits als llocs i els meus fills sabien comportar-se sempre. I si no, per això estan els pares, per també posar les línies. El que no pot ser és que tu vagis a un restaurant i perquè els pares estiguin contents, els fills que corrin i en canvi sí que acabin sent una molèstia pels altres que volen pau i tranquil·litat.
2: I que estan pagant 60 euros per cap. Que bueno, jo, com que no tinc fills, em molesta moltíssim això.
1: Bueno, i la segona, que va per tot l'any, però també passa les vacances, és, escolta, mai al nostre país hi ha hagut tanta oferta cultural. Jo sempre havia crescut amb la idea a casa meva de que, escolta, que la cultura, l'ensinistrament, l'aprenentatge, tot allò intangible que et queda, això no t'ho pot prendre mai, ni, ni una guerra, ni un conflicte, això és per tu, per créixer personalment. I en el cas de casa meva, deia més per créixer espiritualment. Bé, tota l'oferta cultural que ara, o la major part de l'oferta cultural, és soroll d'evasió. És per no pensar. És per no fer una cosa que a vacances, si s'hauria de fer tot l'any, és tenir aquells minuts d'estat de contemplació. Això ho diu aquest famós filòsof, el Byung-Chul Han, diu que és perdre la capacitat de tenir un estat contemplatiu amb l'entorn, de poder estar sol amb tu mateix. Hi ha gent que té la pràctica del ioga i hi ha gent que té altres... És igual, és poder estar amb tu mateix, amb silenci, per tant, escoltar el silenci, fugir del brugit, del soroll de cada dia. No, hem d'estar amb soroll i això per no pensar.
0: Clar, Jaume, però això està molt bé, i aquest hàbit el pots haver agafat durant les vacances perquè tens l'entorn que convida molt més, però clar, el problema és després. Tu pots haver adquirit aquest hàbit, però quan tornes a la rutina, quan tornes a la ciutat,
1: però aquest és el problema.
0: Costa més de mantenir.
1: Però aquest és... Però no, costa menys, no, perquè com deia ell abans, agafa el metro i tu pots fer micro desconnexions. Jo el que no crec és amb la desconnexió del tot, depenent de per feines. Per exemple, la meva feina, bueno, jo tinc companys que em diuen, noi, Jaume, jo acabat, me'n vaig i li penso, pues jo he tingut al cap molts pacients, no puc deixar de pensar més. Una altra cosa és que jo faci de metge, però pensar en ells, que els està com deuen estar anant, o interessar-me per ells. El que és important és saber aprofitar aquests espais quan dic micro vol dir que no és tot el dia de... Home, a vegades si fas una bona excursió és tot el dia que has desconnectat.
0: Escolta'm, hem sortit al carrer a fer testimonis, a veure què diu la gent de la tornada a la rutina.
3: Pues mira, sinceramente, parecerá mentira, pero el hecho de tener menos tiempo libre, porque de vacaciones me costaba mucho organizarme y ahora como tengo menos tiempo, pues aprovecho, voy al gym, me organizo mejor el horario, cocino y bueno, también obviamente pues volver a ver a los compañeros del trabajo siempre guay, ¿no? La cervecita de después.
4: Creo que el único positivo es ver a los amigos y también con tornar a tener una rutina y hacer cosas al día y no estar siempre tirada al sofà o a casa.
5: Bueno, jo sóc autònom i els horaris realment me'ls marco jo. Sí, suposo que seria bo fer un descans i després tornar una altra vegada a començar. Que pot ser que sigui dur? Pot ser.
4: Quan tens com una rutina, un horari, ja saps com el que has de fer, a què hora has de llevar-te, què tens al dia, ja estàs com preparada.
6: Jo treballo de nit. A mi és que m'encanta la nit treballar, saps? I bueno, jo ja estic fet...
0: Opinions per tots els gustos, vaja, però tornant a la tornada, hi ha la part de la ciutadania, de tots els que ens reincorporem, i després hi ha com està sent la tornada al sector salut, entre els sanitaris, entre els metges que els tenim, Susana, en peu de guerra, i això també volíem fer comentar, Jaume, ja n'hem anat parlant tots aquests dies. Ara diuen que seguiran fent vaga, amenaçant amb vaga indefinida, fins i tot.
2: Sí, aviam, la vaga indefinida hem de tenir en compte que és una vaga indefinida, perquè, per exemple, ho estem veient ara també amb les biblioteques, una vaga indefinida, el gran avantatge que té és que la tens oberta, i els treballadors que vulguin s'hi poden anar secundant jornades de vaga sense haver d'anar cada vegada a l'autoritat a comunicar que faràs vaga. No vol dir que no funcioni res cap dia. És el concepte de vaga indefinida, és una mica trampós pel que tenim entès. Llavors, els metges diuen que reprenen, perquè han fet una espècie de kit-kat, de parèntesi durant les vacances d'estiu, la campanya aquesta de ni un minut més per no fer hores extra, per limitar-se a fer la seva jornada, ara s'hi tornen a incorporar.
0: Que el parèntesi torns... l'han fet perquè ja eren justíssima la plantilla a l'estiu.
2: El parèntesi no. L'han fet perquè no es cobrien ni els serveis mínims, sinó llavors no podria ser. Llavors, simplement l'han fet per necessitats de servei. Ara diuen, el reprenem ara que ja es normalitza la tornada de les plantilles i així seguim. Motius de descontent ja els coneixem, el porten molt temps dient-ho, no? Falta, hi ha molta sobrecàrrega assistencial i ara s'hi ha afegit aquest estatut marc que ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha de passar el tràmit parlamentari, però de moment ja l'ha aprovat, que els metges, el col·lectiu mèdic, també se sent doncs, discriminat perquè bueno, diuen que ells volen un espai propi de negociació perquè el seu rol... És obvi, sense desmereixer ningú, que el rol del metge en el sistema sanitari és el pal de paller, el metge. Llavors ells diuen, no pot ser aquest cafè per a tots.
0: Mm-hmm. Jaume.
1: Bueno, jo us hauria de batisar una miqueta, si em permeteu. Quan, no digueu els metges, digueu... Ja, els metges a Catalunya hi ha més de 40.000, hi ha alguns que són assalariats, alguns d'aquests assalariats són afiliats al sindicat. El sindicat és el que convoca les vagues, mm-hmm. i el malestar va per...
2: Va per zones,
1: per barris. Va per barris. La prova està és quin és el seguiment que han tingut aquestes vagues. El seguiment ha sigut molt baix. Això no vol dir que no hi hagi motius, però si ha tingut impacte, i això ara és una reflexió que vull fer. Jo, personalment, no he fet mai vaga amb 44 anys. Considero que els metges, això és una opinió personal meva, i com a president sempre vaig dir, i el Codi d'Ontologia ho diu, que els metges, a l'ús de la vaga, que és un dret reconegut pels drets humans i per la Constitució, és un dret dels treballadors, però en el cas dels metges és un dret a utilitzar en casos extrems quan els processos de negociació estan esgotats. Per què? Perquè quan els metges fem vaga, perjudiquem directament el ciutadà. I no amb un tema menor, amb un tema molt important com és la salut. I aleshores jo crec que amb aquest tema hem donat un caire de normalitat. Alguns companys meus també ho han fet i crec que amb aquest procés s'ha de fer una revisió. Això no vol dir que les causes del malestar no hi siguin.
0: Això et volia demanar, independentment de si fer-ne o no fer-ne, com tenim el sistema de...
1: El sistema el tenim molt tensionat, però el sistema fa molts anys que està tensionat. El que passa és que, com que no es va fer planificació amb recursos humans en el seu moment i per part del Ministeri i de la Generalitat, tampoc sabíem que ens vindrien 2 milions de persones més en tot aquest temps. La meva generació s'ha produït una jubilació molt gran, no es va planificar, tenim problemes en el disseny de l'entrada dels nous estudiants de medicina. Hem de comptar que un percentatge molt important a través del districte universitari únic doncs són estudiants que provenen d'altres comunitats autònomes amb un espau que no són equivalents a les nostres però que acaben ocupant places, no sé, el 70% de la Universitat de Lleida o de la Rovira Virgili són estudiants d'altres comunitats autònomes, Múrcia, País Valencià, Aragó, s'estalvien Facultat de Medicina perquè ja tenen les Facultats de Medicina catalanes i sabem des del minut zero que aquesta gent no es quedarà. Per tant, què passa? Estem invertint en la formació de metges que el país després, que els necessitaria, no se'ls pot quedar.
0: Yeah.
1: I els que succeeix que per una altra porta venen metges d'altres països, fonamentalment extracomunitaris, amb sistemes de formació a vegades equivalents, però a vegades no ho són, amb tot el tema lingüístic afegit, però hem de ser conscients que en el cas de Catalunya gairebé un terç més del 60% de les noves col·legiacions són aquests metges, que un terç de la col·legiació són aquests metges, mentre que la Comunitat Autònoma de Madrid només són el 17%. Per què? Perquè allà doncs van fer altre tipus d'activitats. És a dir, el sistema està molt tensionat, i quan debatem el tema de l'Estatut Marc, és un debat que a Catalunya també té una certa trampa, perquè la majoria de metges no són estatutaris, i això afecta els metges estatutaris. Però és veritat, perquè jo inclús abans de ser president i durant el ser president sempre vaig defensar una cosa que l'Estat espanyol amb la transició no es va fer i altres països sí que ho tenen, que és que el col·lectiu que representa, diguéssim, d'una manera més genuïna, l'excel·lència, el coneixement del sistema sanitari, sí, necessita un marc de negociació propi. I amb això tenen absolutament tota la raó. Però és molt difícil això aconseguir-ho si no hi ha un gran pacte polític entre les forces més representatives.
0: Ui, que lluny, això.
1: I els agents socials, perquè aquí els primers que estan en contra són els propis sindicats. Però jo crec que igualir el que és el que aporta el coneixement qualificat, que són els metges, amb tots els respectes, amb els saladors o amb els administratius, em sembla un despropòsit. Per tant, les raons del malestar hi són, que hi ha un sistema encorsetat i molt burocratitzat, que és la causa del malestar, no l'Estatut Marc, però que necessitem una eina de negociació a banda, això és cert, però que aquest Estatut Marc que ha parlat pel Congrés pel Consell de Ministres no té cap viabilitat de ser aprovat, perquè necessites un consens parlamentari que no existeix.
0: No fa la pinta.
1: Per tant, el debat a totes bandes és tàctic.
0: Jaume Pedrós, ben tornat a la rutina. Moltíssimes gràcies. Esperem la setmana que ve. Susana Ruiz, gràcies a tu també. Que vagi bé.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Són les 10 del matí. Ara mateix actualitzem les notícies més destacades a aquesta hora, però al Jaume se li ha quedat una cosa.
1: Sí, un apunt ràpid. Saps a qui se li ha girat molta feina?
0: Aquí.
1: A la tornada de les vacances a tots? Els informàtics.
0: Per què?
1: Per reconfigurar els passwords, contrasenyes dels ordinadors dels seus companys de feina que no recorden. I que ho sàpiguen els oients, aquells que no se'n recordin dels seus passwords vol dir que les vacances els hi han provat.
0: Jaume, gràcies, abraçada, que vagi bé. Ara sí, moment de repassar, d'actualitzar no contrasenyes, sinó notícies. Sergi López, què tal?
8: Què tal, Marina? Bon dia de nou. El president del comitè d'empresa de SEAT assegura que estan més tranquils ara que abans de la reunió on ahir la cúpula de Volkswagen va anunciar la reducció d'entrada de 50.000 treballadors en el conjunt de les empreses del grup. Ho ha dit en una entrevista en aquest programa, Judit Casellas.
9: Estan més tranquils pel que fa a la factoria de Martorell.
10: SEAT no desaparece. Hay que diferenciar lo que es marca y lo que es empresa.
9: Es refereix Matías Carnero al fet que Martorell es fabrica en vehicles de SEAT i també de Cupra. A més, reconeix que els pot beneficiar l'anunci de tancament d'altres fàbriques.
10: Que cualquier cierre de capacidad de las fábricas de Alemania, contar que si mantenemos las mismas fábricas en Europa y hay menos volumen de coche eléctrico, hay que repartir la capacidad entre las que estamos.
9: Carnero ha afegit que ha mantingut converses que contemplen l'opció que en el futur productes militars a les factories.
8: L'exalcalde de Manresa, Valentí Junyent, respon assegurant que la ciutat no està perduda i diu d'aquesta manera dona resposta a les declaracions que va fer ahir en aquest programa l'alcalde de Castellnou del Bages. Això sí, tem que l'assassinat d'un home de 45 anys, presumptament per part de dos menors, tinguin incidència en les pròximes eleccions.
11: El problema és un problema global, no és un problema de Manresa. El que passa és que la percepció ara ha augmentat.
8: Noves converses entre Espanya i Brussel·les sobre la crisi de Ceuta. Europa confirma avenços per enviar l'ajuda que ha sol·licitat al govern.
9: Concretament, han parlat per telèfon el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el comissari europeu també d'Interior i Migració. Ho ha confirmat el mateix Magnus Brunner a les xarxes socials.
8: Espanya demana a la Unió Europea que posi en marxa una taxa als jets privats i a les petrolieres per finançar polítiques que donin resposta a les emergències climàtiques.
9: És la proposta del ministre Sara Agesen.
12: Para ello, proponemos la creación de un Fondo Europeo de Adaptación, guiado por el principio de quien contamina paga y nutrido con instrumentos como un gravamen a los beneficios del sector del gas y del petróleo.
8: I tenim una última hora, Marina.
0: Una última hora que ens porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que té a veure amb l'amnistia, eh?
9: Sí, perquè rebutja amnistia els excàrrecs d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, l'espera que la justícia europea resolgui les qüestions prejudicials que el Tribunal va enviar ja fa recentment.
0: I en el cas de la Laura Borràs, el Tribunal commuta la pena de l'expresidenta del Parlament perquè ha rebut l'indult proposat pel Tribunal i que va acceptar el govern.
8: I ara fem el seguiment que estem fent al llarg de tot el matí de com estan les coses al Palau Sant Jordi, perquè aquesta nit actua la Aitana, Laia Massaguer. Com estan les coses?
13: Aquí veiem tothom assegut a terra o amb les cadires plegables fugint del sol que ja crema a aquestes hores. Recordem que hi ha gent que porta dos dies aquí i han passat la nit dormint al ras. A les portes del Palau, sobretot grups d'amigues i mares que acompanyen les seves filles.
14: Ens hem hagut de llevar molt d'hora, ja ho he fet dues vegades, i que la Maria, amb 19 anys, digui, mare, compartim aquest dia, pues a mi em fa molt feliç també, no?
13: Han avisat des de l'organització que els repartiran polseres perquè puguin marxar momentàniament i per grups de la cua per no perdre el seu lloc.
8: Doncs ja veus, Marina, quin ambient hi ha per l'Aitana.
0: Sí.
8: Però també tindríem molt d'ambient si pogués venir una cantant que avui compleix anys. Ah. I la felicitem. Igual n'hi hauria alguns més que per l'Aitana, eh?
0: Una reina.
8: Beyoncé, efectivament, va néixer a Houston un 4 de setembre. Has de saber que és més gran que tu.
0: Val?
8: Et fa il·lusió o què?
0: Houston, llavors no tenemos un problema.
8: No tenemos un problema. Quants anys li posaries? No gaires més que tu, eh?
0: 47.
8: Un menys.
0: 46.
8: 46, 45.
0: 45, mira, un més que jo.
8: Un més que tu, només.
0: Sí, està divina.
8: Podríeu ser amigues.
0: No com altres. Gràcies, vinga.
8: A tu.
0: 10 i 5.

0: sembla mentida.
1: Benvinguts i benvingudes al nou espai de l'Aquí Catalunya. El sembla mentida. Laura Estrada, què tal?
2: Marina Fernández, molt bon dia.
1: Expliquem una mica de què va això, va.
2: A veure, tenim tres persones, dues veritats i una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit als estudis de Ràdio Barcelona tres persones aleatòries i reconegudes de camps diferents. Abans d'entrar, han hagut d'agafar un dels tres paperets que teníem. En dos hi posa veritat i en un hi posa mentida, o això és el que us haureu de creure. Cadascú explicarà una història o una anècdota que li hagi passat i si és veritat o no, ho decideix el paperet. El que passa és que la resta, clar, no ho sabem i ho haurem de descobrir.
1: Perquè és veritat que hi ha històries que sí que semblen mentida. Va, presentem els concursants d'avui.
2: És l'heroi de Kaiserslautern.
3: Saque de cabeza y gol!
2: Per tant, heroi de la primera Copa d'Europa del Barça de la història.
4: Bona sessió, Faraguero, pica, Koeman!
2: Una llegendària nit del 20 de maig del 92 a Wembley.
5: Si no haguéssim guanyat a Wembley, tot hagués sigut diferent.
2: Una persona a qui no li agrada parlar dels àrbitres.
5: Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos.
2: Que és pare, avi i té un gat, que es diu Izar, que significa estrella, nom proposat per Johan Cruyff. Ell és de Goizueta, això és a Navarra, però ha trobat a Sitges, la casa seva, en les últimes tres dècades.
6: Bueno, estic en el meu poble.
2: També escriu. Aquest 2026, de fet, ha presentat el seu llibre Mi pròxima parada, i avui aquesta parada és l'Aquí Catalunya.
1: José Mari Vaquero, bon dia i benvingut.
7: Bon dia, com estem?
1: Moltíssimes gràcies per haver vingut a jugar amb nosaltres.
7: A vosaltres, per la invitació.
1: Segon personatge del dia.
2: Ni carnívor ni herbívor, ell és barbívor. Escriptor, periodista, autor de mots encreuats, traductor de l'anglès, diu que sempre s'ha pres la vida amb filologia.
8: Veure que els mecanismes del joc verbal són els mateixos per a la cosa més culta i elevada, allò, un poema barroc, amb l'últim acudit tabernari.
2: Així va captivar-lo, la llengua, i en contraposició a la rigidesa de les reials acadèmies.
8: Allò que vas i et diu, saps que els de Granollers i els de Mollet no es poden veure? Ah, no, per què? Perquè tenen parets al mig.
2: Ell juga amb les paraules i en fa enigmes a l'Enigmàrius de Catalunya Ràdio des de fa més de 18 anys.
9: Darrere d'una persona indica edat i davant manera de ser. I la resposta era gran.
2: És autor del llibre Verbàlia, reeditat amb motiu dels 25 anys de la seva publicació. És la bíblia dels jocs de paraules, podríem dir. I la seva darrera novel·la és El malentès.
1: Gran Màrius Serra, què tal? Bon dia.
10: Bon dia i bona hora.
1: I benvingut també. Moltes I ens queda gràcies. El tercera personatge.
2: És una veu que els oients de l'Aquí Catalunya reconeixeran ben aviat.
11: Bon dia, com estàs, Marina?
1: Avui vens a disseccionar els himnes nacionals dels països i els himnes...
2: La veu i les notes, el piano, és pianista, també compositora, capaç de distingir en l'himne del 125è aniversari del Barça.
11: Si sents aquesta pujada, no?, que és molt bonica, podríem escoltar, sisplau, la següent cançó que us he posat?
2: Melodies d'Andrea Bocelli.
11: El Conte Partiró. Molt bé.
1: Inspiració o plagi?
11: Sí, posar,
2: en els seus espectacles combina música, dansa, teatre i també improvisació. Zero és el seu quart disc en solitari. A la televisió l'heu vist, per exemple, també a la 2CAT, i també ha estat col·laboradora d'Andreu Buenafuente.
1: I professora, també, a l'Acadèmia d'Operación Triunfo. Laura Andrés, bon dia.
11: Bon dia, Marina.
1: Ben tornada.
11: Gràcies.
1: Va, ara, presentats tots, ja sabeu la història que heu vingut a explicar-nos avui amb el tradicional sorteig rudimentari d'agafar un paperet, com s'han de fer les coses. No sé si algú de vosaltres té ganes de començar.
2: Si no, ho direm nosaltres, eh?
1: Silenci, eh?
7: A mi em dona igual. Si
1: vinga, va. Vinga. Ah, quan saques inicials has fet a la teva vida, José Mari Vaquero?
7: Lo puc fer en basc o no? Perquè jo en català, en basc, potser estic molt més relaxat, saps?
1: Hauríem de fer la traducció simultània.
11: No sé si el pillarem,
12: per això. Jo només sé de dir, va, viro l'aigua, se saps fer real.
1: Comença José Mari Vaquero. Som-hi.
11: Vinga, som-hi.
7: Bueno, jo vaig firmar per el Polònia Varsava, como entrenador en Polonia. Entonces estaba allí unas semanas ¿no? Entrenando normal, un país diferente, una cultura diferente, y vino mi familia a verme. Entonces vino mi familia a verme y normal, el viaje a Varsovia, aeropuerto, recoger maletas, con todo el carro al taxi, las maletas, al taxi y ¡pum! Llegan al hotel. Y cuando llegan al hotel se dan cuenta que mi hijo, tenía entonces creo 12 años, se había dejado el ordenador en el carro.
1: Uf.
7: Primer lío.
11: Vaya lío.
7: Porque ahí habla muy poco el inglés. Claro. Y muy poca gente, en aquella época por lo menos, ahora no sé. Y entonces llegan, van en el taxi y de repente ven ahí todo, sirenas, coches de policía, un montón de cosas. Y el taxista pregunta al policía, ¿pero qué ha pasado? Y entonces le dice no sé qué. Y mi hijo dice, nosotros nos hemos dejado un ordenador. Y entonces el taxista, que sí hablaba inglés, le dice al policía, es que ellos dicen que han dejado un ordenador ahí. Y entonces automáticamente el tío habla con en polaco, vienen 3-4 coches ahí donde ellos se ponen alrededor, ¿qué ha pasado aquí? Vosotros tenéis tal, no hablaban inglés, viene un tío hablando inglés y le dice, pues venga, pues pasad vosotros, porque parece ser que el protagonista era el ordenador de mi hijo.
11: O sea, todo el lío se armó porque estaba en el ordenador.
7: Efectivamente, y ahí se encuentran con un montón de policías, con bomberos, todo acotado, todo lo de los taxistas se había vaciado, y entonces estaba un carro con un ordenador. Y entonces fueron, pues, es vuestro, y dice, pues vete a recogerlo. Fueron a recogerlo, lo recogieron, vieron, y ustedes a dónde vienen, ¿sabes? Entonces empiezan a tal, dice, no, pues mi marido es entrenador del Polonia Warszawa, y entonces todo el mundo con llamadas a unos a otros, parece ser que alguien les dijo que sí, que yo estaba entrenador. Total, que cogieron el ordenador, les pusieron una multa y les dejaron ir al hotel.
11: Todo esto
7: sin mi conocimiento. Yo me enteré después cuando me contaron, luego ya me vino el del club, oye, que nos han llamado, que nos han dicho que tu familia tal, y entraron en este proceso. Pues imagínate cómo entró mi familia en Polonia.
11: En Polonia. Madre mía. ¿Y a tu hijo le detuvieron o algo? O sea,
7: creo recordar que le pusieron una pequeña multa, no grande, no me acuerdo
11: cuánto. Por haberse dejado el ordenador.
12: Era menor de edad, el teu fill. Era menor.
7: Sí.
1: Fem una cosa. Esteu començant amb l'interrogatori. El torn de preguntes...
7: Estava mi mujer també.
1: El torn de preguntes el deixem pel final de l'explicació de totes les històries i així us interpel·leu mútuament.
11: Vinga.
1: Qui continua?
11: Què?
12: Jo? Com vulguis.
11: Tu, vinga, Laura.
12: Ah, tiro jo.
1: Tira, vinga, Màrius. Sí, Màrius Serra.
12: Molt bé. La meva és molt més recent, és de l'últim Sant Jordi. De fet, Sant Jordi podríem fer com un monogràfic, perquè passa de tot, i n'hi hauria algunes que us explicaria, que us semblarien mentida i també són veritat. Però la que us explico és la que és de l'últim Sant Jordi que he viscut, no? Resulta que el grup on jo publico, que és el grup 62, i pertany a Planeta, té el costum d'acabar sempre els Sant Jordis a Luz de Gas. És una cosa, un referent molt blana,
7: com la gent del Barça,
1: coses que Mari Vaquero no coneix, no coneix.
12: Alguns del Barça més que d'altres. Total, jo és l'únic dia que hi entro, si hi entro i això, però és veritat que el Sant Jordi s'acaba allà, que no només hi anem autors, sinó tothom que acompanya, tota la gent del món editorial, que molts d'ells han vingut de Madrid, etc. En fi. I total, jo no... Aquest any ja tenim una edat i tampoc tenia una intenció d'allargar gaire la festa, però la cosa es va anar, diguem, embolicant. La cosa es va anar embolicant i hi havia molta gent, xerren amb un, l'altre, hosti, quant de temps, i et vas trobant sempre amb un gin tònic a la mà, que es va omplint, allò,
7: no era,
12: curiosament.
7: No era necessari, no, el gin tònic?
12: No, però. Jo feies així i te'l trobaves ja, saps?
11: Vull dir que...
12: Total, que no molt tard, però ja vaig dir, oi, aquí, perquè, clar, ja tenim una una edat i ara portem una vida sana, mm-hmm, saludable, sí, i ja no tenim la concentració en sang
7: que
12: solia... Sí, però clar, quan érem joves estàvem més ben entrenats per aguantar l'alcohol. Ara ja vaig dir ai, no sé què. Total, que per allà a les dues no devia ser molt tard, agafo, surto, va costar un ou, però allà a la Diagonal pillo un taxi. Mm-hmm. Agafo un taxi, li dono l'adreça cap a Horta, tot això, i em quedo al seient de darrere, allò, una mica com aquell que diu dormitant i dient, va, que em porti cap a casa, fins que sento unes sirenes, hòstia, què passa, no sé què, veig que s'atura el taxi, ve la policia, la Guàrdia Urbana, i fan bufar el taxista.
1: Què?
12: No a mi, que jo pensava...
1: Afortunadament.
12: Hòstia, si em fan bufar, aquí rebentarà el taxímetre.
7: Tu sabies que no estaves conduint, no?
12: No, clar, això, fins aquí, però vaig tindre un punt de dir, oi, que venen a mi, no?
7: Ja no sabies, estaves en un estat, sí, que no sabies.
12: Jo, clar, jo estava darrere, pensava, hòstia, però què està passant? Total, que el taxista... va donar positiu.
1: Ai, no m'ho crec. Venia del Lodegas, també.
12: No sé d'on venia.
1: Era autor.
12: Jo què sé, el tio estava per allà i veig que donava positiu i el guàrdia urbano diu, senyor, tiene que bajar del taxi. Com que he de baixar el taxi?
1: Vas baixar rodolant. Doncs sí, porti'm a casa, senyor agent.
12: Sí,
1: però menys no, mal que no va fer allò de l'altre conductor si pot conduir vostè. Pot agafar el taxi i portar cap a casa.
12: No. Jo hauria dit que no, perquè dic, aquí hi ha manxirona.
7: És igual, tu.
12: Sí, total, que vaig dir, ara que foto, espero un autobús nocturn, o sigui, tot. Per sort, això va passar al passeig, a la plaça Maragall, que està... doncs només a 2 quilòmetres d'on visc, i vaig tornar, que em va anar bé.
1: Va tocar l'aire.
12: Va anar bé una mica, com per arribar a casa...
7: I la policia no va dir res a tu?
12: No.
1: Escolta,
7: vull dir, donar-te l'opció de... un altre taxi, o ells mateix...
1: No,
12: ells estaven ocupats amb el d'això, i li van fotre d'això ràpidament l'havien d'immobilitzar el veí.
1: Va, tercera història, en portem dues relacionades amb la policia, amb les sirenes.
11: Ja sabeu que sóc pianista, músic, compositora, bla, bla, bla, tot això, però, clar, els músics al final som autònoms i a vegades toquem a llocs molt insospitats. I en aquest cas, jo quan vaig arribar aquí a Barcelona, que era el 2016, jo venia del món de la pedagogia i vaig començar amb el món de la faràndula i, clar, tenia una mica de feines de tota mena, no? Treballava en molts llocs diferents i em sortien concerts, doncs, des de tot, bodes, bautizos i comuniones, no? BBCs, havia arribat a fer enterraments, havia fet de tot, però una cosa que no em podia esperar, vaig entrar a treballar en una companyia de teatre que fèiem teatre, improvisació i màgia, tot barrejat, i un dia acabant la funció, que eren funcions que fèiem al Museu Europeu d'Art Modern, acabant la funció, un dels integrants de la companyia, que és un noi que feia màgia de prop, em diu, ell és uruguaio, em diu, bueno, no sé, estàvem recollint, diu, me voy al castillo. Dic, ¿qué castillo? Diu, el castillo, ¿no sabes que el director del museo tiene un castillo? Un castillo, volia dir, una casa senyorial i tal. Dic, no, diu, bueno, pues si quieres me acompañas, yo voy a trabajar, voy a laburar, no sé què, bueno, jo cap allà, vinga.
1: Volia tema.
11: Sí. No, que va, eren companys de... No, ja va... Vull dir que... No, ja ho hauria vist. Jo crec que ja ho hauria vist. No. El cas és que hi vaig anar com per curiositat, no? Perquè em feia com gràcia veure el percal. Sí. I quan vaig arribar, la meva sorpresa va ser que el castillo era un lloc d'intercanvi de parelles.
12: De
11: swingers.
12: Swinging.
11: De swingers.
12: Swingers. A canvi de parelles.
11: Sí, i llavors allà em vaig trobar el director del museu i això, i quan em va veure, em va dir... Diu, ostres, tenim un piano. I en el lloc que hi havia una terrassa a fora, hi havia una terrassa a fora, hi havia un piano blanc pintat a brotxa, no vull dir res, però a brotxa gorda, diríem. Vull dir que es notava que estava pintat així, a saco.
1: Que ningú pensi en metàfores,
11: no cal. El cas és que, bueno, clar, em va dir, escolta'm, si vols venir a tocar, doncs això, no?, que serà bonic, pot ser molt bonic i molt romàntic donar un punt de glamour a aquest fet total que, bueno, va dir que, clar, que tocar una hora i em pagava bé i jo vaig dir... Vinga, doncs som-hi. Total, que jo vaig anar a tocar el piano exclusivament, us ho prometo, i vaig tocar el piano en un local d'intercanvi de parelles, i va ser una experiència religiosa. El primer dia no sabia on era el do...
0: I bueno, i la
12: el
0: cosa...
12: do és un do de pit, sempre.
0: I això llavors va ser com la cosa aquesta de dir, ostres, soc músic, no sé què, i m'estic trobant en una situació com...
1: Com a mínim la proposta que et van fer va ser que anessis a tocar el piano, vull dir que anant allà...
7: Te lo van explicar bé abans.
0: Exacte, dir, no, bueno, que... va ser una miqueta, m'hi vaig trobar una mica.
7: Trobar. I després sí que hi ha naturalitat cada dia, i anaves vaig, ahir... I,
0: vaig anar naturalitzant moltes coses.
1: Torn de preguntes, ara sí. Us podeu interpel·lar els uns als altres, dubtes que us hagin sorgit. Per exemple, jo, tornant a José Mari Vaquero, dius, li van posar una multa. Però sí, sí. Des de quan et multen per tu deixar-te oblidat un objecte en un aeroport?
7: Potser va ser per una qüestió de lo que havia passat, no? És a dir, que tot el moviment que havia hagut de bombers, tal, tal, tal, però al final va ser una multa no molt gran. No recordo exactament, però vull dir que no és això que dius, escolta, 5.000 euros, no. Yeah, yeah. No sé, 600 euros, o saps el que vull dir? És a dir, no, simbòlic, molt més simbòlic que real.
12: No com una multa per arribar tard a un entrenament, per entendre.
7: No, ara el Barça fa multes de 1.000 euros. O,
12: de 1.000
7: per dormir. La nostra època era 100 euros.
0: Ja, ja, ja, que fora, eh?
7: Sí, sí. No, no, però sí.
0: I el teu fill dius que tenia 12 anys, més o menys?
7: 12, i la meva filla 13.
12: Jo tinc una pregunta per ella.
0: Vinga.
12: Què va fer l'uruguaio?
0: L'uruguaio feia màgia de prop.
12: Val, o sigui, ell també anava a treballar.
0: Sí, ell anava a treballar. Ell feia màgia
7: I ell
0: de...
7: què feia?
0: Feia màgia,
7: màgia. Ell què feia, ell?
12: Màgia.
0: Màgia de prop. Sí,
1: no és
0: de
1: un eufemisme, no és un eufemisme. No estàs volent...
12: De molt a prop,
0: o sigui... De fet, feia coses bastant interessants.
7: Però molt a prop, que vol dir, perquè al final, sí, saps que sí, màgia...
0: Sí. Treure coses de llocs.
12: De llocs. O sigui,
0: de llocs. Saps aquella màgia però, de prop? Sempre, trec una màgia de l'orella.
1: Un conill, ara tinc un conill d'una piloteta.
7: Roba,
0: jo no volia dir conill.
12: Treure roba.
0: Laura.
7: Treure roba o alguna cosa d'aquestes, o no?
0: Treure una flor, no. Vull dir que potser se feia així, si treia una flor, però d'aquí...
1: De darrere de l'orella.
0: D'allà o de més enllà.
7: A mi, amb aquest tema, l'uruguaio sí que...
1: L'uruguaio,
7: la veritat és que sona... I la imitació ha fet...
12: Molt bona.
7: No, l'ha fet perfecta, però jo conec ara.
0: Ah, sí?
7: Sí, que treballa en un bar i parla d'aquesta manera.
0: Castillo.
7: Bueno, no lo sé. Castillo.
1: A mi m'agradaria preguntar-li a en Màrius una pregunta que també em sorgeix. Com pot ser que no t'assabentessis que el conductor anava begut?
0: Però si ell també ho anava, si anava rodolant.
1: Tu no vas sospitar en cap moment que el cotxe fes cap moviment, brus, frenades...
0: Devia pensar que era el seu cap.
12: Jo anava absolutament...
0: En Màrius anava en tercera persona, que dic jo. Anava en tercera persona.
12: Una mica, sí. Però no, jo no vaig notar res fins que no vaig sentir les sirenes i que el paraven i em vaig acollonir.
7: Però tu no vas notar res que anava, per exemple, o massa ràpid...
1: Vas pagar la carrera?
12: No, perquè el van pillar. Clar. O sigui, a mi em van fer baixar, diguem, i llavors vaig dir, mira, m'estalvia fins aquí.
0: El van pillar amb un control?
12: No.
0: Què, van venir a per ell?
12: Va venir a per ell. Vaig sentir les sirenes.
0: Però i com pot ser?
12: Perquè s'havia d'haver saltat algun semàfor, no ho sé.
1: Perquè l'havien de veure...
7: Per això estava preguntant si anava molt ràpid o anava...
12: No, però
7: no te donaves.
12: Home, jo no me n'adonava gaire.

0: Jo tenia una pregunta més per la Laura. L'uruguaijo.
1: Era guapo.
0: Com es deia? Tens contacte amb aquesta persona
2: encara
0: avui?
2: Tinc contacte amb aquesta persona. Vols que el truqui?
0: Vinga. El podries trucar?
3: Prova
0: de trucar-lo.
4: Clar, depèn. Si està a l'Uruguai, igual intercanvi horari... No...
0: Ah, és allà?
4: No ho sé,
2: és aquí. Suposo que és aquí. És que, clar, ara fa molt temps que no parlo amb ell.
0: Vale.
4: Prova.
3: A veure si fa màgia.
0: Hòstia, clar. No, perquè veus, la Laura a vegades també serveix de dir qui pot tenir testimonis en aquestes
4: anem
0: històries.
4: Anem trucant amb l'altaveu.
0: El teu fill podríem també...
5: El meu fill està als Estats Units i la meva filla...
0: Aquesta hora està dormint, ara.
5: Sí, ara.
4: El club et va... Tu vas demanar al club que t'hagessin a pagar la multa o no?
5: No, la veritat és que jo em vaig quedar parat, perquè la veritat és que era la primera vegada. Sobretot, saps què passa? Que quan estàs ahí, no és com aquí. Tu estàs aquí, per exemple, passa alguna cosa i fas les coses amb naturalitat. Però ahí, que jo sabia...
4: Sembles sospitós d'entrada, no?
5: No, perquè al final, saps què passa?
3: No, i la llengua,
2: Acollonit,
0: si no, perquè, no parlen anglès, a més a més.
5: Perquè, clar, jo, els meus jugadors, potser dos parlaven anglès. I aleshores jo, els meus fills sí que parlen molt bé anglès, perquè sempre han estudiat en una escola anglesa. Però, clar, el meu fill parlava perfecte. Però...
0: Quin any era això, més o menys?
5: Com?
0: Quin any, més o menys, era?
5: Això va ser... El 2000... Vaig estar en la Real... El 2009?
0: 2009.
5: 10, més o menys.
0: Clar, és que penseu que també venim de... O sigui, són els anys complicats després dels atemptats, o sigui, tot aquell... Sí. Després del 2001, ja es desencadena tot una psicosi.
5: Per exemple, per això que donava, que jo em vaig quedar una mica preocupat, perquè jo no el vaig veure a la família fins que acabés l'entrenament, entens? És a dir, jo vaig tardar igual 3 hores per veure la família.
4: Comodí de la trucada... Laura, Andrés, posem l'altaveu.
2: Fa molt temps que no tinc contacte.
5: Ara em sona a mi.
4: Només necessitem que et contesti i certificar que és uruguaio. No necessitem que diguis si la història és real o mentida.
5: Seria
4: espectacular. Digue-li, perdona, m'he equivocat.
0: Perdona, m'he equivocat. ¿Quieres ver el castillo?
2: No està disponible.
0: Es pot estar fulet.
4: Però certifico que posa Nicolás.
2: Posa Nicolás.
4: Tampoc necessitem fer-lo famós.
5: Has vist si ha trucat de veritat o no?
0: Sí, he trucat. Falta que Nicolás sigui.
4: No sé si us queda...
3: Podria ser el petit Nicolás.
4: T'imagines? Fent-se passar per uruguaixo.
0: Realment, les tres històries, no estareu tots d'acord, sonen bastant creïbles.
4: Són
0: bastant versemblants totes elles.
4: No sé si us queda alguna pregunta per adreçar-vos, i si no, ja podem començar a resoldre quina sospiteu.
2: Jo voldria saber, el Sant Jordi d'aquest que parlaves, quin era? Quin any va
3: aquest,
2: ser? Aquest últim, eh?
3: Sí.
5: Vaig estar jo també.
2: Vas estar a Bodegas, també?
5: Jo no vaig fer cap festa, ni res.
4: Vosaltres i 250.000 persones.
3: Qui publica?
5: Tu estàs al teu post, tu.
3: És el dia gran, aquell, home. És el dia que tu guanyes la Champions.
5: El començament sí que estic segur. Perquè, clar, vaig veure i va ser una experiència diferent i la veritat és que és de boig.
3: És una bogeria.
5: Però després, el final...
3: Bueno, al final és aquestes festes i la nit abans ja hi ha festes. Clar. Sant Jordi...
5: No, però al final amb el taxista, vull dir que l'anècdota, la veritat és que...
3: Bueno, és el que va passar.
5: És increïble, crec.
0: De totes les històries que heu escoltat, quina és la que més us grinyola, per això?
4: Espera't un moment.
5: Què vol dir grinyola?
4: Per resoldre.
5: Què vol dir grinyola?
0: De tot el que has escoltat.
2: Xirria.
0: Qual te xirria? Sí. Quina no et creus?
5: A mi?
0: Com és tu, vaquero, sí.
5: A mi el deia.
0: El de la Laura. Per què?
2: Perquè no tinc cara de...
5: No ho sé. No, perquè no... L'ho ha fet... Clar, ve d'aquest món, té aquesta facilitat de tal, moltes experiències al voltant de...
2: Sí, un aliante.
5: També és un món molt... que passen moltíssimes coses, és veritat.
2: Però jo vinc de la clàssica, jo vinc de...
5: Té una fluïdesa parlant que no ho sé, hi ha un punt que és veritat que el d'ell...
0: També
5: és increïble, però vaig tenir una vegada un pilot d'avió que al matí, abans de sortir de volar, sí, li van fer un esto perquè l'havien vist.
3: I també donava?
5: Sí. No, hòstia, però vull dir que també, potser...
3: Ja. A veure.
5: I amb tu, amb mala sort, de que potser sí que és veritat.
4: Laura, ja que has estat acusada, tu qui creus que menteix?
2: Jo crec que... Que José Mari.
4: José Mari Vaquero, sí. Acusacions creuades. Per què?
2: Sí. perquè... Primera, perquè, clar, ell no hi era, llavors ho explica com una mica així boira, però jo crec que pel tema de la multa. No m'acabo de creure que es deixés un ordinador, fins aquí podria ser, però que et multin per deixar-te un ordinador en un aeroport, no ho sé, clar, també desconec les lleis de Polònia, però vaja.

0: Màrius, et toca desempatar.
1: No sé, però clar, és que Màrius fa aquesta cara...
2: M'ha fet la revanxa,
1: Sí. Xan.
3: Jo, clar, jo perquè només hi pot haver un, no?, que menteixi, perquè clar, si no jo diria tots dos, perquè l'uruguaio no em cola gens. I amb el José Mari...
2: L'uruguaio sí, fica't.
3: Amb l'uruguaio dius... No em lliga allò d'anar-hi i posar-s'hi a treballar. És un final molt feliç, diguem, laboralment. Però amb el José Mari el que em fa patir és que ell, que s'expressa molt bé en català, però que la seva llengua més fàcilment és el castellà, diguem, ha hagut de dir, l'explicaré en castellà, perquè si és veritat, és igual, però si has de fer una mentida per construir-la bé, et refugies a la llengua d'això i, per tant, potser et decantaria pel José Mari.
0: Toma. Anàlisi molt psicològica, aquesta.
2: Home, sí. No, escolta... psicoanalista.
1: I ara resultarà que el mentir
3: és ell. És que els novel·listes vivim del cuento.
1: Però, clar, exacte, els novel·listes compta que la capacitat de crear històries...
0: Doncs, confesseu. Un moment per la confessió. José Mari Vaquero, ja que t'has emportat els dos vots de la mentida, la teva història era veritat o era mentida?
2: Veritat.
0: Per tant, ens l'ha colat un mentider.
4: Ens l'ha colat un mentider.
0: O mentidera.
3: Una mentidera, no?
2: Els dos han anat cap a mi.
0: És veritat, eh? Sí. I com que José Mari Vaquero ha dit que la Laura Andrés mentia... Laura Andrés, menties?
4: Veritat.
3: Màrius Serra.
0: És que...
3: Vist el cuento,
0: tot. És que és un cuento.
3: Aquí havíem de donar...
1: Ens l'ha fotut,
3: el nivell, home.
4: Com l'ha colat.
0: Hi ha alguna pàtina de veritat en la teva història?
3: Sí, home, sempre qualsevol mentida... És a dir, qualsevol història de ficció es crea a partir d'elements.
0: Sí.
3: Fa molts anys... Molts Sant Jordis hem acabat a l'Odegat. Sí. Aquest també, però em vaig retirar bastant més d'hora. I un any sí que vaig... retirar amb un taxista que anava una mica això, que el vaig fer baixar jo, vaig pensar, ara vindrà la Guàrdia Urbana i tal. I per això m'ha semblat que estava bé construir que va venir la Guàrdia Urbana.
2: Mira, jo contaré el que he dit abans, sí, matisaré una mica, és a dir, un pilot d'Air Europa que va anar a un viatge a Londres, sí, i aleshores amic de la família, i quan van arribar al matí a les 8 per tornar, doncs sembla que algú del Barça l'havia vist a la nit en algun lloc, i va... No estava prenent res, però le va veure i aleshores, el dia següent al matí, le van fer el control. I aleshores jo he pensat una mica, dit... M'ha recordat això i això és el que m'ha despistat una mica. No la teva capacitat de creació.
0: A mi és que... Us havent pres el pèl a tot.
1: Però és que, clar, quan ell parla, és que et quedes abduït. Jo em quedo abduïda. O sigui, és que, clar... És que, vamos, ens ho passem tot.
3: Bueno, si ho arribes a fer amb un piano, ens la coles tu.
2: Faria, segur que faria.
0: Enhorabona, Màrius Serra, per haver-nos engatussat a tots.
4: Paraules per dir, expressions per dir que t'han aixecat la camisa o que t'han enganyat, quines més podem tenir?
3: Sí, home, t'han donat gat per llebre.
4: Gat per llebre.
3: O, com... vaig buscar una quan feia el Tirant l'ou blanc, perquè gat per llebre em semblava massa contemporani, i llavors et deia que et donaven... no me'n recordo quin aviram per perdius. Guatlles per perdius, una cosa més medieval, més diguem, no? Més antiga, però és gat per llebre, sí. Està bé. Home, és un format divertit, aquest,
0: Moltíssimes gràcies a tots tres i escolta'm, ens guardem la carta de tornar-vos a convidar al llarg de la temporada perquè us heu demostrat molt bons jugadors.
4: Exacte.
2: La veritat és que si l'any va així, fatal,
1: Convidarem el Nicolás, vale?
2: Sí.
3: Ai, sí, com ho dic.
4: Torna la trucada, que vingui ara.
0: Vaquero, Serra, Andrés, gràcies. Laura Estrada, gràcies a tu també. Fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ara passen 3 minuts, de 2:15 del matí.

0: Estimat Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames, què tal? Bon dia,
1: què tal, Marina? Bon dia, com estàs? Com... ben trobada.
0: Home, i tant. Com cada divendres, prescripció cinematogràfica i radiografia, una mica el
1: del panorama
0: pantallil que vivim. I una mica d'història, de retrospectiva, de tant, tant, que també va bé.
1: El que necessitem, aquí sí. Ens posarem...
0: Ets una enciclopèdia, tu.
1: Sí, il·lustrada, però el que hem de mirar és també l'actualitat, i l'actualitat ara mateix ens porta a dos llocs, d'una banda a Venècia, d'una altra a Sitges, i de l'altra als Oscars, perquè ahir a l'Acadèmia de Cinema Espanyol van donar a conèixer les tres pel·lícules preseleccionades per l'Oscar a millor pel·lícula internacional. N'hi han tres, i la primera, doncs, a la primera hi sona aquesta cançó. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a re... La sentim en una de les escenes de connexió emocional de El ser querido, que és la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb Javier Bardem i Victoria Luengo, doncs que és la primera precandidata als Oscars.
0: Estic contenta perquè aquesta vegada ja n'he vist dues de tres. L'altra no s'ha estrenat encara, o sigui que...
1: Molt bé, clar, i la tercera es va estrenar l'any passat, o sigui que molt bé.
0: Sona molt vintage, la tercera, ara en parlarem. El ser querido la vaig anar a veure ahir.
1: Què tal?
0: Bé, bueno, clar, és que amb dos titans com els que
1: monstres,
0: actuen,
1: sí.
0: Amb Bardem i amb Victoria Luengo, és impossible que et surti una cosa malament, i menys si a la direcció hi ha el Sorogoyen.
1: No.
0: És molt Sorogoyen. És veritat que qui s'esperi que passin coses, passen poques coses a la pel·li. O sigui, la història en si... no és una cosa que...
1: Sí, el que fa aquí Sorogoyen és fugir una miqueta d'aquests thrillers que teníem en ment, doncs, des d'Antidisturbios a Asbestes, i ens passa un drama familiar superintens amb la figura d'un director de cinema, Esteban Martínez, que torna a rodar a Espanya i torna, després d'uns anys de no fer-ho, d'haver aconseguit l'èxit internacional, i torna per rodar una pel·lícula amb la seva filla, la qual no veu des de fa 13 anys, que és la Victoria Luengo. Clar, passem de les tensions d'uns terrenys i d'unes ventes a Galícia...
0: De la foscor d'Asbestes.
1: A la llum del desert del ser querido, però que en principi doncs, hi ha drama, hi ha tensió, hi ha igual.
0: No, hi ha escenes on et tronxes de riure, també...
1: Sí, però és un d'aquells riures de cul tort, eh? O sigui, que, cuidado, qui la gent esperi una comèdia, Sorogoyen, que estaria
0: home,
1: molt bé veure'l,
0: no és una comèdia.
1: Però hi ha una escena que fa riure, però dius... cuidado, que aquí tindrem un problema. Aquí,
0: això acabarà malament. Ja vas veient que això acabarà malament. Jo crec que és, fins i tot, riure nerviós.
1: Sí, sí, és aquell riure que dius... no, riure histèric.
0: Com vaja, quan... que el Sorogoyen torna a entrar a l'Eterna,
1: sí.
0: Perquè ja li va passar amb Asbestes,
1: sí.
0: Es va quedar a les portes, a veure si ara sí, la resta de competidores...
1: Sí, clar, la segona... preseleccionada es posiblemente la que tingui més números per entrar, és La bola negra.
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli.
1: Això és el tràiler del Ser querido, que ens hem confós un moment, però també té molts números, val? Veurem què passa. El Ser querido, a més, es viatjarà a Toronto i la veurem també per... Bueno, ja es va estrenar a França i ara té un circuit de distribució europea molt potent, amb la qual cosa possiblement també això afavorirà, però La bola negra dels Javis...
0: Quan arriba La bola negra?
1: S'estrena el 25 de setembre.
0: Uh-huh.
1: Ara passem a aquesta temporada d'estrenes constants, però La bola negra el que té sobretot és l'empenta que va tenir al Festival de Cannes, on es van portar el premi a la millor direcció dels Javis, van convertir-lo ex aequo amb el Pavle Pawlikowski, el director polonès per Fatherland, però sobretot el que té és darrere de la distribució americana té a Netflix.
0: Uh-huh.
1: Que Netflix ha apostat per La bola negra com la seva pel·lícula dels Oscars d'aquest any.
0: Tu l'has vist ja?
1: No, encara, jo no l'he vista perquè aquesta ha coincidit amb vacances, saps, lo de la conciliació familiar? Doncs vacances, la van veure la gent que l'ha vista a Cannes, jo no vaig a Cannes, gràcies a Déu. Llavors, encara no l'he vista, m'espero veure-la. Aquesta setmana hi ha tot de passes de per acadèmics i també per la gent que anirà a Sant Sebastià, perquè la pel·lícula es veurà a Sant Sebastià, es veurà a Toronto, els Javis comencen rebent premis ja aquest octubre a Beverly Hills, Netflix la distribuirà per Estats Units amb una finestra de 47 dies, és a dir, passaran 47 dies des que s'estreni la pel·lícula a pantalla als Estats Units fins que es vegi a la plataforma, que és la xifra més alta mai donada. Imagina't. Per una pel·lícula a Netflix, i pensem que Netflix ha distribuït doncs, el Guillermo del Toro en Frankenstein, el Mank del David Fincher, és molt potent, i els mitjans especialitzats americans doncs, li donen no només un forat fixe a la categoria de millor pel·lícula internacional, sempre quan l'acadèmia l'escolleixi, sinó també a opcions d'altres categories com fotografia, com guió adaptat, com fins i tot a interpretació secundària per la Penélope Cruz, que ja ho veurem, però té molts números.
0: Penélope Cruz versus Bardem.
1: Sí, sí, sí. No, és curiós perquè, a més, ara Venècia presentaran la seva primera pel·lícula junts, com a matrimoni, que no arribarà la temporada que ve, però sí, sí, tindrem Penélope i Javier a tota la temporada.
0: I de la tercera ja n'havíem parlat bastant, parlat perquè va ser un autèntic fenomen.
3: Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
0: Los domingos.
1: Sí, és la tercera candidata, la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azúa, és la que arriba amb més recorregut acumulat. La pel·lícula es va estrenar fa gairebé un any al Festival de Sant Sebastià de 2025, on va guanyar la Concha d'Or. Va guanyar la Concha d'Or i mesos després a Lauda Ruiz de Azúa va arrasar els Goya.
4: I el Goya és para... A Lauda Ruiz de Azúa por los domingos.
0: I ara jo et faig la pregunta que sempre m'agrada fer-te de mulla't. Quina creus que acabarà passant per representar Espanya, per representar Espanya com a millor pel·lícula estrangera als Oscars?
1: Crec que hauria de ser La Bola Negra, val? Perquè és la que té la tirada i l'empenta internacional ja des del Festival de Cannes. Serà? No ho sé, perquè els acadèmics són molt, molt especials i a vegades voten...
0: Aquesta I no vegada... creus que un Bardem ven més a Hollywood?
1: Ara... amb el seu posicionament anti-Israel. No ho sé fins a quin punt ven tant. Jo potser crec que Bardem pot aconseguir una nominació per el seu treball al Ser Querido sense necessitat de que la pel·lícula arribi a millor pel·lícula internacional. Però, clar, és un joc d'equilibris important. Jo crec que serà La Bola Negra, vale? Que, a més, és que fixeu-vos en aquesta tria d'aquestes tres pel·lícules, falta Almodóvar, que era el tercer candidat a la tercera pel·lícula que va arribar, que va anar a Cannes, doncs Almodóvar no hi és. Quan fa que Almodóvar presenta una pel·lícula i no entra dintre d'aquesta preselecció? Doncs des de Los Abrazos Rotos, potser.
0: Imagina't.
1: O sigui que fa molt temps. És a dir, que realment aquest any és molt potent, qualsevol pel·lícula pot fer un paper digníssim, però si ens aprofitem de la sinergia, hauríem de tirar per La Bola Negra. Després es veurà.
0: La recomanació de la setmana.
1: La recomanació de la setmana, tenint a la Diana aquí, no podia ser una altra que Cronos.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias. Y cuenta el 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas? ¿Qué cojones están pasando?
0: Cronos, que és la peli que reconstrueix tot el que va passar el 17 d'agost i els dies posteriors fins que van acabar abatent els terroristes.
1: Sí, és una producció espanyola dirigida per Fernando González Molina i escrita per Alberto Marini. No és la Cronos de Guillermo del Toro, ¿vale? O sigui, no ens confonguem, la gent que vagi al cinema és una altra Cronos i la pel·lícula està ambientada precisament a Barcelona la tarda del 17 d'agost de 2017. Una tarda calorosa d'estiu, amb els carrers plens de gent i on un atemptat a les Rambles ho canvia tot. A partir d'aquí s'activa una operació, un dispositiu policial destinat a capturar els responsables de l'atac, no només pel que han fet, sinó també, sobretot, i és el que crema els policies pel que encara poden fer. Doncs és un thriller contrarrellotge tens amb un rerefons que ens toca molt de prop i és una pel·lícula que pot funcionar molt bé i que, a més, arriba en un moment en què el cinema espanyol connecta molt amb el públic. De fet, és que venim del millor estiu a sales des del 2019. Llavors, el Ser Querido, per exemple, que es va estrenar la setmana passada, connecta molt bé entre setmana amb un públic que no només va als cinemes els caps de setmana, és un públic més madur, més adult, i Cronos crec que que trobarà un forat aquí també molt, molt important.
0: Ara que deies això de com està funcionant de bé el cinema, jo t'he de dir que ahir buscava entrades per anar a veure el Ser Querido, algunes sales estaven esgotades les entrades per ahir, que dius és un dijous a la tarda, i en d'altres passaven amb una hora de diferència a tres sales diferents, i
1: sí,
0: i omplien.
1: Vull dir que... Des del fenomen de juliol que vam tenir, vam arrencar amb l'Odissea i després amb l'Spiderman, ens pensàvem que estàvem avorrits de cinemes de superherois, doncs no, doncs la gent està tornant al cine, i que duri, vaja. I llavors, aquí amb Cronos, doncs ens trobem una pel·lícula que si fessin a fora, si fessin a Estats Units, si fessin a França, doncs tindríem doncs aquesta típica promoció doncs de fet real, de thriller potent.
0: De fet, n'hi va haver una similar amb els atemptats al Bataclan, no?
1: Sí, al Bataclan, també, sí, una pel·lícula en la que es busca buscaven els terroristes i anava així amb el Jean Dujardin, però aquesta pel·lícula realment pot connectar molt bé i és una pel·lícula que funciona molt bé a gran pantalla.
0: Doncs, ja que en parlaves, ja que l'has mencionat, la Diana Gómez, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Ella és actriu, és qui encarna el personatge de la cap de comunicació dels Mossos d'aquell dia tràgic. Benvinguda. Gràcies. On eres, tu, aquell 17 d'agost?
6: Doncs jo era a casa d'una amiga meva, de la Laia, que estàvem preparant els 30 d'una altra amiga, i va ser molt curiós perquè jo me'n vaig enterar perquè una amiga sueca em va escriure i em va dir: sento molt el que ha passat a Barcelona, espero que estiguis bé. I jo, clar, de cop vam obrir la tele, encara no sortia res, Twitter encara tampoc no sortia res, i van passar com 10-15 minuts fins que va començar a sortir tota la informació. I em vaig quedar a casa de la meva amiga fins les 11-12 de la nit, enganxada a la tele, enganxada al telèfon, enganxada a Twitter, i recordo molt tant aquest dia com els dies següents que van venir.
0: Perquè a més, via Twitter és per on Mossos van a fer tots els comunicats oficials, és el paper que tu representes, no?
6: La
0: Patricia Plaja, que li canvien el nom, és clar, la Daniela, la pel·lícula.
7: La gente no va a entender que Madrid y Goberto se piquen en su guerra mientras hay terroristas sueltos.
0: ¡Calma! Que és veritat que se centra molt en l'operació policial d'aquell dia, però no només, toca molts pals la pel·lícula a la vegada, perquè és veritat que, i clar, aquí a Catalunya ho sabem bé, era un moment convuls, era l'època del procés, tu aquí, el teu personatge, diu, la gestió, qui capitalitza, no? Qui agafa el mando d'això, si és el govern de la Generalitat, si és la Moncloa, això d'una banda, però també tota la qüestió de Ripoll, de sí, la integració d'aquells nanos, de com es van radicalitzar.
6: Bueno, a partir del dispositiu Cronos, òbviament, doncs, vas veient altres coses que llavors toquen el 17 d'agost i toquen l'atemptat, com poden ser, a part de Ripoll, tot el context polític, també les víctimes surten, però que no surten del tot, vull dir, no hi ha una cosa morbosa, però bueno, també se'n parla, i llavors pots parlar de tot, però a partir del dispositiu. I en el meu cas, clar, a mi em va fer molta gràcia també interpretar aquest personatge, perquè jo, com a ciutadana, jo recordo molt aquells dies seguir el compte oficial dels Mossos, i poder investigar i poder veure d'on sortia, o sigui, quin protocol havien ideat i per què ells es comunicaven, com es van comunicar, doncs em va agradar molt, la veritat.
0: Ja dèiem que un dels punts on incideix la pel·lícula és en el tema de la radicalització dels responsables dels atemptats de Ripoll. Hem anat a pitjor en aquests 9 anys, no? Aquella va ser segurament la llavor i ara tenim allà i governant Aliança Catalana. Alguna cosa s'ha anat deconstruint en tot aquest temps, no?
6: Jo crec que hi ha una ferida, hi ha un trauma que segurament hem tapat i que no n'hem parlat, perquè òbviament que veïns teus que han crescut al teu poble facin el que van fer, no hi ha justificació, i és... Bueno, jo crec que ho representa molt bé el personatge de la Mònica López, que, bueno, que primer doncs, posa la mà al foc per aquests nens i que després se n'adona que sí, que han estat ells. Llavors, aquest trauma que va generar aquest fet traumàtic, o sigui, aquest fet dramàtic, jo crec que d'alguna manera potser no n'hem parlat suficient i llavors hem deixat potser que altra gent se n'apropiï.
1: A mi em sorprèn, no em sorprèn, m'alegra molt la de la pel·lícula. Parlaves de la sensibilitat a l'hora de tractar el tema de les víctimes i dels atemptats en si, però a mi el que m'omple d'orgull, que diria, és el bon moment dels actors, dels actors catalans, perquè l'Enric, el Xavi, tu, la Mònica, els actors que lidereu la pel·lícula sou tots d'aquí, i això és una cosa que no sé si teníeu... una responsabilitat afegida. El fet de ser catalans, el fet de ser de Barcelona, d'Igualada, de tenir, portar aquesta història a la pantalla. Si això li donava aquest plus...
6: Sí, sempre... Bueno, crec que està bé que hi hagi responsabilitat, però en el meu cas jo també tenia moltes ganes, perquè no sempre tens l'oportunitat d'explicar una història d'aquí, i explicar-la a la teva pròpia generació, és a dir, perquè tinc la sensació que a vegades pequem una mica de prudents a l'hora d'explicar la nostra història i que ha de passar molt temps per poder-la explicar.
1: I o que vingui un altre.
6: O que vingui un altre a explicar-la i que han de passar, jo què sé, si ara expliquem la història de la Guerra Civil, clar, ja no és la mateixa generació, llavors crec que està molt bé que ens animem a explicar la nostra història nosaltres mateixos i que, bueno, aquest debat de si fa poc, si fa molt per explicar aquesta història, jo crec que està bé animar-nos a explicar les històries, perquè altres països ho fan i aquí a vegades som
1: paquem
6: com...
1: Paquem de prudents,
6: sí.
0: Que més enllà de Cronos, a la Diana segur que la coneixeu per molts altres papers.
8: Clar, vull ser actriu perquè m'encanta interpretar diferents papers i perquè m'encanta poder explicar històries a la gent.
9: Com podeu creure que el futur està escrit en un fetge d'Anna?
10: Túniques. Sempre han vejat els meus poders.
9: Ui, sí, els seus poders, com si fos bruixa.
10: Puc ser una bruixa.
11: Música. No sé d'on ve, però sé ser música. És un piano.
12: ¿Tampoco le has dicho que viene a robar?
13: Amor mío.
14: Lola, como tú dices, si no lo ves claro, busca urgentemente a tus amigas.
15: Debe ser que os estáis equivocando.
0: Feies cares, eh?
6: Home, perquè he escoltat unes veus que era una nena.
0: Eres tu, eh?
6: Sí, sí. Bueno, i m'ha emocionat molt perquè sortia la Via Augusta i el que interpretava el meu pare era el Francesc Garrido.
0: Sí.
6: I la veritat és que, bueno, estic molt trista i devastada per la seva mort. Vull dir que...
0: Perquè vau compartir
6: sí, papers. Bueno, i la veritat és que també feia molt que tampoc no coincidíem. Havíem coincidit una altra vegada, però, clar, per mi en aquell moment que jo tenia 17-18 anys... el Francesc i la Mònica, que justament eren els meus dos pares, hi havia Anna Lizaran també, vull dir, hi havia un càsting impressionant i jo els admirava i els veia treballar i em fascinava amb ells.
0: A Valèria, en l'adaptació de les novel·les d'Elisabet Benavent, Tatiana, La Casa de Papel, la Júlia Via Augusta, ara en parlaves a TV3, El Crac, a Barcelona, Ciutat Neutral, podríem continuar una bona estona. Quin és el paper de la teva vida?
6: No
0: o quin ha estat? O potser d'arribar encara. Quin és el que tu has passat millor?
6: Ostres, no ho sé. Jo recordo molt el Crac, vaig aprendre moltíssim i crec que m'ha donat moltes bases per coses que han vingut en el futur. Òbviament, jo crec que Valèria serà un punt d'inflexió a la meva vida, també perquè van ser 4 temporades i vitalment també va coincidir en el moment en el que vaig ser mare. Vull dir que sempre li tindré un carinyo especial a aquest personatge.
0: Valèria, justament, et va fer conèixer Leo Messi, perquè resulta que l'Antonella era fan de...
6: Sí, havíem vist, Valeria. Jo crec, més també la casa de Papel.
0: Mm-hmm. I això et va portar a conèixer el Messi.
6: Sí, vam tenir la sort de... Vam anar a Miami i el vam poder conèixer, parlar uns minuts amb ell, i molt agradable, la veritat, molt agradable.
0: A part que tu ets molt futbolera.
6: Sí, i a més jo Messi l'estimo d'una manera boja i sense cap mena d'explicació i irracional, i em vaig haver d'aguantar a intentar ser una persona normal i no dir-li que l'estimava molt i abraçar-lo contínuament.
0: Com el Puyol a l'Urruti, ara que estem amb els 50 anys de la primera retransmissió en català. I com veus la deuda Messi de la selecció argentina?
6: Em sap greu, perquè jo crec que veient-lo en aquest últim Mundial encara té corda per estona. Vull dir, fa poc va fer aquests 4 gols amb l'Inter Miami i em sap greu, però bueno, suposo que és llei de vida i que això ha de passar. I tant de bo algun dia aquí li puguem fer l'homenatge que encara li devem.
1: Amb una estàtua o li posem el nom a l'estadi?
6: Jo...
0: O li fem una peli?
1: Una peli.
6: No, jo crec que tant de bo el puguem convidar a fer-li un partit i que l'estadi s'ensorri cantant el seu nom durant 45 minuts, si cal.
1: Com els aplaudiments als festivals de cinema.
6: Exactament.
0: Sí, que cada vegada va anar més, eh? Això en algun moment s'haurà d'acabar.
6: Sí, hi ha cronòmetres.
1: Sí, sí, hi ha rànquings per veure si realment funcionen. Doncs, escolta'm, parlaves de La Casa de Papel, parlaves dels papers de la teva vida. Jo no sé, aquí interpretes un personatge en un paper, en un thriller, en una... Tu, en principi, els thrillers no els havies tocat tant.
6: No.
1: Com ha sigut el canvi de rol, de gènere, aquí? O no es nota? Al final és un personatge i...
6: Al final és un personatge. És veritat que a mi, quan em va arribar la prova, vaig llegir el guió i vaig pensar, a priori, no és un personatge que t'ofereixin tant, i justament per això em van venir moltes ganes de fer-lo. I després també em sortia una cosa de... és que... tenia tantes ganes de fer-lo, d'explicar aquesta història, que vaig pensar... Em sortia com una cosa dins de no hi ha ningú millor que tu per fer-lo, que és mentida, perquè hi ha molt bones actrius en aquest país. Però jo crec que això és una mica el que li passava a la Daniela també, i aquest esperit que té de... com de labor pública i de molta feina darrere, i que per això les coses les han de fer com ella creu que les han de fer. I la veritat és que el gènere en si, bueno, jo m'ho vaig passar molt bé, és veritat que estàvem molt guiats pel Fernando, perquè també és una pel·li super coral, i era ell qui també tenia una mica la pel·li al cap i ens anava com guiant molt, perquè a vegades jo em trobava de, clar, la meva trama al final no és a primera línia de les Rambles. I moltes vegades jo potser necessitava o creia que volia més temps o més pauses, però ell m'anava marcant una mica més l'atenció, okay, perquè em deia, clar, és que de cop ho aniré combinant amb la Rambla i allà estan
1: a tope
6: aquí dalt. Llavors necessito, clar, que tu mantinguis aquest nivell.
0: No sé si vas descobrir amb la pel·li coses que no sabies d'aquell episodi dels atemptats del 17 d'agost. Vull dir que deixa al descobert que coses que potser la ciutadania no sap.
6: Bueno, a mi com a ciutadana, també pel meu interès polític, perquè m'agrada molt la política i a nivell periodístic, em sembla molt interessant totes les intríngulis que hi van haver.
0: Que tu has fet de tot, a part de ser actriu, guia turística, cambrera... Sí. Ara ja estàs consagrada a la gran pantalla,
6: sí, també fusta,
0: a les sèries. Així que enhorabona i moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa. Molta sort amb la pel·lícula, que
6: gràcies.
0: Segur que la tindreu. Que vagi bé. Adéu.
6: Adéu, gràcies.
0: Gràcies a tu també. Fins
1: a
0: divendres. No,
1: sempre.
0: Divendres que ve no. Faltes perquè és 11 de setembre.
1: Fantàstic.
0: És la diada, o sigui que no cal que vinguis.
1: Molt bé. Vinga,
0: adéu.
1: Una abraçada. Adéu.

0: I clavarem les 11 del matí amb tot allò que hem fet malament en aquest retorn, en aquesta primera setmana d'arrencada de temporada, que sempre són difícils els inicis.
1: Sí. Torna per fi la pitjor secció de tota la setmana, on repassem els millors moments de l'Aquí Catalunya i, per sobre de tot, les cagades que fem en aquest programa, que són poques,
0: no?
1: Poques, però de molta qualitat. Per tant, això és l'important. I ja ens disculpareu, estimats oients, la primera setmana.
0: Que diem, primer cap de setmana de Lliga, quatre... Uf, què m'està passant?
1: Vinga, va, som-hi. La jornada 4 de Lliga, no és fàcil agafar el ritme.
0: Trata d'arrencar-lo.
1: Ni situar-se a quina jornada de Lliga estem amb aquest calendari que és un Tetris. A vegades tampoc no sabem ni els horaris.
2: Núñez Feijóo té previst ser a la ciutat autònoma després i volia dir al migdia i després a la tarda anar fins a la concentració de Madrid.
1: Ai. Que li preguntin a la Gisela en el nostre programa Compi, l'Hoy por Hoy.
3: Arnau Montserrat, què tal? Bona nit.
1: Bon dia, Gisela.
3: Ai, bona nit.
0: Què vol dir bona nit?
4: Eren dos quarts de nou.
1: Sí, que és veritat que entrem de... Eren dos quarts de nou del matí i va dir bona nit. En fi, bona nit, bona tarda i benvingut Joan Tejedor a la secció.
5: El titular més dur és el de La Vanguardia. El fiasco de Prisa força una... El fiasco de Pisa força una purga a la Conselleria d'Educació.
0: No podem ni notar aquesta.
1: No podem començar atacant l'empresa, no?
6: Saps qui és el fiasco de Prisa?
1: Qui?
6: Jo.
1: Ah, tu. Clar. Ahí está. Prisa va viento en popa, eh? No com la crisi de Ceuta. Volíem escoltar el que deia el vicepresident d'allà, però...
7: Malgrat les mesures adoptades pel govern.
8: Pol, tus libros tienen mucho prestigio.
7: Aquest no era el tall.
1: M'encanta la Judit. I aquest no era el tall. Com tampoc era el nom.
5: Amb una que signa la Maria Pombo de Sant Boi, a La Vanguardia, recordant-nos que hem de...
0: Maria Pombo és la famosa. Crec que es diu Marta, aquesta, no?
5: Marta? T'ho he dit malament, eh? Marta Pombo.
0: Clar. Bueno, si fos la Maria Pombo, també podria expressar-se via cartes del director.
1: Sí, no, també.
0: T'imagines una carta al director de la Maria Pombo?
6: La premsa que la llegeix, tu, jo.
1: De fet, la Maria Pombo no s'expressa constantment. El ser influencer, vaja, ens tenen menjat el
0: cervell. Que no s'expressés... No, via paper, via diaris de paper.
1: Això també. Mira la Laura Estrada, que té l'honor de ser la primera en rebatejar algú.
0: Al costat de la física Alba Caterina Viscari, directora del Sincrotró.
9: La direcció del festival la considera una de les figures més populars del cinema i la televisió del país.
0: Que li hem dit a Alba Caterina Viscari. A Caterina Viscari és la directora del Sincrotró, Alba.
1: Que no és el
0: mismo. Seria
1: és el mismo, el Sincrotró, a veure com es deia, si no, vaja. En fi, ara que per canvi de nom...
5: Ceuta porta al carrer la indignació d'Espanya contra Pedro Sánchez i...
0: Ai, t'ha traït el subconscient parlant de la raó.
5: T'imagines?
1: Imagines?
6: Com Romario, eh?
1: Tampoc s'havia d'imaginar tant.
6: Debut amb hat-trick.
0: El fiasco de Prisa i Pedro Sánchez. No sé si segueixes a partir de dilluns.
6: I la Maria Pombo i...
1: Vaja.
6: Hat-trick com Romario el dia del debut.
1: De perros a vaques.
7: New Bobble convence els sindicats que desconvoqui la vaca prevista per dimarts vinent per al primer dia del curs...
0: Seria ofensiu pel sindicat que la consellera es presentés amb una vaca.
1: I de vaques a vacances, que és on devia estar jo quan vaig buscar la informació, el primer Zasca de la temporada. I ara també hem conegut que la Sexta emetrà a partir del dilluns vinent una programació especial sobre aquesta crisi de Ceuta.
10: Bueno, va començar ja ahir, això que dius.
1: No vaig trobar bé la informació i, clar, la Mariola com si res. En fi,
0: és que és difícil, a vegades, quan has de corregir un col·laborador, un company... Que
1: sí,
0: dius,
1: però ho va fer dissimulat, eh? Sí. Setmana més, setmana menys... Vaja, res.
9: Cordial dama, ja que l'acusació popular considera que societats vinculades
1: clar,
9: a ells...
1: Escolta, que no és el mateix societats que societats. És a dir, si ens hem d'englobar tots en aquesta causa, fotuts estem. Com tampoc és el mateix això.
0: Som a la fase d'Escac i Mac... I mat, això diuen els metges...
1: Escac i mac! M'ha agradat d'aquesta manera també. Escolta, què hem de fer? Hem de fer un truc de màgia per rematar una partida d'escacs. Seria una bona manera. En fi, tanquem la setmana, com a mínim, aquesta part de les pífies, perquè ara ve l'Aquí Barcelona, o com li diu el Teje.
5: Bon dia, passa un minut de les 11 del matí. Benvinguts a l'Hora Barcelona.
1: Hora Barcelona, que va dir-ho abans de començar el programa, que ha dit, un dia sense voler ho diré.
0: Que ho hem d'explicar, això, per què dius Hora Barcelona?
6: Perquè es deia així, fa molts anys.
1: Bueno, en tot cas...
6: Molts anys. Però... És pífia de boomer, aquesta.
0: És pífia de... O de gat vell, digue't gat vell.
6: Però aquest missatge, Joan Alegre, Tejeno Renquis passa pel despatx.
1: Que en tot cas hauria de ser ara mitja hora Barcelona, no? Hora Barcelona, ja...
0: Clar, mitja hora Barcelona, que és la informació local de mitja
6: hora. Ja anava mitja hora quan es deia.
0: Gràcies, nois. Són les 11 del matí, arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya en aquest últim dia de la setmana laborable, divendres. Ara us quedeu amb els equips locals, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Joan Tejedor, Carles Cous, Eva Hidalgo, Mercè Marc, i després, a l'última mitja hora, amb el Ja som aquí del Jordi Cartanyà, ens acomiadem d'aquí una estona. Que vagi bé, fins ara.

Bon dia, benvinguts a l'Aquí Barcelona del divendres 4 de setembre del 2026. Demà, en aquesta casa, estarem de celebració. Es compliran 50 anys de la primera transmissió de futbol en català de la història, aquell Barça Les Palmes del 76, amb la veu del mestre Puyol. Però el Camp Nou i Ràdio Barcelona no seran els únics indrets de la ciutat que commemoraran una efemèride. El Poble Nou demà farà 10 anys que es va inaugurar la primera superilla de la ciutat. Va ser l'inici d'un canvi de mentalitat en la mobilitat i en l'urbanisme, malgrat les nombroses i fortes veus en contra que es van alçar els primers temps. De seguida agafarem la línia groga, però abans posem-nos al dia amb tot el que està passant avui a la província.

0: Sergi López, bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Les instal·lacions de SEAT podrien acollir en el futur la fabricació de vehicles militars. Ho ha explicat el president del comitè d'empresa, Matías Carnero, aquí a Catalunya.
1: L'endemà que Volkswagen, a la que pertany SEAT, hagi anunciat que reduirà les plantilles del grup amb 50.000 persones, Carnero ha explicat que han parlat amb la direcció de l'opció de fabricar material militar.
2: Por lo tanto, si tenemos que hacer vehículos militares en la fábrica de Martorell o en Zona Franca, elementos móviles para defensa, la verdad, hemos tenido conversaciones con la empresa de hace meses ya y por lo tanto el grupo también está abordando esa posibilidad como un negocio futuro que pueda también arrastrar o mantener también el empleo futuro de las plantas.
1: Carnero diu que després de la reunió d'ahir amb la cúpula de Volkswagen estan més tranquils pel futur de les instal·lacions de SEAT i creuen que els pot afavorir el tancament d'altres factories a Europa perquè s'haurà de repartir la producció.
0: 10 persones han resultat ferides, una de les quals crítica per intoxicació de CO2 de diòxid de carboni aquesta passada nit al port de Barcelona.
1: Segons informa el sistema d'emergències mèdiques, el ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital Clínic. També hi ha un ferit greu que ha estat traslladat al Moisès Broggi i la resta de persones tenen afectacions de menys gravetat. L'incident s'ha produït a la zona del Moll de la Fusta.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal assentada principalment a Granollers, dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual.
1: L'organització estava integrada principalment per persones d'origen dominicà, colombià i espanyol i gestionava diversos pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona. En total s'ha detingut a 14 persones.
0: L'exalcalde de Manresa, Valentí Junyent, no creu que la ciutat estigui en una situació límit, com afirmava ahir a l'Aquí Catalunya l'alcalde actual de Castellnou de Bages després de la mort d'un home a mans de dos menors.
1: També a l'Aquí Catalunya, Junyent ha considerat que aquest succés no tindrà incidència en les pròximes eleccions municipals.
3: El perill és que passi això que heu dit vosaltres, bueno, que les posicions d'extrema dreta i de dures vagin en augment i tinguin més protagonisme.
0: Fa dos dies posàvem els ulls a Collserola en aquest programa. El Departament d'Agricultura ha confirmat avui 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de dues setmanes sense detectar cap cas d'infecció.
1: I en efecte, l'equip Barcelona, el gerent del parc de Collserola, Raimon Roda, ja avisava que a l'estiu havia baixat el rastreig.
4: Que no hagin sortit positius aquestes dues darreres setmanes és una bona notícia, però cal agafar-la amb prudència també. Segurament tant les captures com el rastreig actiu de cadàvers aquest mes d'agost també ha baixat una mica, per tant, veurem ara al setembre quins seran els resultats.
1: Roda ja avançava que el tancament de Collserola va per llarg, va dir que com a mínim fins a final d'any.
0: I al Palau Sant Jordi, des de primera hora del matí, la Laia Massaguer ens ha acostat la veu dels més de centenar de fans que esperen per entrar als primers dels el primer dels 4 concerts amb què Aitana omplirà el Sant Jordi a Barcelona. Porque todavía te
5: quiero. Llegamos a la cola el día de antes a las 4 de la tarde. Hemos traído colchón, nevera, comida, hemos traído de todo.
6: Paraguas por el sol y un poco de todo, la verdad.
7: Hemos arribado, yo farà 10 minuts a les 7 i mitja. L'estic ballant des de 2022, així, el primer que va fer aquí al Palau Sant Jordi.
8: El meu pare ha fet una campanya, dos esterilles, una neverita, tres mochilas, un montón de juegos, un saco de dormir y, bueno, lo que nos vamos a poner, el outfit.
9: Sí, ropa de abrigo. Sí. Refresca.
10: ¿Y para ir al baño, por ejemplo, cómo lo estáis haciendo?
11: Pues de momento no, sí.
12: ¿Cómo que no, guapa?
13: Bueno, yo antes...
14: Nada más llegar o fuiste y para allá.
15: Sí, estábamos buscando un toy de esos, pero nos hemos acabado tan abajo que hemos dicho al arbusto mejor, porque no...
0: El concert comença a les 8 del vespre. Gràcies, Sergi. Són les 11:06. Demà, com us deia, farà 10 anys que la del Poblenou es convertia en la primera superilla de Barcelona, un experiment urbanístic que va aixecar moltes veus en contra, però també va caure com un regal del cel per uns veïns que es van organitzar per defensar i potenciar aquell espai sense cotxes que els regalava la ciutat. El col·lectiu de la superilla del Poblenou va fer mans i mànigues per aconseguir equipaments i va crear una família veïnal que hem anat a visitar per recrear aquelles primeres trobades per imaginar-se el que havia de ser l'espai on amb el pas dels anys hi han celebrat sopars, festes, jocs infantils, concursos, concerts, fins i tot un festival per escollir una cançó original de la superilla amb la que agafem l'L4 i marxem cap allà.

0: Demà farà 10 anys que la superilla del Poble Nou sona així. Pràcticament silenci. Amb prou feina se senten cotxes a la llunyania. Parc infantil, alguna bicicleta i gent que passeja. Perquè demà, 5 de setembre, farà 10 anys que es va posar en marxa la primera superilla i, per tant, fa 10 anys que un dia com avui, 4, els veïns ja veien canvis de direccions, carrers a punt de ser tallats, i no sabien ben bé què els esperava. Per això ens hem reunit amb alguns d'ells, amb la Manuela. Hola, Manuela, com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Amb el Patrick. Hola, Patrick.
2: Hola, bon dia.
0: La Norma.
3: Hola, què tal?
0: Perquè ells també fa 10 anys es reunien aquí a l'expectativa de què serà aquest espai que es crea ara. ¿Qué os imaginabais, Manuela, que podía ser esto?
1: Pues yo me imaginaba lo que es, o sea, yo llegué de vacaciones, vi el cartelito de que iban a cortar el tráfico y pensé, no me lo puedo creer, pero no me lo puedo creer de alegría, de fíjate, van a hacer esto, se van a atrever.
3: Per nosaltres va ser com, ostres, ens ha tocat la loteria, de veritat.
1: Sí.
3: O sea, aquí, perquè nosaltres sabíem que hi havia una superilla prevista, però no era exactament aquí. I aleshores, quan vam veure que era aquí, va ser una passada, realment. Va haver una primera fase experimental que vam posar un sorral just aquí i els nens jugant la sorra en un lloc on abans passaven els cotxes. O sigui, va ser com... Això és possible, realment? Increïble.
2: Sí, jo recordo que després d'unes setmanes vivint de la superilla, quan sorties de la superilla, continues caminant enmig de carrer, no? I és com, ui, ja no ho puc fer, no? I realment et canvia, realment, no? Com tu experimentes l'espai públic, no? Ja no és un lloc de pas, però és un lloc on també pots estar i pots parlar amb la gent.
0: Clar, però el primer dia que aquí posen tanques, no hi havia res. Ara veiem l'institut, la Flor de Maig, no? Parc infantil, diversos equipaments que no existien. Què us imaginàveu quan pensàveu, i això què serà? Què necessitem al barri?
1: Aquí van dir que aniria el Can Felipa, el CEN, un institut, habitatge de protecció oficial, que han fet molt poc, parcs per als nens i les taules aquestes que van demanar. El que imaginaven és al final el que van fer.
3: Més, bueno, va haver moltes fases. És que no sí. Sé, jo recordo molta fase de lluita al principi perquè hi havia molt sí. Moviment en contra. Aleshores estaves com lluitant, no sabies ben bé per què, però perquè això estigués aquí i perquè no tornessin els cotxes, sobretot, perquè per poder fer ús d'aquest espai que ens havien regalat a la ciutadania. I després ja podíem imaginar què, no? Però no sé, al principi sí que vam fer molt brainstorming, sí, sí. Com es diu, no? Com molt de parlar, d'ajuntar-nos veïns que no ens coneixíem, la gent que estem aquí ara mateix, el Patrick, la Manuela, jo, no ens coneixíem abans de la superilla. Ens vam conèixer amb molta més gent quan vam decidir defendre, no? Aquesta superilla que semblava que estava una mica en perill i vam començar a fer una mica també de pluja d'idees de què volíem fer aquí i es va fer una lluita també per demanar.
1: Sí, vam fer reunions en l'Ajuntament per dir-los el que nosaltres volíem i, bueno, algunes coses sí que es van fer. Tenim un hort comunitari, també van demanar les taules. Bueno, a vegades no sé si les van demanar o en les reunions aquelles de l'Ajuntament, que són molt gest, doncs...
2: I llavors al principi ens invitava, no?, a veïns, no?, de decidir què es podia fer amb l'espai obert, però des de l'Ajuntament no havia cap ni termini, no?, d'aquí en 6 mesos o amb aquest pressupost, que tampoc havia pressupost. I també havien veïns bastant enfadats, perquè a dins de Dolors Pérez havia encara no els edificis de protecció oficial, hi era una cantera i des de les 8 de matí a 8 de la nit hi ha un continu de sorroll, de matxacar pedres i aquestes veïns estaven molt enfadats i el que fèiem sobretot jo crec que a l'inici, com havia tanta informació falsa, no?, que l'ambulància no podia entrar-hi o coses així, o era un desert i era perillós, i començaven a publicar fotografies i coses de l'espai.
1: Sí, de que l'espai
2: estava buit. I això sobretot va dinamitzar també, no?, perquè a part de parlar amb tots els partits polítics del barri i també més, com l'Ajuntament en aquest moment no atendia a cap periodista ni a ningú que tenia una pregunta. Tots els investigadors, els medis de comunicació d'Espanya, d'Europa, de tot el món, a través del compte de llavors Twitter, venia el col·lectiu i jo crec que hi havia un moment que teníem 3 portaveus, no?, per atendre tanta atenció que hi havia a nosaltres, els únics que teníem fotografies reals del que passava, no? I això sí que ens ha unit també molt.
0: De fet, un d'aquests portaveus és una veu que els nostres oients coneixen molt, perquè és el cap de programes i d'accions especials de Ser Catalunya, i és veí il·lustre del Poblenou, Carles Penya, com estàs?
4: Què tal? Bon dia, Joan.
0: Què vens a fer, de veí o de periodista?
4: Del que vulguis.
0: O de portaveu?
4: Sí, o sigui, realment em vaig veure fent, passant a l'altra banda, no? És a dir, després de tants anys preguntant, també documentant a gent, jo em convertia de cop en l'altaveu d'un sentiment del que la gent del meu barri volia que jo transmetés i de cop em veia, doncs això, a pocs metres d'aquí, precisament, als estudis de BTV, fent cares a cares amb un arquitecte que estava en contra de la superilla, amb algun portaveu de la plataforma que també estava en contra, i en certs moments també crec que ens vam sentir com abandonats també pel govern que havia impulsat aquella superilla, perquè en els moments sí. De més crisi del model semblava que érem els únics que defensaven les bondats d'aquesta nova manera d'entendre la ciutat.
0: La Manuela diu que sí, eh?
1: Penso que sí, que fins i tot ells es van estaven preocupats per tota la gent que havia, que estava en contra, que no eren necessàriament veïns de dintre de la superilla, sinó de fora, i també molta gent que estava preocupada per el carrer Pere Quart, que el deixaven en una sola direcció i llavors feia que passaran els cotxes per carrer Tànger.
4: I curiosament, Eje, el periodisme va fer que la situació fes un tomb, perquè fins que el New York Times no va publicar un article a instàncies de Salvador Rueda, que és com l'ideòleg del concepte de les superilles, que va estar als calaixos dels alcaldes de Barcelona durant anys, fins al moment en què el New York Times no va publicar un article parlant dels beneficis que tenia per una ciutat una organització a l'estil superilles, diguéssim que ho van passar molt malament.
0: De fet, aquest projecte de Salvador Rueda contemplava unes 500 superilles, que se n'han fet una vintena. A tu, Patrick, t'hauria agradat que això agafés una mica més de cos?
2: Jo també em sento activista, no? I jo crec que un canvi de paradigma on els cotxes no són dominador de l'espai públic, però sobretot són eines útils, no? Per ajudar-nos a transportar coses i jo crec que això no s'ha atrevit mai de fer-ho. I jo crec que justament la superilla era una cosa molt bona, no? Perquè el tema ambiental sempre és no pots fer això, no pots volar, no pots menjar carn, tant, no pots fer això, no pots fer l'altre, i aquí tens una mesura que realment incrementa la qualitat de vida. No sols que estan a dins vivint en la superilla, també els que estan fora, perquè si tu tens 500 superilles, tens sempre una superilla molt a prop, no? I nosaltres jo crec que fins a que no es va construir la zona de joc al Sant Xavi, a Ciutat de Granada, on es va treure l'asfalt per fer una zona de joc per nens, no vam ser segurs que es mantenia, no? Perquè no havia res fixat. I Carles va mencionar el New York Times, però jo pensava que potser que és la mateixa data, que havia un article a la revista Per les Mares o Mama Proof, i també hi havia més veus de fora, no? Que diuen que aquesta és una molt bona idea i és omplir cada vegada més, no? L'espai, també la gent de les oficines que feien a migdia menjar la pata aquí. Però, per exemple, a l'organisme tàctica, aquesta taula no han fet mai manteniment i porta aquí 7 o 8 anys i està en unes condicions que no...
0: Sí, una capeta d'olidateca no li aniria malament.
3: Sí, aquestes taules, o sigui, la gent que treballa per aquí, però aniversaris infantils, tots, o sigui, de la nostra escola de la Llacuna, tothom celebra aquí els aniversaris, o sigui, de sobte és un lloc, què fèiem abans de la superilla? On fèiem els aniversaris? Què feien els nens d'aquesta escola quan sortien? Tenien cotxes aquí? O sigui, hi ha tantes coses que és difícil imaginar ara com es feien abans de la superilla.
0: Senyor portaveu, veu ser conillets d'Índies, no se n'han fet 500, però sí una vintena.
4: Sí, no, la veritat és que la nostra, i així es va vendre en el seu moment, era una prova pilot, i realment ho va ser per després anar, diguéssim, millorant l'espècie, i així és com va néixer la superilla de la Ronda Sant Antoni, així és com després hem vist pacificat Consell de Cent. Evidentment, coses que es van fer aquí, allà no es podien fer de cap manera, però sí que com a veïns i veïnes ens sentim orgullosos i orgulloses d'haver contribuït a un canvi de paradigma relacionat amb l'organització d'una ciutat com Barcelona.
0: Norma, Manuela, Patrick, gràcies pel vostre temps. Carles, seguim.
4: Ens veiem per la ràdio.
5: La Superilles es va impulsar el govern de l'Ajuntament de Barcelona que encapçalava Ada Colau com a alcaldessa. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat durant aquells 8 anys, del 2015 al 2023, va ser la Janet Sanz. Hola, Janet, com estàs? Bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Fa 10 anys i sembla que fos ahir, eh? Això de la primera Superilla.
6: Sí, totalment, totalment. Aquests dies ho recordava i sí, o sigui, sembla que fos ahir quan va començar tot el projecte de transformació de Barcelona.
5: I què més, què et ve més al cap quan ho recordes? La il·lusió, digue-li convenciment de que això era una cosa bona per la ciutat, o tota la tromba que va venir després d'oposició i de sectors que deien traieu això, que no pot ser bo de cap manera?
6: No, principalment el que em ve al cap, sobretot, és la il·lusió per demostrar, no?, que la ciutat pot ser diferent, que la ciutat pot ser un espai amable, saludable, sense contaminació, no?, que permet, doncs, gaudir-lo i poder estar amb la gent, no?, que t'estimes. Això que escoltava Mare dels Veïns dient que celebren, no?, els aniversaris dels seus fills i filles a l'espai públic, era una cosa impensable en la trama Cerdà, no? O sigui, tot el que és Sant Martí i l'Eixample. Llavors jo connecto amb aquesta il·lusió. Evidentment va ser un procés intens, evidentment, també me'n recordo d'aquesta part, no?, de la intensitat, del debat. Recordo jornades maratonianes, no?, de participació veïnal, perquè tot va començar dient, està tot per fer, està tot per pensar, no? Aquesta idea de l'urbanisme tàctic ens permetia també que fos un procés compartit amb les veïnes, no? amb tota la gent que estava en el territori, per dir, l'espai públic no es fa en els despatxos, es fa al carrer, no? Es fa treballant amb la gent i escoltant les vivències i les necessitats que tenen sobre aquest espai públic. I és veritat que no hi havia cultura, no?, a la ciutat sobre això. Hi havia veïns que ens demanaven, no, ho volem ja tot fet, no volem pintures, no? Altres que ens deien, però per què ens heu de canviar això? Perquè potser perquè els seus pisos ja tenien un balcó, ja tenien espais comuns que els hi permetien estar tranquil·lament. O sigui, fer tot aquest procés de deliberació, no?, participativa, va ser un aprenentatge increïble. Llavors, intens, però increïble, i el que ens va permetre és aprendre moltíssim i que tot això després ho poguéssim aplicar a tota la trama Cerdà, no?, perquè ho hem fet a l'Eixample, ho hem fet a Sant Antoni, no?, ho hem seguit fent a tot l'àmbit de Sant Martí, que és on hi ha més eixos verds, que és on tenim més projectes de transformació urbana, també, però també ho hem fet quan hem pacificat la Meridiana o la Diagonal. El criteri és una mica el mateix, no? O sigui, va amb la mateixa lògica, potenciar modes de transport sostenible, com el tramvia, no? Potenciar el verd, treure asfalt, millorar els espais d'estada, posar taules, no?, perquè la gent pugui conversar i pugui estar en el carrer, perquè som una ciutat mediterrània, sí,
5: però,
6: no? I per
5: tant, també, per exemple, amb les taules, Janet, se'ls han atribuït, sí, a les Superilles problemes que igual no eren de les Superilles, però ja que el pisur que passa per Valladolid, no?, que diu la dita en, sí, castellà, de dir, mira, els hem posat unes taules, els del Botellón del Raz, ja no les han de fer en portals, ja les poden fer en taules tranquil·lament i el silenci dels veïns, fins aquí ha arribat.
6: No, evidentment aquestes qüestions es van anar treballant i s'han de seguir treballant, perquè el tema de la convivència en l'espai públic és una prioritat i tens llocs on has d'exercir també altres polítiques complementàries, no només pots fer-ho a través de l'ús de l'espai públic, perquè, com dius, doncs hi ha gent que també l'utilitza d'altres formes, no? I a vegades són formes que molesten i, per tant, que no s'han de poder desenvolupar d'aquesta forma. És evident que has de poder corregir, no? I, per tant, si has posat una taula en un moment que facilitat després que hi hagi soroll a les nits i botellón, doncs l'hauràs de retirar, no? L'hauràs de moure de lloc, l'hauràs de canviar. Per tant, has de tenir aquesta flexibilitat per poder anar adaptant-la a la ciutat realment a una bona convivència i també responsabilitzar la gent. És a dir, jo crec que al final tots sortim guanyant quan tenim una ciutat cuidada, una ciutat en la que ens respectem els uns als altres. Jo crec que incorporar també aquesta perspectiva de que al final l'espai públic per mi és una extensió natural de les nostres cases. En una ciutat mediterrània com Barcelona, on els pisos són petits, on no tenim a vegades doncs, bona climatització i bona... Clar, estar en refugi d'un arbre, en un banc, en una taula on pots dinar, on pots fer l'aniversari del teu fill, on pots fer tantes coses, és un privilegi.
5: Està fantàstic, per això hi ha gent que també li atribueix problemes com la gentrificació, no? Si està tan bé, que clar, ara venen de fora, es lloguen els preus a un preu... els pisos a un preu inabastable pels d'aquí... és a dir, s'aprofita també per atribuir a les superilles de vegades aquest tipus de problemes que no. És a dir, la relació directa jo no l'acabo de veure.
6: Mira, jo aquest va ser un dels temes que a mi em va treure la son, no? Perquè, com saps, les dues prioritats que teníem durant els 8 anys que vam governar la ciutat era aconseguir fer una ciutat menys contaminada, saludable, habitable, on els veïns volguessin viure, i per l'altra banda, una ciutat on els veïns poguessin viure i, per tant, més assequible, més justa, i per tant totes les polítiques que vam fer amb habitatge, no? Que vam doblar tot el parc d'habitatge públic, vam comprar 1.600 pisos, no? Per tanteig i retracte, una política innovadora, vam desenvolupar el 30%, no? Que ara mateix està aturat i no s'està complint. Per tant, vam començar a desenvolupar moltíssimes polítiques en aquesta lògica. Per tant, jo el primer que vaig fer és demanar un estudi per veure el ritme d'increment dels preus a tota la ciutat. I el problema no és d'un carrer pacificat o no pacificat. Jo he viscut al Poble Sec els últims anys, i el Poble Sec no està pacificat, i el meu pis el van posar a vendre, que em van fer fora fa uns mesos, que estava de lloguer, i el van posar a vendre per 650.000 euros, un pis de 64 metres quadrats dels anys 70, dir-te, i era en un carrer que no està pacificat. Per tant, què vull dir? El problema a Barcelona és un problema d'especulació generalitzada. Tinguis carrer pacificat o carrer sense pacificar. Hi havia una diferència amb els estudis que va fer el Col·legi d'Economistes de Catalunya d'un 1% de diferència entre un carrer pacificat o no carrer pacificat. Per tant, no era... El problema és que Barcelona avui és una ciutat molt desitjada perquè la qualitat de vida és molt alta, no? Perquè es pot viure bé, no? Si a més tens un salari mínimament digne, llavors hi ha molta gent de fora que té salaris alts i diu, bueno, pues en comptes de viure en una ciutat on la vida doncs, és més complicada, pues me vengo a Barcelona.
5: Sí.
6: No?
5: Sí,
6: i això s'ha d'aturar en polítiques concretes de prohibició de les compres especulatives, principalment que fan els fons d'inversió que ofereixen uns preus que la gent d'aquí no podem pagar.
5: De cap manera, per això t'anava a dir, si haguessis tingut una bola

0: que vam fer tot el que vam poder. O sigui, el vam posar, o sigui, vam posar la maquinària a tope. O sigui, jo recordo que els equips no podien, estaven superestressats. Vam crear a l'Institut Municipal d'Habitatge, no? L'IMAP, el vam impulsar, vam crear el, també el, un, o sigui, tota l'empresa público-privada a l'àrea metropolitana. És a dir, vam fer tot el que estava a les nostres mans. O sigui, jo crec que aquí el problema ha estat que legislativament, és a dir, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, no han estat a l'alçada de les necessitats que tenia les ciutats, que teníem les ciutats, perquè jo recordo l'alcaldessa demanant-li ja al Pedro Sánchez el 2018 una llei al dret a l'habitatge que prohibís les compres especulatives, que garantís el dret a l'habitatge assequible, no? I per tant que reguléssim el que estava passant amb el mercat de l'habitatge. I hem trigat 10 anys a tenir aquesta llei, no? O sigui, clar, és tot tan lent en aquestes instàncies que després de la ciutat tot va molt ràpid, perquè avui les ciutats formen part d'un, diguéssim, d'un taulell de joc, per desgràcia, d'uns fons, no?, d'un mercat capitalista que el que fa és especular amb drets bàsics. No només passa amb l'habitatge, passa amb altres, passa amb l'aigua, passa amb l'energia, passa amb l'alimentació, i per tant ha d'haver-hi regulació, ha d'haver-hi algú que defensi, no?, els nostres drets, i això és l'Estat, això és l'administració pública. I, per tant, ha d'haver-hi un treball conjunt, no?, perquè si no ens lamentem tots, però fan falta polítiques valentes i fa falta una visió que vulgui defensar a la gent, a les famílies, al futur de les nostres ciutats.
1: Acabo, Janet, perquè, clar, són una vintena de superilles des de llavors. En aquests 10 anys el projecte en contemplava més de 500, No sé si t'agradaria que, no sé si 500, però que se seguís incrementant aquest tipus d'espais a la ciutat.
0: Bé, això és un debat molt tècnic, no? Perquè la proposta que
1: en el seu moment... Per no marejar els ullets,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, no, i tant. Per això dic que és un debat molt tècnic, perquè jo mai he parlat de fer 500 superilles. No? O sigui, per nosaltres el que era important era generar corredors, no? Aquesta idea dels eixos verds, que poguessis travessar la ciutat. O sigui, el plaer que et dona avui anar del parc de Joan Miró, pràcticament, no?, fins a Passeig de Sant Joan, caminant en línia recta, on tu tens la prioritat, doncs jo crec que és el mecanisme. I per això nosaltres la proposta que vam, després del Poblenou, després de l'experiència de Sant Antoni, la proposta que vam definir és que un de cada tres carrers de tota Barcelona havia de ser un eix verd, i que dos de cada tres carrers el que havien de fer és prioritzar el transport públic, i per tant que tota la ciutat sortís guanyant, perquè el que hem de fer és baixar-li els fums a la ciutat, no? O sigui, de tots els carrers, baixar-li els fums, baixar la contaminació i aconseguir que hi hagi menys calor, perquè ho estem veient, no? El fum, l'asfalt és el que genera l'illa de calor. Per tant, el que necessitem és verd, necessitem menys asfalt, pedra natural, refugis, aigua, i tot això ho hem de fer a tots els carrers, no? I a tota la ciutat. I per això la idea era no parlar de 500 superilla, sinó de parlar d'una. Barcelona és una superilla.
1: Totalment.
0: Exacte.
1: Janet Sanz, gràcies per atendre aquesta trucada i ajudar-nos a recordar aquesta efemèrita. Un plaer.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Anem parlant.
0: Una abraçada. Adéu.
1: Dos minutets, arribarem a 11:45 del migdia. Pausa i baixa el Cartanyà amb el seu Ja som aquí. Fins ara.
2: La bona notícia, collida per Ametller Origen.
3: La renda agrària a Catalunya ha assolit el 2025 el seu nivell més alt dels últims 20 anys, amb més de 2.800 milions d'euros, segons dades del Departament d'Agricultura de la Generalitat. El sector primari consolida així la seva recuperació després dels anys més durs de sequera. El creixement s'explica, sobretot, per les bones collites registrades aquest any, que han impulsat la producció agrícola un 10%. Destaquen especialment els cereals, la fruita i el vi, que han incrementat de manera significativa el valor de la seva producció.
2: En un món ple d'incerteses, en Ametller Origen som capaços de seleccionar les bones notícies per a tu.
4: Segur que sembraràs. Que en tindràs cura. Segur que arribarà l'aigua. Que sentiràs el vent. Que farà calor. Segur que no tot sortirà com esperes. Però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teva pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.
5: Xato! L'estiu s'acaba!
6: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
1: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya.
2: Ciutadans de Catalunya.
3: Ja som aquí!
1: Jordi Cartanyà.
2: Per Catalunya.
4: Llega el señor Feijóo y en una entrevista, parafraseando al señor Suárez, dice lo siguiente.
5: Puedo prometer y prometo
4: que la final del Mundial será en España. Pero si el señor Feijóo no manda, ni en su propio partido va a mandar en la FIFA. Si no puede obligar a la señora Ayuso a que explique quién pagó su viaje a México.
6: ¿Quién le pone el cascabel a Isabel?
4: O que dé explicaciones por el aticazo que se ha comprado con el dinero, o que han comprado con el dinero de todos los madrileños, y que parece que visitó el aticazo, ¿no?
6: ¿Quién le pone el cascabel a Isabel?
7: Bon dia, Catalunya. Ja veieu, som a l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés. En alguns moments, vaja, aquest home es va revelar com a autèntic candidat al Club de la Comèdia. Es va parlar de Ceuta del Mundial i també van parlar Feijóo, Rufián i Aina Vidal de Sumar. Més aviat amb un to i d'unes formes que aquí es va repartir una estopa dialèctica tremenda, més que fer xou. Va ser una sessió dura i agra. És per això que avui ens ho volem fer passar i més sent divendres amb els controls tècnics i les vies de so del Dani Punti Prats, l'alegria habitual de l'Oriol Llopart. Oriol, molt bon dia.
8: Bon dia, què tal?
7: I amb el talent de l'Alexandre Amorós, un jove violinista de 18 anys que amb 12 se'n va anar a estudiar a Moscou. Bon dia, Alexandre, com estàs?
9: Bones,
7: què tal? A partir d'ara, Sasha, eh?
9: A partir d'ara, Sasha, exacte.
7: Sasha. Escolta, què és el que et va sorprendre més de Rússia quan arribes amb 12 anys allà i ja ho has normalitzat?
9: Bueno, entre el fred que feia i el fred que donava la gent, crec que em quedaré amb el fred que donava la gent.
7: El fred de la gent, eh?
9: Sí, sí, però ara ja cada vegada que arribo allà ja entenc el que se'm ve damunt, però vaja, que sí, sí.
7: Som els llatins, som diferents.
9: Sí, som més, com diuen ells, som uns calents, vosaltres.
7: Som uns calents, som uns calents. Vinga, va. De seguida et coneixem una mica més. Abans, Aitana, que torna a casa i ho fa per la Porta Gran.
10: Quatre concerts amb totes les entrades exaurides al Palau Sant Jordi.
7: I avui comença aquesta marató que reunirà 74.000 persones entre avui, demà, dilluns, dimarts, amb el seu últim disc, Quarto Azul, com a protagonista.
10: Però hi ha gent que no pensa esperar fins a les 9 de la nit per començar el concert.
7: Les Aitanes Lovers ja fan cua al Sant Jordi des d'ahir abans d'ahir, eh?
10: Que pots pensar, quina manera de perdre el temps, per altra banda.
7: Però, en canvi, avui amb la Marina Fernández, que ha conversat amb la Clàudia,
10: que tot i fer cua, ha tingut temps per trobar feina.
11: Doncs vaig arribar el dimecres al migdia amb un amic, ens vam anar tornant perquè jo vaig marxar a treballar, llavors es va quedar allà sol tota la tarda. Jo també vaig marxar a una entrevista de treball.
12: Has anat a fer una entrevista de feina mentre estaves fent cua per ser la primera al concert de l'Aitana, a veure si et fa de mulet.
11: Exacte, sí. No podia perdre aquesta oportunitat i evidentment em van agafar i els meus amics es van quedar aquí a la cua.
12: Et van agafar? Vol dir que ja estàs contractada per aquesta entrevista,
11: sí,
12: de feina? Molt bé.
11: Exacte, sí, sí.
12: Vinga, doncs avui a celebrar-ho.
7: Manera d'aprofitar el temps, eh? Anar a fer cua pel concert de l'Aitana, fas una entrevista de feina i acabes amb feina. Parlant de persones que esperen els seus ídols, l'equip d'investigació d'aquest programa ha descobert un cas extraordinari, el que tenim a les Bahames, el senyor Pau Pi. Senyor Pau Pi, molt bon dia.
13: Molt bon dia.
7: Vostè, a les Bahames, què hi fa exactament?
13: Jo estic esperant que arribi Cristòfor Colom.
7: Disculpi?
13: Sí, home, Cristòfor Colom. És que m'ha dit que venia a descobrir Amèrica. No, jo estic aquí per dir-li que ja l'he descobert jo.
7: Però escolti, el Cristòfor Colom ja va venir fa 500 anys per aquí, eh?
13: Perdoni?
7: No, que va venir fa 500 anys. Sí, ha vingut, eh? Però fa temps, eh?
13: Jo no l'he vist.
7: Com que no l'he vist?
13: Vull dir que potser l'està confonent, eh?
7: No, és Cristòfor Colom el mariner. Va arribar on és vostè? El 1492.
13: Però què diu? Perdoni, en sèrio?
7: Sí, de debò.
13: Què em diu ara? O sigui, m'està dient que Cristòfor Colom ja ha vingut. No, home, no.
7: Sí, home, que sí.
13: Perdoni, doncs deuria arribar per l'altra banda de l'illa, perquè jo no l'he vist pas, eh? Jo li he de dir a aquest senyor que ja l'he descobert, jo l'ella, no ell. Què podem fer ara?
7: No ho sé, escolti, truqui a Gènova, a Itàlia, que, sí, sí, que li diguin que torni a venir.
13: Perquè no és mort.
7: Bueno, i enterrat, però amb una intel·ligència artificial ficada en un robot i enviat per Elon Musk, sí, escolti, jo crec que faria un fet, un Christopher Colom, amb intel·ligència, saps, allò virtual o real.
13: No, perdoni, no l'entenc. Elon Musk, un robot, però què diu?
7: Bueno, fem una cosa, que tenim 25 minuts de programa. Vingui a Barcelona a les Rambles, que el tenim enfilat dalt d'una pilona gegant. Va.
3: Govern de Catalunya.
7: Demà parlarà del president Salvador Illa, que intentarà fer honor al seu nom.
5: I farà el que calgui per preservar la indústria catalana davant de la possible desaparició de SEAT.
7: Ara aquí entra el tall de Salvador.
3: El govern de Catalunya, farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com el sector de treball a Catalunya.
7: Cartanyà diu que està en contacte amb els màxims representants de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
10: I mentre tot això passa, el president del comitè Intercentros, Matías Carnero, assegura a l'Aquí Catalunya
7: que amb el possible tancament, les fàbriques alemanyes, doncs clar, hi acabaran sortint guanyant.
10: I afegeix que no descarta que Martorell faci vehicles militars.
7: Vehicles militars, doncs ja ens imaginem com seria la presentació.
8: En este maravilloso día del señor 4 de septiembre del 26, SEAT ha presentado tres nuevos modelos que no pueden faltar en los hogares de todo el mundo.
14: El primero, un primor. SEAT Ibiza y anfibio, con misiles submarinos y peces pintados en el chasis a modo de camuflaje.
8: Vean el desfile como le sigue el SEAT Panda Ninja, un vehículo con grandes clavos en las ruedas que le permite trepar a los árboles y a la montaña más alta.
14: Y cierran SEAT León Cid Campeador, un vehículo grande y aguerrido para afrontar cualquier enemigo del reino.
8: ¡Arriba!
14: ¡Abajo!
8: ¡Para el centro!
14: ¡Y adentro!
8: Y a continuación, un violín.
1: Jordi Cartanyà.
7: Estem escoltant... Sasha, què estem escoltant?
9: Estem escoltant la segona obra del Morceau de Salon.
7: Peces de Salon?
9: Exacte, de Sergei Vasilich Rachmaninov, una obra de les úniques que té per a violí i piano.
7: Vamos, no... Bueno, s'hi va posar i s'hi va posar bé.
9: S'hi va posar en sèrio, s'hi va posar en sèrio.
10: I reconeixes qui és el que toca?
9: Sí, sí, però primer no he entès, dic, que em foto d'aquí.
7: Que em foto d'aquí?
9: Sóc jo.
7: Ets tu? Ets tu? No soc jo, però no soc jo, però ets tu, ets tu, que per tu, que jo, clar. El que tenim aquí amb 18 anys, ara mateix, quan la majoria dels mortals encara estem intentant descobrir què volem fer amb la nostra vida, l'Alexandre Amorós, Sasha, doncs, bueno, està tocant el violí, el piano, dirigeix orquestres i estudiant a la prestigiosa Escola Central de Música de Moscou, centre de formació a l'òrbita del Conservatori Tchaikovsky. Començava el violí abans dels 3 anys, amb 15 va debutar com a solista amb una orquestra simfònica i amb 16 com a director. Ha guanyat concursos internacionals, ha tocat a Viena, Rússia, Uzbekistan i fins i tot ha portat el cant dels ocells pels escenaris de l'antiga Unió Soviètica. I tot això ben crescut entre Catalunya i Rússia. Alexandra, o sigui, abans que res, deixa'm, digue'm que hi ha alguna cosa que fas malament, alguna cosa que no facis bé.
9: Bueno, jugo bastant malament a ping-pong i a futbol.
7: Bueno, sí, pues jo també, eh? Bueno. Jo que ja no... Comences a tocar el violí amb 2 anys i 10 mesos. Tu tens algun record d'aquest moment o és el que t'han explicat tantes vegades a casa que feies?
9: M'ho han explicat sempre perquè imagina't recordar una cosa que va passar ara ja fa 16 anys. Impossible, impossible.
7: Va, si tu 16 anys en té 18, clar.
10: Clar, és que a mi, bueno, no sé, a mi em fa com molta gràcia imaginar un nen de gairebé 3 anys amb un violí al costat, que entenc que el violí les mides eren proporcionals a tu quan era d'aquella edat.
9: Sí, sí, sí. Eren...
10: Perquè és que si no, com ho fas?
9: No, sí. Per una cosa ben petiteta, doncs un violí ben petitet.
7: Quin és el teu primer record, doncs, tocant el violí?
9: Doncs, a veure, deixa'm pensar. Sí, el meu primer record va ser a la meva escola, que estava estudiant abans, a l'escola, al Col·legi Mare Déu de la Serra de Montblanc, una vegada que vaig portar el violí, que havia de tocar, no sé si una tonteria per la classe de Cargol treu banya, puja a la muntanya, i vaja, que crec que va estar bé, suposo, i a partir d'allà doncs vam tirar endavant fins a la Rachmaninov, no?
7: Escolta'm, amb 12 anys marxes a viure a Moscou amb la teva tieta per estudiar música. Recordes el moment de... Ja no, de dir adéu sí, però en quin moment... Recordes el moment de la decisió? Quan dius, ostres, a casa, tu, la teva mare, el teu pare et devien dir, noi, si t'hi vols dedicar i vols tirar-ho fort, i per què Moscou?
9: Doncs, a veure, això en part és gràcies als pares, en part és gràcies al meu professor que tenia a Vilaseca, el Josep Maria Ferrando, que va dir doncs, que havia de marxar doncs, d'aquí de Catalunya per rebre una competència doncs, més potent, i vam decidir anar doncs, a Rússia perquè sabia la cultura, sabia l'idioma, perquè la meva mare és d'allà. Mm-hmm. Llavors, doncs, no, sincerament, no em va sorprendre, que hagués marxat. O sigui, estava il·lusionat d'anar. I me'n recordo d'una cosa en particular, que com que era la pandèmia, sí, havíem de volar primer a Bielorússia i després anar amb autobús 10 hores de Minsk fins a Moscou. I me'n recordo de les paraules del meu pare abans de despedir-nos, per no veure'ns en un llarg plaç, diguem-hi. Em va dir: repeteix el que sempre has dit, què vols ser quan siguis gran? I jo li vaig dir, doncs, director d'orquestra i bona persona. I em va abraçar i em va dir: molta sort, nen.
10: I no et va dir abriga't, que fa fred?
15: Sí, no, això aquesta ja, seria l'altra.
9: Ja ho tenia entès, això.
15: Vale, sí, vale. Sí. Me li falten greus al micro l'Oriol, perquè...
10: Sí. Sona molt agut.
15: Sí. Això és el que passa quan volem fer gags i tocar equalitzacions, que després... Clar. No ho dic pel tècnic,
10: Les idees
15: que tenim a vegades nosaltres.
10: Si no em poso amb l'altre micro.
15: Escolta, què sacrifica realment un nen de 12 anys quan decideix seguir aquest camí?
9: Doncs, home, doncs, perd tot el que tenia, en part, al lloc on estava més còmode, que en el meu cas doncs era Montblanc, no? El meu poble de la meva vida, es pot dir. Doncs, clar, no et veus amb els companys de classe que acostumaves a veure't cada dia, òbviament no veus els pares, que això crec que és el més greu.
15: No fas ballar més els caps grossos, i els nanos que diem allà.
9: No fas ballar més els nanos, no vas més doncs, a l'escolania de Montblanc. I bé, entre altres coses que trobes molt a faltar, el menjar, per exemple, sobretot és el que jo noto més. I
15: sí?
9: Avui dia
15: però
9: també.
15: Com mengen a Rússia, on estàs tu?
9: Bueno, com mengen mastegant i...
15: Sí, home, fins aquí...
10: Això és universal, crec jo.
15: Bueno, la pregunta és què mengen?
9: Què mengen?
15: Si l'afinem.
9: Doncs, molta sopa, perquè fa fred, mengen bastanta proteïna, més carn blanca que carn vermella, però...
15: Home,
9: però...
15: són savis.
9: Sí. Acumulen greix per... també per aguantar bé el fred, i molts productes lactis. Però m'agrada més una paella o uns canelons de Sant Esteve que
15: no pas
9: que el borx.
15: El borx. És una recepta típica d'allò?
9: És una sopa de remolatge que en realitat és ucraïnesa, però el que passa que, clar, com que allà tots estan barrejats, doncs ja se l'han fet d'ells, també.
10: Demanes que et portin canelons? Perquè això es fa. A vegades la gent que se'n va a viure fora o d'allò demana a la família que, hòstia, enviem fuet.
9: Vaig prendre un cop la mala decisió d'intentar fer canelons a Moscou i em van quedar fatal. I
15: van dir, no hi tornis, eh?
9: No hi tornaré mai. No. I el que vaig fer va ser, doncs, no, canelons no em prenc, però agafo, per exemple, doncs, oli, pernil, també em porto pels amics, per la família, formatges. Fuet no, eh? La pròxima vegada n'agafaré.
15: Pren-lo.
9: Sí, em prendré.
15: I per passar el control de frontera amb el violí no hi ha cap problema, ni amb el fuet tindràs cap problema?
9: No. Porto un document que acredita doncs, l'autenticitat de l'instrument i això no hi ha cap problema.
15: No trafiquis ara aquí amb violins?
9: No.
15: Escolta, a Moscou com és un dia a dia teu, eh? Vull dir, sense entrar, sense fer tota l'agenda sencera, però quantes hores dediques al violí, el que tardes en arribar al centre?
9: A veure, doncs, en realitat, com a música en general, és 24 hores, perquè, clar, tot el rato estic escoltant música o analitzant alguna cosa, o llegint partitures, o estudiant violí, o estudiant piano, o estant al col·legi, doncs, clar, en matèries, doncs, diguem-hi, harmonia, història de la música, tot això, clar, també comporta a la música com a tal, no? I, clar, doncs, per exemple, violí, no sé, depèn dels gràfics. Pensa que només hi ha de classe independent amb el professor tenim una hora i mitja.
15: Déu-n'hi-do.
9: Són 3 hores a la setmana, llavors també fas els teus estudis individuals que poden ser les hores que vulguis tu, i el piano, doncs, más de lo mismo. El que passa que clar, ara per preparar-me per uns futurs pròxims, la meva professora ha decidit que en comptes de fer una hora de piano a la setmana, que en fem 3 o 4, també, o sigui que...
15: Ja, vinga, va, que no
9: em foten molta canya.
15: Però què quedem? Violí, piano, director d'orquestra, o sigui... Si els posessis en ordre, quina és la teva prioritat de cara al futur, eh?
9: No sé si em veuen...
15: Ja ho has dit abans, eh?
9: Direcció, violí, piano, igual. Però per mi la direcció és la punta, diguem-hi, és el millor.
15: Per què?
9: Doncs crec que és la millor manera d'expressar els teus sentiments tant rítmics com interiors, diguem-hi, mitjançant la gesticulació, mitjançant el que portaràs a l'orquestra, els assajos, els concerts també, sobretot els assajos, és una cosa molt, molt important. I a més perquè sóc un mandon, m'agrada organitzar, m'agrada parlar...
15: De moment s'ha comportat, eh?
10: Sí, de moment ho he tot.
9: Sí.
15: En el moment de la boca no, però de moment s'ha comportat.
9: Bueno, doncs això, que m'agrada parlar amb gent, m'agrada organitzar i m'agrada doncs, aquests treballs així grans. I com que me gusta lo grande, pues anirem
15: a per la direcció. I això ho fas a Moscou, hauràs d'acabar de fer amb alguna altra latitud europea, aquí a Catalunya, Espanya?
9: Sí, doncs no, a Moscou tinc direcció comuna, com classes individuals, que també et pots afegir al col·legi, però després vull entrar ja al curs regular. Ara tinc plaça ja al preparatori de la Universitat de Música i Arts Escèniques

0: en la càtedra de direcció simfònica. Vaig entrar al març.
1: I estàs allà? Estaràs allà?
0: Estaré allà a partir de, si Déu vol, a partir del 27-28, del curs 27-28.
2: I quan acabes aquest curs, fas pràctiques?
0: Bueno, a veure, no. O sigui, tu pots o fer el curs preparatori o, si entres al curs regular, entres ja en aquest curs i ja està. És com fer una carrera d'universitat.
1: Ah, vale. I quan acabes i entres a dirigir l'orquestra, fas pràctiques de direcció d'orquestra o ja la pràctica?
2: Sí, sí, jo em faria a nivell laboral.
0: Bueno, no, a veure, després ja és com vaig, i després o pots tornar aquí a Catalunya i anar amb una orquestra, o depèn dels concursos, depèn del professor que tinguis, depèn de molts factors.
2: I tens alguna orquestra en ment de dir, m'agradaria anar aquí?
1: Cap allí?
0: Home, és que això, si es diu, després no es compleix.
1: Ah, no ho dic.
2: Llavors, doncs
0: no ho dic.
2: O digues la que no aniries.
0: La que no aniria.
1: Hosti, no ho diguis, si això és pitjor.
2: Que
1: ja
2: ho n'has
1: complert.
2: Era una trampa.
1: Allò demanant, allò, trucant a la porta, por favor.
0: No.
1: Deixeu-me dirigir, per favor.
0: M'abstinc a respondre, sí, sí.
1: Però ho tenia clar, eh?
2: Sí, sí,
1: ho anava a dir.
2: Estava molt decidit.
1: Ho anava a dir.
2: Endavant.
1: Ho anava a dir, ostres. Saixa, aquest diumenge, a casa, a Montblanc, protagonitzes un concert simfònic a les festes de la Serra, que són les desenals, amb orquestra i coral. Escolta, qui aquesta orquestra, quina és la coral, trajectòria, déu-n'hi-do.
0: Intentaré explicar-ho breument. La coral és la Coral Carmina d'aquí a Barcelona, que és una coral fantàstica, fundada a més pel meu tiet, el Jordi Casas, que és un cosí germà del meu pare, i l'orquestra és l'Orquestra Art Simfònica Jove de Granollers, i és una orquestra fantàstica perquè acull a molts talents d'aquí del territori, i això demostra que a Catalunya tenim el nostre talent i el podem potenciar perfectament.
1: Tu, que has crescut entre la cultura catalana i la russa, musicalment, què t'aporta cada una?
0: Bé, doncs la catalana segurament més el temperament, la passió, i la russa segurament el càlcul i, bueno, doncs el saber la tècnica, la precisió...
1: Seny i rauxa, eh? Sí, anava a dir, som calents.
0: Seny i rauxa.
1: El seny i la rauxa, eh?
0: Sí, seny...
1: Són tan mil·limètrics els russos, allò... Si t'equivoques, que et piquen els dits o què passa aquí?
0: Els dits no te'ls piquen, però sí que et dona molta canya, perquè... Clar, perquè la seva intenció és que tu siguis el millor.
1: Perfecte.
0: Sí, sí, perfeccionistes. Perfecte. Total.
1: Però ells diuen, has d'arribar a la perfecció no existeix i t'hi has d'acostar. Quina és la idea?
0: La seva idea és això mateix que dius, doncs, que la perfecció no existeix, però la teva missió com a futur professional és acostar-t'hi el màxim.
2: Hi ha una pel·lícula que es diu Whiplash.
1: Sí, noi.
2: No sé si la coneixes, Sasha.
0: No l'he vist. Bé,
2: és d'un professor de bateria que porta a l'extrem un alumne seu.
0: Sí.
2: Has vist casos similars en el teu voltant?
0: Sí.
2: Sí, eh?
0: I pitjors.
2: I pitjors.
0: He vist escenes de
2: sí, que li tira...
0: Sí. Hi ha, per exemple, una professora a una escola rival nostra, que la deixem estar, que, de lo exigent que és, un cop va trencar un arc perquè li va fotre un carxot a un estudiant al cap, sí, i li va partir l'arc. I després tenia un amic que estudiava amb ella que un cop no va tocar no sé què i va agafar i va tirar les partitures per la finestra a 20 sota 0 en avant. I no les va trobar mai més.
1: És que clar... Unes partides... A 20 sota 0, home...
2: Jo crec que es van congelar, només sortir de l'edifici i van quedar allà.
0: Home, es van congelar abans.
2: Abans d'arribar a terra.
0: Abans.
2: Hòstia.
1: Jo no em crec que no hagis provat allò de fer un riuet, a veure si es congela, o tirar aigua i es congela a l'instant o què?
0: No m'hi he atrevit. No pel riuet, sinó per on surt.
1: Pel cacauet.
2: Clar, és que si es congela el riuet... És que si es congela el riuet, se t'acaba congelant la tita, eh?
1: Com la gasolina, no? Pam! I et cau a terra tot. I llavors ja està, ja ho tens tot fet. Amb 18 anys ja ho tindries tot fet. Escolta, una cosa, preparant aquesta entrevista amb tu, l'Oriol m'ha dit, jo vaig estudiar violí. Tu has estudiat violí i has portat el teu violí.
2: L'he portat fins aquí.
1: Fa estona, li costa. Em fa vergonya.
2: Hi ha un violinista aquí, com una casa de pagès. I jo, bueno... Sí, jo vaig...
1: T'ajudo. Tu vés explicant qui el tra.
2: Sí, jo vaig tocar el violí, però una qüestió que mi mare té migranya, i jo volia tocar la bateria, i em va dir mi mare, ni de conya tocaràs la bateria, perquè a mi em fa mal el cap, i dic, bueno, un amic meu toca el violí, i dic, saps què, tocaré jo també el violí. Vaig estar 4 anys, i aquest violí, la cara del Sasha és... Oh, bueno, a veure, he de dir que aquest violí s'ha guardat des del 2008 o així.
1: És el violí de la família La Matanza de Texas,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, és el violí de la família Adams.
1: De tu mateix, a veure, si ho pots arreglar, xiquet.
2: Sí, però... la cua aquesta del cavall... Jo crec que es pot...
1: Hem tret un violí, que, bueno, una corda, bueno, que pengim penjam, tot ple de pols, la funda, no voleu ser jo, tenim la funda... La funda. Aneu a ser Catalunya, de bo,
0: això
1: a YouTube...
0: Per la pròxima foguera de Sant Joan, això, perfecte.
2: Però t'has fixat que en l'arc hi ha la gometa al mig,
0: Ah, sí, per saber quan d'allò. Sí, sí.
2: I el violí aquest, que també en té aquí, té una, dos i tres, i té, de quatre cordes, en té tres, que sonen així. No és un ukelele.
1: Ho sembla, eh?
0: Ho sembla. Sí, sí, bueno, jo també m'ho anava a dir,
2: Jo també soc artista, Sasha, i m'he de reinventar.
1: Però s'atreveu a tocar alguna cosa junts, o què?
2: Clar, això és el que t'anava a dir.
0: Provem, no?
2: No sé va, si li sí, fa home, cosa va, amb ell. Sí, eh?
0: La segona partita de Bach, sí, no?
2: Sí, home,
0: va, va. Exacte, doncs va.
2: Espera, és que però l'última vegada que vaig tocar va ser
1: la
2: partitura aquesta.
1: A veure què passa.
2: Jo faré modo ukelele.
1: Sí, perquè, vaja, l'arc, si entreu ara mateix...
2: Això per pescar...
1: A YouTube veureu que l'arc no...
2: Això per pescar neguets a la fira.
1: Sí, sí, ni això.
2: Fas així.
1: Sí.
2: Poses així, i poses un imant i que pesquin els aneguets.
1: Si vols te l'aguanto i vaig pescant jo, eh? Aneu fent.
2: Què hi fem, la segona part de la de Bach,
0: no?
2: Doncs vinga, som-hi. Un, dos, tres, i...

0: Hi ha alguna cosa que no em quadra, eh? No sé què és.
1: Sí, bueno, és que sort que ho has... Sí. Has fet ben parar-ho perquè
0: no quadra,
1: hauries d'intentar afinar una mica Sasha, més que res per l'oient, perquè...
0: Sí.
1: Vull dir, vens aquí, sóc professional, estàs afinant
0: i
1: bastant,
0: col·lega. Però vamos.
1: Has d'intentar... Els dits han d'anar... Veus aquí que hi ha aquestes gomes?
0: Hey.
1: Han d'anar aquí. I veig...
0: Fem una prova.
1: Què? Jimmy Page.
0: Total. Fem una cosa. Provem que toqui ell.
1: Sí?
0: A veure, que, a veure si és que és ell.
1: No, no, i cap problema. Eh?
0: Confirmem sí. A veure si és ell o no. Sí, senyores i senyors.
2: Ja provem.
0: Amb tots vostès, Sasha.

0: Bravo!
1: Bravo!
0: Aquí, aquí, aquí, en directe al Ja Som Aquí, de l'Aquí Catalunya. Saixa Amorós, quina meravella. No era ell, eh?
2: No, no, ho he descobert, ara que era jo.
0: No, ets tu.
2: Era jo, i escoltant-te he pensat en mi mare, que crec que sempre va desitjar que jo sonés així quan tocava violí a casa.
0: I no...
2: I pobra dona, no... Vamos, és que ni m'hi apropo.
0: Brutal. Jo quan us veig tocar, conto les hores. Quantes hores de disciplina, de pràctica, de tocar el violí portes a les escanes? No sé si les has comptat totes.
3: Incomptables, no sé, no sé. Massa, massa. És que, a més, entre una cosa i l'altra, entre que vas a un concert, entre que fas un volum amb una orquestra, entre que estàs amb la teva professora, és que és incomptable.
0: A Uzbekistan vas interpretar una adaptació teva del Cant dels Ocells. Què significa tocar una peça tan vinculada a casa, a Catalunya, tan lluny?
3: Doncs és un orgull ser català i poder portar la música que representa tant a la nostra cultura, que és tan rica en un país tan llunyà com és Uzbekistan, que està, no sé ni on està quasi, està a l'Àsia Central, allà al costat de la Xina. Va ser una cosa única, perquè, a més, abans d'això vaig sortir a tocar una adaptació del 25 de desembre, Fum, Fum, Fum.
0: Home,
2: boníssima.
0: Mira.
3: Feta per mi, i clar, i això era el primer disc perquè havia tocat amb orquestra, no?
0: Mm-hmm.
3: I la gent, clar, volia més, no? Volia més. Dic, cony, no tinc res, jo, què faig ara? I dic, va, calla, que ara... I vaig explicar, doncs, que el meu ídol és... I això és veritat, que el meu ídol és Pau Casals, mm-hmm, per la labor que va tenir, per, bueno, va estar exiliat, tot, mm-hmm, tot això, no? I vaig dir, doncs, que ell tenia aquesta obra tan fantàstica, que és El Cant dels Ocells, i la vaig interpretar.
0: Com la van rebre?
3: Molt bé.
0: La coneixien? No,
3: no la coneixien, però va agradar molt.
0: Fa mal preguntar, perquè home, és la més universal. Bueno, la més universal per naltros, però fora de més enllà del món sencer...
3: No, desgraciadament no. I a més es pensaven que Casals era Pablo Casals. I em deien, Pablo Casals, Pablo Casals. I jo deia, no, Pablo no.
2: Pau.
0: Que no Pedro, eh? Pau.
2: Hòstia. És que, com ho has dit? Has dit Uzbekistan, ho has dit molt bé.
3: Uzbekistan.
2: Ens hem quedat els dos a quadres. Estan
0: mirant... Ah, doncs jo tenia la sensació que ho havia dit malament,
2: no,
0: perquè
2: no.
0: Com que he vist que us estàveu mirant, dic, ara, no, ara venen, dic, ara venen, així que... No. O sigui, aquí com dos velociraptors, sí, que em sap m'arrencaran un braç i una altra banda i banda, queixalades, saps?
3: No.
0: Va, t'ha escoltat Jordi Savall, Albert Guinovart, Salvador Mas... Quin comentari t'han adreçat aquests grans músics?
3: Bueno, amb el que tinc més bona relació és amb el mestre Savall. Tenim una fantàstica relació perquè sempre ens trobem al seu festival que fa Montblanc, Poblet i Santes Creus, entre altres pobles, no? I sempre he tingut, doncs, l'honor de poder, encara que sigui un petit temps, doncs, interpretar un parell d'obres per ell. I sempre ho rep molt bé, doncs estic molt content, doncs, que li agradi.
0: Jo veig el Jordi Savall, em recorda molt el Pantocràtor. Pantocràtor que tenim aquí a Catalunya, igual, amb el mateix aspecte, fes un mica, et va dir, endavant, noi, molt bé.
3: Sí, bueno, va dir que tinc molt bona tècnica, tal, que doncs, allà a Rússia et fa molta canya, i va dir, bueno, doncs, fem el que podem.
0: Li ha quedat clar que a Rússia hi havia canya. Qui t'ha dit allò de The Power of Violin?
3: Ah, hòstia.
0: El poder del violí.
3: Maestro Frey, sí, Alexander Frey, el meu tocaio. Sí, bueno, amb aquest director ens ho vam passar molt bé perquè vam tenir tres concerts, dos a Castellvell i una a Solivella. I Solivella, me'n recordo que era primers de gener, fotia un fred que pelava, no hi havia calefacció, només hi havia com una d'aquestes barres així de gas,
0: sí?
3: que uns radiadors així mòbils. I ell m'estava aguantant el violí i jo m'estava escalfant les mans i em veia tot el públic.
0: Pa!
3: Públic aplaudint i jo allà escalfant-me les mans. I al final vaig sortir, li vaig dir, sisplau, el primer moviment de la Sinfonia Espanyola, la Loca, interpretàvem, fàcil una miqueta més ràpid, sisplau. Va dir, yes, no problem, take care. I el tio el va agafar encara més lent del que havia de ser. Bueno, les mans se'm va quedar fregides. I, a més, l'últim moviment és molt ràpid i el va agafar, el cabron el va agafar molt ràpid.
0: A tope,
3: bueno,
0: no?
3: Em vaig rebentar. I res, bueno, però al final vam sobreviure tots.
0: Vau sobreviure tots, que això és lo important. Jo pensava, el Fred patia per les cordes, però veig que, bueno, evidentment, pels dits del que ha de digitar, el Fred és també mortal, no?
3: Sí, no, i pel violí és una cosa terrible. Ja dic, l'altre dia vaig arribar a Sibèria perquè havia de fer un concert a la ciutat de Kemerovo i el taxista em va dir, porteu pijames? I dic, sí, per què? Diu, faci el favor de treure el pijama de la maleta i enrotllar-lo al violí perquè, si no, s'escardarà del fred que fa.
0: Se t'hauria trencat el violí?
3: Se m'hauria escardat, sí, perquè, clar, la fusta es comprimeix i
0: no,
3: fa...
0: No ho havia sentit mai, posar un pijama al violí?
2: No, jo tampoc ho havia...
0: Violí, posa-li un pijama.
2: Jo, Saixa, com es pot comprovar, no?, d'ex-violinista no professional, professional, et vull fer un petit regal, perquè, aprofitant que no el tornaré a treure mai més, he trobat que tinc encara la resina de l'any 2006 o 2007, no sé de quan és això.
3: Ei, no està malament, però, si des de...
2: Ah, què sembla?
0: Això caduca o no? És un producte que es fa malbé, no?
2: No, però això, no, això no caduca.
3: Aguanta anys.
2: Té una esquerda que altra, però bueno, és un petit, és un petit obsequi.
3: Carai, moltes gràcies.
0: Carai.
3: És Pirastro. No, no.
0: Pirastro, és bona, eh?
2: És bona, però que...
3: Està molt bé, sí, sí.
0: Marina Fernanda, d'aquí al nivell, fins i tot hi ha marques per la cera de...
1: Què dius? No se sabia que si posaven pijames als violins, n'hi ha que li posen als animals, vull dir que...
0: Sí, sí.
1: El violí, si te l'estimes com una cosa, no? Al final, te'l deus estimar, tu, el teu instrument.
3: Home, que com a un fill, quasi com un bebè.
1: Imagina't.
3: És com un bebecito, sí.
1: No sé si has format alguna vegada algun polític, perquè també en saben de tocar el violí.
3: Bueno, els polítics... els polítics amb prou feines...
1: Com a metàfora, eh? Perquè sí, sí. Venen aquí, bé, bé. Fem preguntes saben fer, i ens fan tocades de violí.
3: Amb prou feines saben fer política, no els, bueno, no els demanem gaire.
1: Alguns sí, alguns sí. Bueno, no sé si a vosaltres us el toquen gaire, el violí. Elena de Diego, què tal?
4: Què tal, Marina? Doncs t'anava a dir que els divendres, precisament, el que t'hi jugues... no sé si és bastant de violí, el tio Faja el porta.
1: Ai.
4: És un dels instruments que l'acostuma a acompanyar. Ja sabeu que els divendres és dia de taverna de bojos al que t'hi jugues, però seria més de heavy metal, yeah, per dir-ho, yeah,
1: o de mariachis.
4: Finament. Exacte, o de mariachis, ben fet. Sí, sí.
1: Sabeu que estem arribant a les 12, això vol dir que cedim el testimoni als companys del Què t'hi jugues. Gràcies, Sasha, Cartanyà, Oriol i companyia. Fins aquí, l'Aquí Catalunya, d'aquest divendres, acabem setmana. Hem estrenat temporada de 7 a 12. Vosaltres com us ha anat l'arrencada, Elena?
4: Per mi ha sigut duríssima, eh? Aquesta setmana no s'acaba mai, és com encara és divendres i nosaltres, clar, ens queda demà el partit del Barça, diumenge el de l'Espanyol, això no s'acaba, demà també el partit del Girona, dilluns el Sabadell, és que és una roda que ja no para fins, crec, al mes de juny. I ha estat dura, però ens ho hem passat molt bé aquesta setmana.
1: I aquí estarem, torejant la pilota, i 50 anys de la primera retransmissió en català aquest cap de setmana, demà.
4: Sí, demà, mig segle d'aquest primer partit del Joaquim Maria Puyol aquí, a aquesta casa, a Ràdio Barcelona, i com no podia ser d'una altra manera, ho celebrarem amb moltes festes, que és el que ens agrada a nosaltres.
1: Clar que sí, però nosaltres, el Puyol estimava l'Urruti, nosaltres estimem les festes.
4: Exacte.
1: Fins aquí l'Aquí Catalunya d'avui. Acabem cada setmana, com us deia. Tornem dilluns a partir de les 7 del matí, com sempre, i fins a 12 del migdia. Ara, els companys del Què t'hi jugues, amb l'Helena, i diu que vagi bé, adeu.

0: som els del Què t'hi jugues des d'ara i fins les dues del migdia amb tota l'actualitat esportiva del dia en un divendres en què juga el Madrid a casa, ho dèiem ara, contra el Betis, demà serà el torn del Barça a Mestalla i diumenge el de l'Espanyol contra el Sevilla, en un programa que ens acompanyaran el Joan Poquí. Joan Poquicelli, bon dia. L'Ivan Sant Antonio.
1: Bon dia.
0: Ben retornats a les vostres vacances. En un programa també que tindrem un protagonista de luxe des d'Andorra, on el Barça de bàsquet està fent la seva pretemporada. Un programa que tancarem, com no podria ser d'una altra manera, amb la taverna de Bojos, però un programa que comencem marxant a la ciutat esportiva del Barça, perquè a falta de pocs minuts perquè el Barça femení conegui els rivals a la fase de la Lliga de Campions, el camí que el vigent campió haurà de fer fins a arribar a la final de Varsovia, si vol aconseguir la seva cinquena Champions, doncs ens demana pas l'Anna Palet des d'allà amb el tècnic blaugrana, amb Pere Romeu. Anna, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Elena, què tal? Des del Johan Cruyff, on el Barça està fent l'últim entrenament abans de viatjar cap a Sevilla i amb la particularitat que en breus comença el sorteig de la Champions. Ens acompanya l'entrenador, el Pere Romeu. Pere, sé que normalment els entrenadors no teniu preferències, dieu que qualsevol equip us està bé, però no sé si dins l'equip hi ha algun rival que preferiu evitar, un altre que us agradaria més. Com viureu aquest sorteig?
3: No és algú que s'hagi parat amb l'equip, evidentment, quan estem allà de forma més distesa es comenta a veure quins rivals ens poden tocar, però al final som un equip ambiciós, som un equip amb molta, molta il·lusió per aquesta competició que és la Champions. Toqui quins toqui, anirem amb ganes, amb il·lusió. Hi ha molts bons equips, la gent està creixent molt també, així que amb moltes ganes de que hi hagi aquest sorteig i que puguem conèixer els nostres rivals.
2: T'insisteixo per allò de la Champions com a curiositat. Clar, crec que us enganxa durant l'entrenament. No sé si ja haureu acabat, aprofiteu per seguir-ho junts quan passen aquestes coses o com ho feu?
3: Avui la sessió és força curta, però crec que de totes maneres no arribem a veure de forma col·lectiva el sorteig. Si veiem que hem acabat a temps, potser, bueno, per aquí teníem una tele disponible, però ara mateix no la veig, alguns l'haurà tret, i potser ho posàvem aquí per si alguna jugadora ho volia veure en directe millor, però si no, no podrem veure junts.
2: Creus que serà una de les Champions més igualades? És a dir, això que comentaves de que els rivals van augmentant el nivell i vosaltres seguiu sent el gran favorit a batre.
3: Sí, és que cada any és més complicat, cada any és tornar a guanyar sempre és algú superdifícil, no? Els equips estan creixent, els clubs estan creixent, hi ha jugadores que són millor ara que fa 2 o 3 anys per un tema d'edat, de madurar, d'experiència, i això fa que els equips cada vegada siguin més complets, diria jo. Per tant, és que et diria que cada temporada que passa hi haurà major dificultat per guanyar.
0: Les paraules de Pere Romeu aquí al Què t'hi jugues. Segur que estan ben pendents d'aquest sorteig que s'està produint a Nyon. En els propers minuts, com diem, coneixerem quins són els rivals del Barça en aquesta fase Lliga de la Champions. Anna, ets per aquí encara un Barça que és l'equip amb major coeficient del torneig i que és el líder del bombo 1.
4: Sí, per això parteix, com dius, del bombo 1, on hi ha doncs, els rivals de major entitat, com són l'Olímpic de Lió, el Chelsea, el Bayern, Arsenal i PSG. El Barça tindrà un total de 6 rivals en aquesta fase Lliga, contra 3 jugarà a casa, contra 3 ho farà a fora, i d'aquests 6 rivals, 2 sortiran de cadascun dels bombos. Hi ha un rival que podríem dir d'alguna manera que és el gran tapat, que és el Manchester City, que està en el bombo 3 i que, sens dubte, és doncs, el rival a batre.
0: Anna, no sé quin futur veus el Barça en aquesta Champions, tenint en compte que és un projecte que s'ha hagut de renovar amb totes les baixes que ha tingut l'equip de Pere Romeu que va en aquest estiu. És veritat que a la Lliga segurament podran competir amb solvència. Quin panorama preveus a Europa?
4: Home, preveig que tothom està pendent del Barça. És a dir, per exemple, un projecte com l'Olympique de Lyon amb la propietària Michelle Kang al darrere sempre intentant veure qui pot fitxar del Barça, doncs és l'equip al qual tothom vol debilitar. Tens un Arsenal, per exemple, amb Mariona i Amona Batlle, l'Olímpic de Lió amb el Jonathan Giraldez, que sens dubte doncs, voldran la revenja després de perdre l'última final a Oslo, i crec que el Barça ho tindrà complicat, però que a la vegada continua sent el gran favorit i, sens dubte, doncs, un equip del qual s'espera que pugui arribar a la final de Varsovia del mes de maig.
0: Està en marxa aquest sorteig, preveus que trigui massa a anar la bola aquesta del Barça? Perquè ara em deia el Joan Poquí, però encara hi ha boles en aquests sortejos?
4: Sí. Hi ha boles, però tenen un paper testimonial aquestes boles, sí. Perquè simplement és per obrir, veure quin equip del bombo surt i, per exemple, doncs, un cop surti el nom del Barça, a través d'un software, d'un programa d'ordinador, simplement veurem quins són els 6 rivals que té el Barça. Per tant, a nivell de sorteig ha perdut completament la tradició i la gràcia, però sí, hi ha aquestes boles simplement doncs, per anar veient quin és el primer equip al qual s'emparellen la resta de rivals, però poca cosa més.
1: Vaja, que és una pantomima. No?
4: Una mica, sí. Sí, sí.
5: Com la del masculí.
1: Sí, igual, igual.
5: Exactament igual.
0: Sembla que ara ja començaran a sortir les boles, Anna, però no sé si queden vídeos, si tens alguna informació de si encara això s'ha d'allargar més.
4: En principi no crec que tardem gaire. Per cert, també recordar que serà la primera edició de la Champions des de fa molts anys, en la qual no participarà una Alexia Putellas, que és ja capitana del seu nou equip, del London City, que debuta avui i que, per exemple, s'ha anunciat fa poc que té una nova iniciativa amb la qual, a través d'un canal de YouTube propi, amb la seva marca Eleven de la seva fundació, emetrà per Espanya un partit de la jornada de la Lliga Anglesa per YouTube en obert a Espanya, però sens dubte també serà estrany en aquesta edició de la Champions no veure Alexia Putellas, que va ser qui amb la samarreta del Barça va aixecar la darrera Champions ara fa uns mesos a Oslo.
0: Totalment, Anna, totalment d'acord, i increïble aquesta iniciativa que dius, que ja pel canal de YouTube d'Alexia Putellas podrem veure els partits del London City. Anna, si et sembla, et deixem micròfon obert i de seguida que surti la bola del Barça ens demanes pas.
4: Perfecte, quedo pendent.
6: Però no... Estava ja el sorteo hecho ya de la Champions.
0: No.
1: Ara ho teatralitzen.
6: Lo habían hecho,
1: ara fan la pantomima.
6: Però això, fue la semana pasada, esto,
5: això,
6: no?
5: Això de l'Alexia és com si... Jo què sé, Rafinha digués, ara passaré els partits del Barça pel meu YouTube, no?, de la Champions.
1: No, és com si Rafinha s'anés al PSG...
5: Sí.
1: I aleshores li digués a l'aficionat del Barça, ara us passaré a vosaltres els partits que jo faig al PSG per YouTube. Va. És això, exactament.
0: El futbol modern. Va, esmena ja a les 12
5: si, i 15. Si juga malament, la criticarà molt.
1: No, canal. Molt, la criticaran molt, molt.
0: Esmena a les 12 i 15, perquè he dit que el Barça jugava demà, òbviament juga diumenge a Mestalla contra el València, 16:45 de la tarda, partit que podreu seguir al Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya amb el Sique Rodríguez, amb la narració de l'Albert Bermúdez, també el Carrusel Deportivo amb el Flaqui. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: No sé si serà un partit on podrem veure els primers minuts de Gabriel Jesús vestit del Barça.
7: Jo ho dubto, perquè ahir va fer només una part de l'entrenament amb el grup. Avui estan tornant a entrenar, de moment hi és, amb el grup. Ja veurem si l'acaba. Però, home, jo crec que és molt aviat. Potser entra a la llista, però hi ha tants jugadors per davant i que ho estan fent bé, que jo crec que és una mica precipitat. Potser el proper.
0: Com arriba l'equip de Flick, Gabriel Jesús, a banda?
7: Doncs sense novetats, amb Gabriel Jesús i Gavi ja formant part de la dinàmica del grup, sense Frenkie de Jong i la resta disponibles pel partit contra qui juguem?
0: València.
7: M'ha oblidat València. El València. Ara m'havia marxat del cap. Contra el València més tallat diumenge un quart d'hora.
0: Però saps on dines, no? Si ahir ja m'ho estàveu explicant, sí, que ja tenia reservada.
5: Això sí.
7: Si la reserva l'he fet jo, imagina't.
8: Serà el pitjor dinar de la temporada.
7: Hòstia,
0: a veure, està entrant aquí a l'estudi del Que t'hi jugues, el Cristóbal Chacén amb el bombo.
9: Torna a la taverna, vaig deixant les coses, vale? Vaig preparant...
0: Vas fent pressing, no? Aquí ja per...
9: Vale?
0: Per,
9: fins ara.
0: Per
9: fins
0: començar. Ara. Aquest partit del Barça...
7: M'he despistat amb el bombo, sabia perfectament. Contra qui jugava.
0: Aquest partit del Barça contra el València serà un partit que serà el tret de sortida al Que t'hi jugues, Bermo, del 5. Una festa, una festassa que durarà uns quants dies.
6: Una festa gitana que
0: farem. És veritat,
6: sí.
0: Que ja ha començat aquesta setmana amb la conversa que va tenir l'Anna Puigvoltes amb l'Antoni Bassas aquí al balcó, però és que demà farà 50 anys de la primera retransmissió del Barça en català, el primer partit en català des de la Guerra Civil, que el Joaquim Maria Puyal va narrar aquí, en aquesta casa. Aleshores va ser un Barça a les Palmes que va acabar 4-0, i mig segle després, en aquesta casa estem d'aniversari.
10: El primer gol de Johan Cruyff, en català, a Ràdio Barcelona.
11: Facultat Nis, que està d'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria!
10: 50 anys de futbol en català, a la ràdio.
0: Bermúdez, i demà el que t'hi jugues Barça...
12: Una responsabilitat, no, ara, de sobte.
0: Comenceu a explicar, no?, què és el que passarà durant els propers dies aquí a Ser Catalunya, Ràdio
12: sí,
0: Barcelona.
12: Sí, és a dir, demà és l'aniversari, però diumenge ja comença, doncs, el tret de sortida de, jo et diria, un parell de setmanes en què ho estarem recordant i estarem homenatjant aquests 50 anys, i és més, se vienen cositas grandes, eh? S'esdevindran cosetes.
0: Poqui, anaves dient que sí, quan escoltaves aquest àudio del Puyol de fa 50 anys demà.
1: Sí, perquè jo crec que no som conscients, o potser sí, els que sou de la meva edat segur que en sou conscients, els joves potser no, de la importància que va tenir aquella retransmissió, perquè iniciava una normalització del català en la vida periodista, en la vida de les retransmissions esportives. El català, tot i que hi ha gent que ara doncs no... Sembli que no, sentint a segons qui, sembli que no, el català era una llengua empaitada, una llengua perseguida, una llengua prohibida, una llengua que durant anys només havia pogut parlar en l'entorn familiar, en la clandestinitat o en l'entorn folclòric, o en algunes escoles que d'estranquis et feien classes de català o parlaves en català amb els mestres, però era una cosa excepcional. La vida era en castellà i el català era una llengua prohibida. És a dir, més o menys com és ara Barcelona, que parles en català a qualsevol lloc i ets un estrany, i ets un bitxo raro, i ets un nazista, i ets un racista i un nazi, perquè parles en català a algú i mantens la teva llengua, doncs exactament igual, això era als anys 40, 50, 60, 70. Què va fer el Puyol? Aprofitant la mort del dictador Franco i una mica d'apertura en la dictadura espanyola, va liderar aquesta catalanització de les retransmissions esportives i va tenir un valor extraordinari. I potser no en som conscients o no ho sabem valorar en la seva mesura, però té un valor extraordinari aquella primera retransmissió del Puyol. A més, jo la recordo, jo estava al camp. El camp anàvem amb ràdios.
0: Tenies un any, no?
1: No, jo era soci del Barcelona.
5: Poqui, la primera vegada sempre és extraordinària.
1: Extraordinària.
5: Jo, només per afegir una cosa, perquè escoltant el Puyol, que diu, compte, si ho extrapoléssim això, avui en dia, per exemple, Juan Carlos Rivero, fent un partit del Barça, ojo, estaríem pensant, hòstia, aquest tio és un desgraciat, perquè el que està dient és que no vol que marqui el Barça. I és tot el contrari, perquè la llengua al final evoluciona i sobretot evoluciona la societat, i el que avui en dia és una cosa... el que llavors era una cosa normal, ara mateix semblaria com distorsionat, o sigui, com semblaria un insult. No sé si s'ha entès.
1: Sí. Jo el que recordo del Puyol, sobretot, és que va introduir nous termes. Per exemple, la pilota li va dir bimba, li deia bimba. A les faltes directes deia un frequic.
13: Com a mi hija.
1: Un frequic directe.
13: Mi bimba, vos sí?
1: Sí, va ser així. És així.
0: Tu sobrina.
1: És així.
13: Bueno, mi sobrina.
1: I va instaurar la normalitat en seguir els partits de futbol del Barcelona en català.
0: Doncs a partir de diumenge, el que t'hi jugues Barça, us explicarem com celebrarem aquests 50 anys del futbol en català. Està a punt de saber-se quins seran els rivals del Barça en aquesta fase de Lliga de la Champions femenina. Abans, però, Albert Llimós, què tal?
14: Què tal, bon dia.
0: Fem un apunt ràpid amb tu, perquè ja és oficial que l'assemblea del Barça serà el proper 19 de setembre i, com ens vas explicar, presentaran uns ingressos propers als 1.100 milions d'euros.
14: Sí, 1.100 milions gairebé, no s'hi arribarà. Per primer cop el Barça superarà aquesta barrera dels 1.000 milions. L'any passat, recordem-ho, van ser 975 d'ingressos. Això sí, uns beneficis minsos, però beneficis, en la partida ordinària, el compte de resultats. Gràcies, sobretot, a tres potes, a l'àrea comercial, els patrocinis, a BLM, després d'alliberar l'e-commerce de Nike, el club pot explotar i, per tant, puja mica en mica, o moltíssim, podríem dir, tota aquesta part, i, sobretot, la part més inesperada, la part de l'estadi, el ticketing. S'esperava 60.000 espectadors, els pressupostos fixaven 60.000 espectadors de mitjana, però recordem-ho, el Barça ha jugat al Johan, ha jugat a Montjuïc, ha jugat al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, amb 40.000 espectadors i només uns partits doncs, amb aquesta capacitat més alta, i per tant, diuen que si s'haguessin tingut aquest nombre d'espectadors tota la temporada, doncs els ingressos haurien estat molt superiors. Tenint en compte això, sí, els extraordinaris, ho vam explicar aquesta setmana, dimarts, hi ha pèrdues amb les provisions, amb algun asterisc que té a veure sobretot amb els ingressos que no han arribat, com per exemple tot el tema del seient VIP. També es presentarà el pressupost d'aquesta temporada, per sobre dels 1.100 milions, seran bons números, esperen, i també ho necessiten de cara a l'altra temporada. Quan es torni a Montjuïc, a partir de l'estiu de la temporada vinent, el Barça baixarà dràsticament els ingressos i això afectarà, ho explicàvem, parlàvem el dimarts, doncs tota la part també, o la parcel·la esportiva en el, pel que fa als fitxatges. Tot això, aquest dissabte, amb temes més importants que ara detallarem, en aquesta assemblea ordinària del 19 de setembre, primera convocatòria, 9:30, segona convocatòria, a les 10 del matí, i de manera telemàtica, com m'ha explicat la portaveu, la directiva Maria Elena Fort, sobre la data i per què és telemàtica aquesta assemblea.
15: Doncs aquesta acorda avançar l'assemblea ordinària el mes de setembre i coincidint que no hi ha cap partit a l'estadi en cap de setmana, l'únic partit que hi havia era entre setmana, doncs la Junta ha decidit mantenir el format telemàtic per poder garantir la màxima participació dels socis.
0: Albert, quins altres temes es debatran en aquesta assemblea del 19 de setembre?
14: Important. En parlàvem també aquests dies. Finançament. Es demanaran més diners als socis compromissaris, ho vam explicar, 300 milions per ampliar el préstec que ja va fer el Barça l'any 2023 de 1.450 milions de Goldman Sachs i poder afrontar la següent fase de les obres del Camp Nou, la coberta sobretot. El Barça necessita més diners. Es demanaran aquests 300 milions i 210 més que venen de l'emissió de bons garantits amb els drets audiovisuals. 105 ja van arribar al juliol, ara 105 més, com que les dues quantitats sumades supera més del 10% del pressupost del club, doncs els socis compromissaris ho han de ratificar.

0: companyia amb la qual el Barça ha signat un acord perquè es construeixi un complex residencial de luxe als Emirats Àrabs Units, que portarà la marca Barça al nom. Per tant, el nom Barça apareixerà de manera important en aquest complex. És un acord per molts anys, perquè al final estem parlant de cases de parc residencial amb la marca Barça, i no pot ser una cosa molt etària i que canviï, no? Perquè la gent suposa que compra una casa també en part pel nom aquest, no? Que hi haurà la, el nom del Barça. En l'anunci crec que és interessant, en l'anunci que ha fet avui el Barça als mitjans de comunicació de, dels punts de l'assemblea, es parla que s'ha ratificat l'acord amb els articles 20.8 i 20.9 dels estatuts. El primer, el 20.8, parla de durada d'aquests contractes, que han de ser més de 5 anys, però en el 20.9 diu ratificar els acords de la Junta Directiva en què es formalitzin contractes que comportin la inclusió de publicitat a l'equipament oficial del primer equip de futbol o a la denominació de l'estadi del Palau. Llavors és necessari anar a assemblea. S'havia parlat que Ohane, o aquest el nom d'aquest complex residencial, aniria a la part del darrere de la samarreta. El club assegura que aquesta temporada no, que ja veurem en un futur, però que aquesta temporada no desapareixerà, almenys de moment, per suplir el que porta a dia d'avui el logotipus de Barça Fundació a la part de darrere de la samarreta. Diuen que aquesta temporada aquesta opció no hi és, que ja veurem si és de cara a properes temporades, i per això es ratifica l'acord ja en assemblea extraordinària aquest proper dia 19. I l'altra, que és molt graciosa, crec, la construcció d'un parc infantil que es farà a l'interior de l'Espoti Camp Nou, i per això també s'ha de ratificar aquest acord amb la marca Babylon Park Spain.
1: Veus? Farem bé, eh?
2: A mi em fa molt de mandra tot.
3: Més coses del futbol modern.
1: No ho podem requalificar.
3: Home, per atraccions estaria bé, no, president?
1: Home, muntar la Porta Aventura.
2: Però escolta una cosa, casa,
0: serà infantil,
2: casa,
0: serà infantil,
2: casa,
0: serà infantil.
3: Un parc infantil,
1: la Porta Aventura, la Porta Aventura...
2: Premià de Dalt hi ha una casa, una vivenda, que tot és, està pintat de Barça i tal. Això què? Ha de pagar royalties al Barça? O
0: com això és pel complex que es farà allà, els Emirats Àrabs Units.
4: A UAE, els Emirats Àrabs
2: Units. Però i,
0: o sigui, hi ha gent que pagarà per veure un lloc que portarà...
2: Quina diferència hi haurà entre la casa que es digui Barça i la que no es dirà Barça?
4: Doncs que la que es digui Barça pagarà uns calarons al Barcelona.
0: Correcte.
4: I és correcte, és correctíssim. No li busquem la pega a un caler que ve per simplement cedir el teu nom a unes cases.
0: Sí. I que després...
2: No, aplaudim. Joan, si fos només per simplement cedir el teu nom a unes cases, estaria molt bé.
0: Després, probablement, aquesta marca vulgui sortir a la samarreta del Barça, veurem si no aquesta temporada o una altra, veurem
3: un futur
0: que hi ha sobre la taula.
2: Alguna,
0: no? Però
2: cosa,
0: de moment el club,
3: treure,
0: aquest matí, deia que aquest any no sortiran a la part de darrere de la samarreta. Veurem
4: depèn del que paguin.
0: M'asseguren que aquest
2: any,
0: de moment, no.
2: Directament, però, i deixem de vendre
0: motos. A veure si hi ha alguna clàusula d'última hora. Només dues coses més. Un punt important també, que ratificaran els directius doncs en l'assemblea, sobretot, bueno, sobretot no, els que no formaven part de la candidatura de Joan Laporta perquè s'havien quedat al club, no?, per pilotar el club durant les eleccions o fins als comicis, i l'última és que els socis i compromissaris que tinguin ganes, no?, de saber més sobre aquests números, sobre aquests punts de l'assemblea, tindran reunions informatives la setmana que ve per almenys anar preparats, no?, per allò tan divertit i bonic.
2: És impossible anar preparat per una assemblea així, on t'explicaran això de les cases i tot.
0: Potser et donen una casa, potser en serveix una casa.
3: Va, una assemblea que com...
2: Ho has explicat perfecte.
3: Que com deia l'Albert, tornarà...
1: Tu seràs el primer en tirar-te pel tobogà.
3: Tornarà a ser telemàtica, no serà presencial. Deixeu-me que a les 12:28 torni amb l'Anna Palet, perquè Anna, ara sí, el Barça femení ja coneix quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions.
4: Ja han sortit
5: sí, ja ha quedat enquadrat el sorteig, ja sap el Barça els seus 6 rivals. El Barça jugarà contra l'Arsenal a Barcelona, per tant, primera vegada que tindran l'oportunitat de revenja després de perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Es retrobaran les blaugranes a Mona Batlle, amb Mariona Caldentei, cares conegudes, contra l'Arsenal a casa, a Barcelona. Contra el Bayern de Múnich jugaran fora, veurem si és a l'Allianz Arena, normalment s'ha jugat aquesta mena de partits a l'Allianz Arena. Aquests són els dos rivals més complicats, Arsenal i Bayern de Múnich. A partir d'aquí el Barça s'enfrontarà al París Futbol Club, que no és el París Saint-Germain, a Barcelona, contra la Roma visitant-la a fora, contra el Servet Suís a casa, a Barcelona, i el rival més exòtic és el Koje danès, que haurà d'anar a Dinamarca al Barça per jugar contra ells. La fase de Lliga comença el 20 22 de setembre, acaba el 16 de desembre, i recordem que dels 18 equips que hi ha, els 4 primers classificats passen directament a quarts de final, del 5è al 12è ha de jugar 2 partits més de play-off, i que en canvi els 6 últims classificats ja queden eliminats. Per tant, sobretot Arsenal i Bayern, els rivals més complicats

0: Cats pel Barça, la resta, París Futbol Club, Roma, Servet i Coge.
1: Encara s'està acabant de sortejar la resta del quadre, Anna, però tenint en compte el menú que li ha tocat al Barça, com ho veus?
0: Jo crec que li ha quedat un grup prou assequible, primer de tot perquè ha evitat el Manchester City, que estava en el bombo 3 de tapat, i perquè dels rivals que li ha tocat el bombo 1, crec que el més complicat hauria estat enfrontar-se, per exemple, a un Olímpic de Lió o a un Chelsea. Contra el Bayern l'any passat el Barça doncs va ser superior, va patir, evidentment perquè són rivals complicats, però va ser superior, i contra l'Arsenal jo crec que les jugadores tindran molt present el record de la final de Lisboa, i per tant segur que és un al·licient per elles per enfrontar-se a l'Arsenal. La resta d'equips jo crec que el Barça és àmpliament superior i per tant li ha quedat una fase de Lliga amb la qual sobre el guió preestablert hauria de quedar entre els quatre primers classificats sense massa problemes.
1: Gràcies, Anna, t'escoltem aquesta tarda a la graderia del balcó.
0: Vinga, una abraçada, fins després.
1: Anem a notícies, va, Willy.
2: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Amb el Martí Juncà. Martí, què tal?
3: Molt bon dia, Elena.
1: Raúl Asencio absolt del cas de difusió d'un vídeo amb contingut sexual d'una menor.
4: El central del Madrid ha obtingut el perdó de les víctimes després d'una compensació econòmica del delicte de revelació de secrets.
5: No, bueno, que estoy conforme y que reitero las disculpas y a la vez le doy las gracias a las víctimas por haberme perdonado.
4: D'aquesta manera tancava Asencio el judici, que va publicar un comunicat on també assumia la responsabilitat de la condemna per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia mentre conduïa.
1: Aquesta causa també implica a Ferran Ruiz, la de la difusió d'un vídeo amb contingut sexual d'una menor. Ferran Ruiz, jugador garrotxí del Terrassa i ex del Girona.
4: En aquest cas també ha estat absolt del delicte de revelació de secrets, però Ferran sí que ha estat condemnat a presó a un any per distribució de pornografia infantil, tot i que no hi acabarà entrant a la presó. Des del club agarenc expliquen que no rescindiran el contracte del jugador i només ho haguessin fet si se li hagués suspès la llicència federativa, que continua sent vàlida tot i la sentència. Això podria canviar si la federació decidís retirar-li. Per altra banda, el jugador no participarà en cap activitat relacionada amb el futbol base del club ni farà visites a les escoles.
1: Faltaria més. Empat entre la Reial Societat i el Celta a la jornada 6.
4: Donostiarras i viguesos van empatar 0 en el partit avançat de la jornada 6, quan avui tot just s'enceta la quarta amb el Madrid-Betis.
1: Marcos Llorente es retira de la Roja.
4: El lateral de l'Atlètic de Madrid deixa l'absoluta després de 27 partits i la consecució del darrer Mundial.
1: En bàsquet, tret d'inici al Mundial Femení per la selecció espanyola.
4: El conjunt de Miguel Méndez s'estrena 3 quarts de 6 contra Alemanya, l'anfitriona del torneig.
1: Paula Badosa eliminada al US Open.
4: La tenista catalana ha caigut davant Coco Gauff aquesta matinada per 2-16-0.
1: A la volta, Enric Mas continua líder.
4: El mallorquí va 6è, posició que li serveix per mantenir el lideratge a 1-45 de Primo Roglic.
1: I tanquem amb la Supercopa de Futbol Sala, que es disputarà al Palau Blaugrana aquest cap de setmana.
4: El Barça debuta demà a 4:45 contra el Jaén, i abans ho faran Palma i el Pozo. La final serà diumenge a 6:45.
1: Al quiosc.
2: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
6: Hola, buenos días, Elena. Es algo enorme el acuerdo con Nike para la camiseta marca un hito para el London City. Ese es el titular del diario inglés The Guardian, donde se explica que este pacto que ha firmado el club londinense supera incluso algunos acuerdos de camisetas de la Premier League masculina. En el artículo, que lleva la firma de Tom Garry, se indica que Michelle Camp, la propietaria del club, ha sellado este nuevo pacto de patrocinio frontal con Nike, situándolo en lo más importante actualmente del fútbol femenino. El London City recibe al Manchester United este viernes en el partido inaugural de la nueva temporada de la Liga Inglesa Femenina. Y como ya sabéis, es el nuevo hogar de Alexia Putellas y de Mapi León. Y por lo tanto, el impacto de Alexia ya se empieza a notar a nivel comercial.
1: I que, com ens deia l'Anna Palet, no juguen ni la Champions. Anem a les xarxes, va.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: @ que t'hi jugues.
1: Núria Vilamala, què tal? Molt bon dia.
8: Què tal, Helena? Bon dia.
1: Estan els oients amb mood de divendres?
8: Tenien ganes de tornar a escoltar cantar
1: ja
8: Joan Puquí.
1: Ja.
8: Sí, sí, la veritat és que han celebrat el càntic de Joan Puquí. I deixa'm mirar, Helena, avui us porto un vídeo que s'ha fet molt viral aquestes últimes hores, perquè ja sabeu que habitualment a les portes de la ciutat esportiva hi ha molta gent esperant veure jugadors del Barça. Doncs ahir, Helena, estava sortint de la ciutat esportiva la jugadora del Barça femení, Caroline Nicoli, i va passar això.
9: Este cuesta pararte dos minutos con ellos, tío.
8: No, ya, ya, no. És una senyora que es planta davant del cotxe.
3: Mira cómo está esto de gente.
9: Dos minutos.
3: La puta bola.
8: Pensándose que Rafinha.
9: ¿Quién eres? ¿Quién? ¿No eres futbolista?
3: Vicky, no. Vicky, no.
10: Vicky,
3: no.
10: Vicky,
3: Vicky, Vicky, Vicky.
10: Me confundo con Vicky López.
3: Vicky, eres
10: el niño. Aquí
8: estás ella.
11: Yo soy la mujer.
3: Vicky López, Vicky, párate, bro, ja estoy harta.
8: La imatge és tremenda, Elena, perquè la gent inicialment es pensa que és Rafinha. Hi ha una dona fins i tot que es para davant del cotxe reclamant-li. Ella es pensa que Rafinha, de males maneres, que saludi a la gent, i ella baixa la finestra i diu: és que jo no sóc Rafinha.
10: Soy una mujer, cosa que m'ha fet molta gràcia.
8: I
10: també
8: la gent li pregunta qui és, la confon amb Vicky López, però la imatge, Elena, és absolutament tremenda.
12: I si fos Rafinha, tampoc tindria
13: tampoc
12: cap obligació
13: de parar-se.
10: Bueno, no, lo de la gent que està...
14: Però i menys amb el que pateixen aquests jugadors, que hi ha xavals perseguint-los fins a casa seva amb patinets, amb cotxes...
15: O sigui, xavals i periodistes.
14: Ostres, ara... Què vols dir?
13: El que acaba de dir.
10: Periodistes amb patinets?
15: No, res. No dic res.
14: Corramos un tupido velo. Vull dir que hi ha jugadors que pateixen l'assetjament, perquè és assetjament de gent que els persegueix fins a casa dia rere dia rere dia, i allò sembla una capea, sembla pràctica, o sigui, és gent perseguint els cotxes. És, sincerament, no sé si es pot fer alguna cosa, però és perquè es planti la policia, foti fora tota aquella gent.
16: No, la solució ho feia, això a l'època del Puyol...
15: A veure, amb quina solució poses?
16: No, a l'època del Barça Guardiola era molt fàcil, sortien per una altra porta.
14: Ja,
16: hi ha una manera de sortir de la ciutat esportiva per darrere.
15: No, ara han posat drons.
16: Ah, i posat... també ho saben, si surt.
15: No, ha posat drons per mirar... Bueno, ho va publicar Carlos Monfort al diari, per saber on hi ha més densitat d'aficionats. Llavors, qui vulgui, tingui pressa, i no vulgui passar per allà, pugui anar per una altra banda.
16: Bona iniciativa. Jo aconseguiria un túnel. Jo faria com a les pel·lícules de guerra, La gran evasió, que feien un túnel, sortia fora del camp de concentració. Clar. Doncs jo aconseguiria un túnel que...
14: directe comença... a la ronda litoral, no?
16: Correcte. Directe i van a per allà.
15: Jo crec que és més un tema, com sempre, o pràcticament sempre, d'educació.
13: De sentit comú i educació, és el que anava a dir.
15: Vull
13: que
15: dir,
13: potser...
15: si al final la gent és normal i els futbolistes també ho són, hi haurà un punt de trobada. Si no, doncs...
14: Sí, però que li van robar gent... un rellotge a Lewandowski quan va, parar a fer-se una foto. Li van robar un rellotge.
16: L'educació no existeix. Ha deixat d'existir.
15: Exacte.
16: Per tant, mala peça al taler. Mala peça al taler.
13: En fi, va, canviem de tema. 12:37, seguim endavant el Què t'hi jugues, avui amb l'Ivan Sant Antonio i el Joan Poquí, com cada divendres. Qui ha parlat en aquests minuts és Simeone, i com no, li han preguntat per Julián Álvarez.
17: Entrenando muy bien, la verdad que mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como lo de todos sus compañeros. Quiero ser muy claro, para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando, y todos juzgamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender. Y creo que el paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro, y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente.
13: Passa pàgina ja Simeone.
16: És Sócrates, és un filòsof.
13: És com
15: entre
13: el nou Mourinho i el nou Simeone.
16: És un filòsof. Ell és un savi. És un savi, aleshores, ell... t'enriqueix escoltar-lo. Aprens, claro, de la vida, aprens coses noves, i ara ens està donant una lliçó de vida, una lliçó de filosofia de la vida. Però és Sócrates, Simeone.
15: A mi el que més ràbia, ho sento molt, però així, em fa és que tota la culpa és del jugador.
16: Oh,
15: o sigui, és ell qui ha d'aprendre, és ell que...
18: Claro, és un xico molt jove.
15: Començarà a saber per quin camí ha d'anar, claro, perquè no li passin aquestes coses. També dic, escolta una cosa, que sapiguem, per la informació que hem anat tenint, tenia un compromís. O sigui, perquè és més, si no tenia cap compromís per part de l'Atlético, de poder sortir de l'Atlético, si li vingués una oferta bona, que en aquest cas era del Barça, entenc que Julián Álvarez no hi té res al cap. O sigui, i com que no crec que no hi tingui res al cap, és segur que el van enganyar. I, per tant, un cop l'han enganyat, el que no pot ser és que al cap de dies d'haver-se tancat el mercat surti l'entrenador, que és el primer que no el volia, perquè si no vol estar aquí, no el vull, per tant, fot el camp i no li han deixat perquè és home de club i és el millor pagat del món com a entrenador, per tant, ara fa el paper de Gilmarín, però des de la banqueta. I li diu, s'ha equivocat, Julián, t'has equivocado, tal, sal, di, ahora, pero te vamos a coger porque somos claro. bondadosos, tal, sal.
18: Muy buena gente.
15: Son uns cara duras.
18: Un abrazo.
15: Bueno, son uns cara duras.
13: Va, compta Simeone amb Julián Álvarez per aquest partit contra l'Atlètic de Bilbao. Qui juga avui, com dèiem a l'inici amb el nou Mourinho, és el Betis contra el Madrid. Marxem cap a Sevilla, Radio Sevilla, ja el Fran Ronquillo. Ronqui, què tal? Buenas tardes, buenos días.
19: Bon dia per tots.
13: No, bon dia.
19: Quedar-me i parlar català, Ronqui. Jo aprendo català con vosotros.
13: Ronqui.
18: Endavant.
14: Que gran.
13: Ronqui, et truquem sí, sí, per sí. veure motivos para creer, motius per creure en el Betis avui.
19: Molts, molts, molts motius.
13: Venga, danos motivos para creer en la victoria del Betis ante un Madrid que llega con pleno de victorias.
19: Mira, uno de ellos es que Isco no siente dolores, que ya es bastante. Después de haber escuchado al otro día el futbolista tras un muy mal partido del equipo, pero donde cuando él está en el campo se nota, pues también se agarran los béticos a eso, que parece que la recuperación es prácticamente total de un futbolista que le cambia la cara al equipo cuando está sobre la hierba. Ese es un motivo. Antony tendrá que aparecer. Ha empezado el curso y apenas ha dicho aquí estoy yo. Tendrá que aparecer y por una cuestión puramente estadística ya le va tocando. Tengamos a ese como, o pongamos ese como otro motivo. Que está Troy Parrott loco por debutar en casa, porque vio el ambiente que había en la Cartuja en la primera vez que, sin ser convocado, pisó el estadio bético y se quedó totalmente alucinado, con lo cual hoy va a tener minutos seguros. Posiblemente no de inicio, pero sale revolucionado. Otro motivo, es un futbolista que sí, por lo que hemos visto, le va a aportar muchas cosas al equipo. Y que después del 5-2 que encajó el Betis, que se trajo toda la cara partida de Valencia ante el Levante, tendrá que darles una alegría a esta gente. Así que si en la coctelera ponemos todo eso y que va a haber un estadio lleno, creemos que el Betis va a competir ante el Real Madrid de Mou, que no es la primera vez que el Betis le gana a Mourinho, que le ha ganado incluso contra el Chelsea cuando vino aquel año de la Liga de Campeones, la que jugó el Betis por primera vez.
13: Ronqui, ya han pasado los años, ¿le queda algo de resquemor a Pellegrini contra Mourinho o eso ya es agua pasada? Ayer es verdad que hicieron las paces los dos un poco con las declaraciones.
19: Pellegrini está por encima de casi el bien y el mal, ¿eh? Porque es un entrenador en otra dimensión, lo relativiza todo mucho, vemos que no pierde los estribos cuando golean al Betis, tampoco se le sube a la parra ninguna ínfula cuando el Betis hace un buen partido, como por ejemplo en la pretemporada en Dublín, que le marcó 3 goles al Arsenal y se trajo ese encuentro. Está muy por encima de estas cosas y con el paso de los años, incluso la perspectiva habrá hecho que lo vea todo de otra manera. Y si ya ayer que escuchábamos a Pellegrini hablar de raciocinio e incluso a Mourinho hablar de que se equivocó en su día, lo zanjaron públicamente, estoy convencido de que va a ser una de las fotos de la noche, pero se la van a hacer seguro.
20: Bueno, pues fue un día que es un entrenador un poco... Es buena persona, me cae bien. Tampoco es... Estás hablando de Pellegrini, no estás hablando de Zidane, de Maradona, del fútbol. Estás hablando de Manuel Pellegrini.
13: ¿Te convence, Ronqui, a ti este Mourinho Zen o no?
19: Bueno, no sé qué decirte. Cuando las cosas pinten peores, ya hemos escuchado en Portugal cómo empezó así con el Benfica, ¿eh? Cuando las cosas pinten peores, a lo mejor...
15: Fran, sí. Una cosa es no ser rancurós i l'altra és oblidar. No cal oblidar. O sigui, a Pellegrini... Jo, si fos Pellegrini, no em faria una foto amb Mourinho. Punt. Per què? Perquè això és netejar la imatge de Mourinho, no la teva.
19: Pero yo cuando estoy trabajando y Pellegrini es un profesional, si tengo que hacerme alguna foto con alguien que no es de mi de mi agrado, igual en el contexto de que estoy trabajando y soy un profesional, me la hago tranquilamente.
15: No tiene ninguna es que necesidad de... Pellegrini hacérsela, es Mourinho quien la tiene.
16: No, ¿sabes qué pasa? Que si...
19: Pero
16: sí.
19: Si Mourinho va a buscar esa foto, él no se la va a negar. Es lo que yo pienso, claro.
16: Pero al Mourinho, las personas. Al Mourinho auténtic sortirà si el Betis empata o guanya amb el Madrid. Ara sortirà el Mourinho real. El Mourinho real, claro. Que és maleducat, que és bravucón, que és un xulo i que és un prepotent, i ja està. Tornarà a sortir.
13: Ronqui, nos explicaréis esta noche en el carrusel. Estaremos atentos a ese Betis-Madrid. Muchas gracias por atender la llamada del Keti Jugas.
19: Allí estaremos para contarlo y un abrazo muy fuerte a todos.
15: Mucho Betis.
13: No us ho creieu, ole, doncs, aquesta nova versió de Mourinho. No, avui no. Escoltava el nostre company Antonio Romero, que recordava sí. Aquesta matinada al Larguero, que a la primera època de Mourinho, també a l'inici de temporada, vam fer un partidet entre l'estaf i la premsa, que
14: Mourinho,
13: també hi havia
14: va,
13: bon rotllo aleshores.
14: Mourinho. Però poqui no podem forçar un retrobament, poqui
16: no,
14: Mourinho,
16: no,
14: aquesta temporada?
16: No, cal. No, el Mourinho... és com és, i sempre calcula. Quina diferència hi ha entre el Mourinho d'ara del 2026 al Mourinho 2010, que és quan va fitxar pel Madrid? Doncs que el 2010 tenia és del 62, crec, o 61 o 62. Doncs tenia 49-50 anys i ara en té 63-64. Sí. Aleshores, l'energia que tenia aquell Mourinho ara no la té, o sí la té, però triga més a posar-se en marxa, per tant, abans era de metxa curta, ara és de metxa més llarga, però ja sortirà. El Mourinho trampós, el Mourinho manipulador, el Mourinho mentider, el Mourinho intoxicador, el Mourinho que fa trampes, el Mourinho trampós, ja apareixerà, i no patiu, no tingueu pressa.
14: Però li ha demanat perdó a Pellegrini, no podria demanar perdó a Joan Poquí i a...
16: Però li ha demanat perdó a Pellegrini?
13: Ahir, ahir, ahir.
16: Jo
13: he pedit
18: perdó a Pellegrini, jo he pedit perdó a Pellegrini, com pido perdó a Joan Poquí, també.
15: No he demanat perdó. Jo no entenc com algú se'l pot creure. Només vol netejar
18: sí, no hi ha que limpiar nada.
14: Si pogués tornar enrere, no tornaria a dir
16: però això no, perdona, això no és demanar perdó.
14: Bueno,
16: això,
14: seva manera,
16: això, no, això no és demanar perdó. Demanar perdó no és...
15: Això és paradisa d'una cosa que ella ha fet.
16: Clar, però no demanar perdó. Però... Demanar perdó és, Manuel, te pido disculpes por lo que dije. No, clar. Diu, m'empenedeixo d'haver-ho fet. Però, bueno, però ja ho he fet.
14: Jo sé, li podries demanar perdó a Poquí.
18: No, és que no puedo pedir perdón a Poquí.
16: És que no te puedo pedir perdón a Poquí. Per què m'ha demanat perdó? Però per què m'has demanat perdó?
18: No sé, tu figueres que te pido perdó, jo te pido perdó.
16: No, jo no vull, jo sé, no vull, estic content de comets.
18: No t'hi preocupa.
16: Per què diu aquest noi?
18: No t'hi preocupa.
16: Qui és aquest noi? Jo sé, tu calcules.
15: Disculpa't.
18: Qui?
13: El Santi Ovalle, que sempre enreda.
16: Per què m'has de demanar perdó?
14: Bueno, perquè... Per
18: si acaso.
14: Per enemistar-se.
18: Per si acaso.
14: Si vas explicar un dia que...
16: Això és
14: vas explicar un dia que ho portava bé i no et va
18: saltar. Tu necessites perdó. No te preocupes. Jo soy una persona nueva.
16: No cal.
18: Soy un hombre renovado.
16: No cal.
18: Estoy bien.
16: M'agrada com ets ara.
13: T'anava a dir, a veure si ara ens agradarà i tot aquest Mourinho.
15: No m'agrada mai.
16: No.
15: Ni ara, ni llavors.
16: No. Mai. M'agrada el Mourinho guarro. El Mourinho maleducat i el Mourinho trampós. M'agrada aquest Mourinho. Perquè així tenim clar on està cadascú.
18: Ara soy guarro.
16: Les coses clares.
13: I això de que la Lliga hagi avançat aquest partit del Madrid i el Betis avui, tenint en compte que tenen compromisos de Champions la propera setmana, també, òbviament, els té el Barça, el Villarreal i l'Atlético, els altres equips que estan a Champions, què us sembla?
16: Doncs em sembla bé, però el que juga divendres és el Madrid. No és ni l'Atlético, ni el Barcelona, ni el Betis, ni el Villarreal. És el Real Madrid, és el que juga el divendres.
13: No, el Betis també, perquè juga contra el
16: Madrid. Bueno, correcte, perdó, tens raó.
15: Que passada.
16: Però vull dir que sempre és el Madrid el que... I quan alguna setmana resulta que no els hi toca, munten un pollo, tot el relat del mitjans de comunicació centrals, tot i centralistes, tot és l'escàndol que es produeix quan al Madrid no se li fan favors com el d'aquesta setmana. Fer-li al Madrid favors com el d'aquesta setmana és un normal, és la catequesis, el catecismo, la formació de l'espíritu nacional, diu això. Al Real Madrid se le pone el partido en viernes porque sí, porque lo dice Franco, ja està, punto. Aleshores, quan no passa això, munten uns pollos, injustícia, negreira... i ja està. Però bueno, és el retrat del país que existeix, és aquest.
13: El Madrid juga avui, el podreu seguir al Carrusel Deportivo, el diumenge serà el torn del Barça, amb un més talla que, Nil, ho parlava abans a la redacció, sí, que estarà a l'afició del València amb ganes de fer una bona xiulada contra Peter Lim i la seva directiva per un mercat de fitxatges que ells consideren nefast, que no ha complert les expectatives de la gent. Veurem quina és l'ambient a l'estadi, que és veritat, sí, que tampoc és un estadi fàcil pel Barça a nivell d'afició, però que l'afició estarà també centrada en escridar-se als seus.
0: Sí, de fet, és un dels dubtes que volem resoldre a la transmissió del diumenge. Aviam qui, on hi ha més odi, cap al Barça o cap al Madrid a Mestalla. És un dubte que intentarem resoldre.
16: Faig spoiler, cap al Barça.
0: Sí?
16: Sí.
0: Tot i Vinícius.
16: Indiscutiblement.
0: Sí? Bueno, pues,
16: Vinícius és puntual, és momentani, és d'un moment. Barcelona és essencial. Hi ha una rivalitat essencial més de València a Barcelona que de Barcelona a València. Per tant, el Barcelona és més odiat que qualsevol altre club a València.
0: Doncs intentarem veure si Joan Poquí té raó. València, que arriba en un moment complicat, va haver-hi roda de premsa de balanç d'aquest mercat de fitxatges amb Ron Gurley, el seu màxim responsable ara mateix, i la situació és delicada a València.
21: Això us ho explicarem demà.
13: Vermo amb el Sique, a quina hora us hi poseu, a les 3,
21: ens
13: no?
21: Ens hi posem a partir de les 3 de la tarda, i recordeu que això, sempre el que t'hi jugues Barça, el patrocina CaixaBank i Quadis Llançà, i col·laboren Murprotec i Mont Vertical.
13: Això serà diumenge a partir de les 3, el que t'hi jugues Barça amb el Sique i el Vermo, el Carrusel amb el Flaqui, amb la narració del Flaqui. I Nil, en les darreres hores hem escoltat valoracions de Ferran Torres ja com a jugador del PSG, que ha explicat una mica com ha anat, no, aquest traspàs al club de París.
0: Sí, per la cara d'Ivan Sant Antoni ja veig que no està gaire content amb les declaracions que va fer ahir Ferran Torres, primera vegada pràcticament que parlava sent jugador de la París Saint-Germain, un Ferran Torres que va reconèixer que no va tenir cap dubte a l'hora de marxar al Barça.
22: Sí, al final, en el moment supe del interés del PSG, de Luis Enrique, de Luis Campos. La verdad que no tuve dudas de venir aquí, porque creo que es un proyecto ganador, es un proyecto que me puede hacer seguir creciendo como futbolista, y la verdad que estoy súper agradecido a Luis Campos, a Olivier y a Luis Enrique.
0: No va acabar de deixar clar si creu que anar al Paris Saint-Germain, on va insistint que són campions de la Champions, és un pas endavant, un pas al costat o un pas enrere.
22: Sí, al final son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
15: Jo l'únic que espero és que passi com Mbappé amb el PSG i el Madrid.
13: Al revés, no?
15: Però al revés, o sigui que se'n vagi a guanyar la Champions al PSG, no la guanyi, i que qui la guanyi sigui el Barça. Ja està.
16: Jo seré bonic. A mi m'és igual. Jo ja et dic, jo ha deixat de ser jugador del Barcelona, bon ben i Barcanova, gràcies. Jo he sigut defensor de Ferran, crec que li he donat molt, li he donat molt bon rendiment al Barcelona, sincerament ho crec. Penso que ha fet un bon paper.
15: Correcte.
16: Ha decidit, bueno, és correcte, com a mínim correcte.
15: Bon paper, gran paper moltes, va fer Lewandowski.
16: Moltes gràcies.
13: Com el recordareu a Ferran Torres?
16: Jo com un bon golejador i com un jugador de plantilla.
15: Jo el recordaré amb una gorra de Make Spain Great Again. I una pulsera de la Guàrdia Civil. Així és com el recordaré. Aquest és el record que jo tinc de Ferran Torres al Barça.
16: Doncs jo no. Jo em quedo amb el record del gol que va fer a la final de Copa i que va suposar, per exemple, la pròrroga contra el Madrid. Em quedo també amb el Lacundé. I em quedo amb aquest Ferran. Les misèries, com aquestes que has descrit, prefereixo doncs no quedar-me amb aquest record de Ferran pel Barcelona. Ara, un cop ha marxat, bon ben i Barcanova, insisteixo. No, és que no tinc ganes de perdre dos minuts de la meva vida parlant del que diu Ferran o deixa de dir Ferran. Més igual el que digui Ferran al PSG.
15: No podem fer és fer una secció ferranista cada setmana,
16: dia,
15: a veure què diu.
16: Clar, no. Evidentment.
15: Jo, avui s'hauria d'acabar, eh?
16: Com
15: a mínim els divendres. Entre setmana fer el que vulgueu.
16: Sí que hi ha una cosa interessant de les declaracions que va fer, hi ha una que és interessant, que és ell va desvetllar, perquè no ho sabíem, havien sortit notícies, però no teníem la certificació de que fossin certes, que ja abans del Mundial tenia l'interès del PSG. Això per mi... Això explica que Ferran Torres no volgués entrar en un intercanvi amb l'Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez, que es va plantejar entre clubs. que Mateo Alemany volia perquè és molt admirador de Ferran Torres, i el Barça volia perquè és admirador de Julián. I no es va fer aquest intercanvi perquè Ferran va dir que no. Per què no va voler? Ara tenim una explicació. Ara hi ha una explicació, i és que ja hi havia l'interès del PSG. I, evidentment, entre el PSG i l'Atlètic de Madrid et quedes amb el PSG.
13: Això és, i recordem això aquelles declaracions de Ferran a l'inici del Mundial, on ja no va voler mostrar el seu amor pel Barça des de la concentració d'Espanya als Estats Units.
15: I això explica una cosa, que fes el que va fer durant la rua de campions de la selecció espanyola. Si ja sabia que havia d'anar al PSG, es podia cagar i pixar amb tot el que significa el Barça. Perfecte. Ah, bueno. Doncs endavant, cap a París.
16: És que jo no sé el que va fer a la rua. Jo no vaig mirar.
13: La gorreta.
16: Jo no vaig mirar, Ivan, tu sí.
15: Perdona.
16: Estaves davant la tele. Davant la tele, mirant la roja amb la copa.
13: Ivan i Joan, va, que ho estem salvant prou bé i queden 3 minuts de tertúlia.
4: Perquè ho podem salvar.
13: Santi, Santi Ovalle.
4: Que jo no estigués mirant no vol dir que no ho sàpiga.
13: Ivan, va.
4: Hi ha moltes coses que no miren.
13: Ivan i Joan, sisplau, va.
4: I les capes de torero, ole.
5: Bueno, ara, el nou ídol del barcelonisme, quan celebra amb el capote.
13: Sí,
4: no confondre
15: aquestes coses, eh?
5: Com que no confondre?
15: Sisplau, respecte per Rodri. Perquè una...
4: Si
15: si
4: voleu,
15: el que ha
0: marxat molt fàcil, el que ha vingut no és tan fàcil. Si voleu, us ho explico. Un minut. A Rodri ja se li va explicar l'altre dia sense homenatge. Sense homenatge.
15: Si amb això parla...
13: Tens un minut, però sense cridar, sisplau.
15: 30 segons. Una cosa és ser espanyol i l'altra és ser catalanòfob.
5: Ferran Torres no és catalanòfob. Ferran Torres no és catalanòfob. Vols que
13: t'expliqui? T'anava a dir, Santi, han entrenat finalment Gavi i Gabriel Jesús.
5: Han completat l'entrenament amb el grup. Han fet tot l'entrenament amb els seus companys, per tant, poden estar a disposició pel proper partit.
13: Veieu a Gabriel Jesús ja debutant aquest cap de setmana?
16: Jo crec que no. Coneixent a Flick, no. I encara no està. Jo crec que no estarà. Igual no entra ni a la convocatòria, mira què et dic. Jo en jugar segur que no. O de titular segur que no.
15: Jo crec que sí que entrarà. Però, clar, és una opinió. Vull dir, és
13: i us convenç aquest fitxatge?
0: Per això ets...
13: Us convenç el fitxatge de Gabriel Jesús pel Barça?
16: Jo no he dit que no entri, he dit que potser no entra.
15: I jo he dit que potser entra.
16: Ah, no, tu has dit que entra segur. Tu has dit que entra segur.
15: Escolta, una cosa...
13: Res, segons per acabar la tertúlia.
15: Que entri. Que entri, comenci ja...
16: Sí, que faci pinya, que faci equip. Que faci equip.
13: Que li anirà com vosaltres. Que heu fet equip avui, no? Abans de venir al que t'hi jugues, m'han dit.
15: No, no hem fet res.
16: Ens hem trobat ara. Sí, a reta fora i ja està.
13: Ai, Joan Poquí, Ivan Sant'Antoni, moltes gràcies per venir aquí un divendres més.
15: A vosaltres.
13: Són les 12:57, fem una pausa i continuem al Que t'hi jugues, la taverna de bojos, protagonista de bàsquet, no us ho perdeu.
6: Que t'hi jugues?
23: Ser Catalunya a Barcelona.
24: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
25: O el rellotge que ja no utilitzes.
24: Què fas?
25: Molt fàcil, contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
24: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
25: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
26: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
27: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
28: Aquest dissabte el Tot és comèdia.
29: Acaba de passar alguna rambla, 5 ambulàncies.
28: Comencem temporada amb una de les grans actrius del país, Mònica López. Després de triomfar a la sèrie Rapa, Premi Ondas, ara torna amb la pel·lícula Cronos sobre els atemptats de la Rambla. La tindrem aquí al programa. I també... Aquest dissabte farà 50 anys justos de la primera retransmissió de futbol en català amb en Puyal.
30: L'afany de traduir-les al català ens portés a dir
1: balopeu, sacada de cantonada, naturalment.
28: En Puyal es va inventar un nou llenguatge per retransmetre futbol que comentarem amb l'escriptor Màrius Serra.
2: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: Es la una, las 12 en Canarias.
7: Marlaska abre otro frente ahora con los jueces. La Audiencia Nacional respalda a la magistrada que pidió a la policía el informe sobre la entrada masiva en Ceuta. A Marlaska no le gustó que la jueza pidiera a los agentes que no elevaran el contenido de los informes a sus superiores.
3: Hora 14. Con Javier Casal.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos con Ceuta. Noticia un día más, pero antes de nada, la foto a esta hora está en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ministro de Hacienda está defendiendo ante las comunidades autónomas las bondades del nuevo modelo de financiación para las autonomías. Esta propuesta se somete este mediodía a votación en una reunión en la que destaca una silla vacía, la silla vacía de Madrid. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. En la mesa circular en la que se reúne el ministro de Hacienda con las comunidades autónomas está la bandera de Madrid, pero la silla que debería ocupar la consejera Rocío Albert está vacía.
9: La Comunidad de Madrid no ha acudido al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque lo único que se va a votar es el pacto entre el gobierno de Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a espaldas de todas las comunidades autónomas. Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras.
8: Esto es lo que dice la consejera madrileña en un vídeo remitido por su departamento. Sí están en la reunión el resto de comunidades que están ahora mismo respondiendo a la propuesta que ha hecho el gobierno, una propuesta que piden que se retire porque le acusan de no haberla negociado, pero pese a todo esto es una propuesta de reforma que va a salir adelante con los votos del gobierno de Cataluña y de Canarias.
7: A partir de las 2 volvemos con Jordi Fàbrega para conocer la última hora de este encuentro. Pero un día más, el foco principal sigue puesto, como digo, en Ceuta, en esos informes sobre el origen de la crisis que ha pedido la jueza y en concreto en el nuevo problema para Marlaska que ha supuesto la crítica a esta magistrada que se llama María Tardón. Ella pidió a la policía el informe que tanto revuelo ha suscitado y le exigió a los agentes que lo que hicieron no avisaran a sus superiores. Marlaska se quejó de eso ayer ante el Poder Judicial y esta mañana la Audiencia Nacional le viene a decir a Marlaska que no se meta en la independencia de la justicia. Sobre esto último, choque del ministro del Interior, ha hablado Cuca Gamarra en Antena 3.
10: Lo que es absolutamente vergonzoso es el ataque a los cuerpos y fuerzas de seguridad y el ataque a los jueces. Y en este caso, por parte del propio ministro Marlaska, que hace mucho tiempo debería de haber dejado de ser ministro de Interior.
7: Marlaska, problemas con Robles y ahora también problemas con los jueces.
3: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
7: Hora 14 a la 1 y 2. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Los planes de Volkswagen de suprimir 50.000 empleos a escala internacional siembran dudas sobre el futuro de la marca SEAT, pero está upando a la compañía en bolsa. Después de semanas y semanas de caída, esta mañana la multinacional del automóvil está subiendo un 5%, Pablo Anzola.
12: Buenas tardes. Y los inversores reciben con cierta sensación de alivio ese plan de reestructuración que, sumando los despidos anunciados hace unos meses, contempla un total de casi 100.000 salidas. Las acciones de Volkswagen están aplaudiendo ese plan, están repuntando hasta ahora un 6% y dan fuerza, por cierto, a otras como Porsche o Infineon, que están también subiendo con fuerza dentro de la bolsa alemana. Pero lo decías, esta reacción llega después de un año rojo para la compañía en bolsa. Las acciones del mayor grupo automovilístico de Europa acumulan una caída de casi el 25% desde que empezó este año.
17: Cadena SER. Servicios informativos.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Las zapatillas deportivas a Butarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque a Butarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas a Butarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable, anúnciate en radio.
3: Esta vuelta al cole vais a ser los reyes del patio con los precios imbatibles. Como en los deportivos con cierre autoadherente a un precio imbatible de 9,99 € el par. Hasta el 18 de septiembre.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
7: 1:05, al Què t'hi jugues, ens divertim.
8: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
7: No es poden aguantar els bojos, ja els sentiu per aquí per l'estudi. De seguida encetem la primera taverna de bojos de la temporada. Tinc aquí el Gonzalo Álvarez. Gonzalo, què tal?
9: Què tal, Elena, com estàs?
7: Molt bon dia.
9: Igualment.
7: Ha anat bé l'estiu?
9: Molt bé, massa bé, massa llarg.
7: Millor el teu o el de l'Espanyol?
9: El meu.
7: El teu?
9: Sí.
7: Segur, no?
9: Era,
10: era, era, era,
7: era, era impossible, impossible competir. Pregunto això perquè ahir vam escoltar el Què t'hi jugues, la presentació dels dos últims reforços de l'Espanyol, d'Andoni Gorosabel i Brian Zaragoza. No vam tenir temps d'escoltar les valoracions a mercat que va fer el seu director general esportiu, Monchi. Andrea de la Torre, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, Elena.
7: Què és el que va explicar Monchi d'aquest mercat d'estiu, el seu primer al davant de l'Espanyol?
11: Correcte, un mercat amb 7 incorporacions, 4 jugadors que han tornat de sessió i 15 sortides, i entre les qüestions més destacades, el futur de Roberto Fernández. Monchi va confirmar que el club va rebre una oferta d'un equip anglès al Hull City a mitjans d'agost.
12: Ofertas formales, verdad que ha habido un interés, no en la última semana, porque en la última semana no ha habido absolutamente nada, pero sí mediados de agosto de un equipo inglés. Todos sabéis cuál es, pero yo no puedo decirlo porque evidentemente es confidencial. Por Roberto, una oferta que evidentemente rechazamos al segundo uno, porque no era valorable por nosotros, y a partir de ahí ya no ha habido absolutamente nada. Yo leía estos días que nos iban a quitar a Roberto sobre la bocina. Eso ha provocado que me han ofrecido 8.500 delanteros, todo diciéndome, se va Roberto seguro y tienes que sustituirlo. Y Roberto, el míster y yo y los agentes Roberto estábamos todos tranquilos. Es verdad que había una oferta, no sé exactamente, pero mediados de agosto o antes incluso.
11: Una proposta, segons va explicar Monchi ahir, que l'Espanyol va rebutjar pràcticament de manera immediata. El missatge del club és clar, Roberto forma part del projecte i no hi va haver res real que abandonés l'equip en el tram final del mercat. Monchi també va posar en valor la relació amb la propietat i especialment el compromís del president Alan Pace amb els termes acordats quan el director esportiu va arribar al club.
12: A mi todo lo que me dijo Alan Pace lo ha cumplido. Nosotros teníamos un límite salarial muy marcado, mi grado de satisfacción con respecto al cumplimiento de todo lo que se me ha prometido es total. No tengo ningún tipo de achaque ni ningún tipo de queja porque se me dijo una cosa el primer día y esa cosa lo hemos ido llevando y hemos cumplido al 100% aquello que estaba previsto.
7: Monchi satisfet amb el primer mercat seu al capdavant de l'Espanyol. Tu també ho estàs, Gonzalo?
9: A mitges. Crec que s'ha firmat bastant bé dins de les possibilitats de l'equip i del fair play que teníem, però crec que alguna peça més em faltava.
10: Oh,
9: em faltava un central més, em faltava un porter suplent de més garanties per Marco, perquè crec que l'Àngel és un bon porter de futur però que té que jugar i té necessitat de rodatge i crec que...
7: Va reconèixer ahir que es van plantejar una sortida.
9: A mi em va sorprendre molt, perquè Fortuño l'últim dia de la temporada passada va dir que volia marxar cedit, que volia jugar i no, que no hagi sortit. Per mi crec que és una mala notícia per ell i per l'Espanyol, que necessita algú que li apreti el titular. i després endavant amb la lesió de Quique García doncs potser esperava un últim esforç. Sí que és veritat que tornarà Puado ara en breus i que també a dalt tenim diverses opcions, que està Marcos també.
10: Molt bon jugador Marcos Fernández.
9: A mi m'agrada molt, jo crec que acabarà sent titular en aquest equip. I el de Roberto tenia clar, per començar que tenim el 60% dels seus drets, és a dir, d'una clàusula 25 quilos s'hagués quedat molt menys que de 25, hem de donar també una part al club anterior, hem de pagar l'amortització que queda pendent del jugador, al final se't quedaven 7-8 milions d'euros per fitxar, que no és tant, i et queda sense davanter titular l'últim dia de mercat. Jo entenc que l'Espanyol es faci fort, que ha demostrat durant aquest mercat que s'ha fet fort en diferents negociacions.
7: Amb el Gonzalo ara parlarem a la taverna mediàtica. El que volem fer ara és agrair a l'Andrea de la Torre la seva feina durant aquest estiu. Està a l'altra banda de la peixera avui, Andrea, però molta sort, és el teu últim dia. S'ha comportat molt bé l'Andrea avui, que ens ha portat esmorzar del bo.
10: Sí,
9: i poden... A mi no m'ha arribat res, sóc l'únic perico que hi ha aquí.
10: No, i poden estar contents l'afició de l'Espanyol, perquè ha donat veu a l'Espanyol durant tot l'estiu, que els que ho hem fet amb altres equips catalans durant molt de temps, és important això també.
7: I més que en donarà.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Doncs el nostre aplaudiment a l'Andrea. Ja ara sí, a la 1:09 hem de marxar cap a Andorra, en camp, on el Barça de bàsquet està fent aquests dies el seu estatge de pretemporada. Allà hi tenim l'Asier Chaves. Asier, crec que estàs molt ben acompanyat amb un dels referents de l'equip d'aquest nou projecte del Barça de bàsquet.
13: Què tal, Elena? Doncs sí, sóc aquí amb un jugador dels quatre que continua de la temporada passada, que ve de ser molt important amb la selecció a aquesta última finestra FIBA i que està cridat a ser un dels pilars d'aquest nou projecte del Barça. Joel Parra, què tal?
14: Què tal, bon dia.
13: Ets un dels quatre jugadors que continuen. Sents que aquest any el teu paper dins del vestidor canvia una mica?
14: Sí, al final som molts jugadors nous, molts jugadors que no coneixen la Lliga, doncs bueno, dintre de la nostra feina és intentar adaptar-los de la millor forma possible, ajudar-los al màxim possible que s'adaptin el més ràpid, perquè al final això es comença i no s'atura, i tenim endavant dos títols al principi, que és com la Lliga Catalana, que al final doncs sembla que no, però per al club sabem lo important que és, i després tenim la Supercopa, que tenim una oportunitat també de guanyar el primer títol de la temporada, així que et dic, intentar ajudar-los al màxim possible perquè s'adaptin el més ràpid possible.
7: Joel Parra, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia.
7: Benvingut al Què t'hi jugues. Deies ara de la responsabilitat que teniu als veterans. Tu ets jove, tens 26 anys, però ara ja et converteixes en un dels referents d'aquest projecte. Seràs un dels capitans del Barça de bàsquet, que suposo que el primer objectiu serà deixar enrere les tres darreres temporades en blanc.
14: Sí, està clar, al final crec que és un projecte nou, és un projecte des de que passa des de la part esportiva fins als 11 jugadors que, com he dit, no, que són nous, doncs bueno, crec que tenim que tindre-ho present a l'hora de treballar al dia a dia i tindre doncs aquesta ambició i aquestes ganes de saber que tenim una gran oportunitat, i com t'he dit al principi, tenim ara per davant la Supercopa, que és el primer títol, i crec que això ens donaria doncs un xut de moral bastant important, ja no només per nosaltres, per als nous jugadors i per la plantilla, no? Perquè s'estan fent bé les coses, sinó també per l'aficionat, que al final porta doncs 3 anys patint també com hem patit nosaltres.
7: Joel, tu vens de jugar partits amb la selecció, però estàs amb els teus primers entrenaments aquí al Barça. Com va aquesta primera setmana? Us costa també als esportistes tornar després de les vacances com a nosaltres, que aquesta setmana és la que es fa més llarga de l'any?
14: Sí, sí, sí, està clar. Al final és, per mi, personalment, és el primer estiu on no tenim res de competicions a FIBA. Així és que hem tingut les dues primeres finestres, però no hem tingut ni europeu, ni mundial, ni Jocs Olímpics. Doncs, bueno, és com començar de zero, saps? I costa una miqueta, però bueno, en el meu cas m'ha servit bastant aquesta setmana d'entrenaments amb la selecció, no? Per ja entrar a la rutina, entrar a la que és la dinàmica del dia a dia de l'equip, d'entrenaments, doncs bueno, ja una mica adaptat, però sí, al final costa una miqueta.
7: Ho fa sota les ordres d'Alexander Sekulic. Com és ell? Explica'ns què és el que has pogut percebre en aquestes hores amb ell.
14: Bueno, un entrenador normal, una persona, molt bona persona, molt proper a nosaltres, també molt obert, no, a aprendre de la Lliga, de la CB, perquè al final també doncs és nova per a ell. Doncs bueno, ens ha demanat als veteranos una miqueta, no, que l'ajudem al màxim possible, per l'adaptació. Ja et dic, al final és tot nou, molts jugadors nous, entrenador nou, però bueno, la veritat que els dies d'entrenaments que hem tingut aquí bastant contents, la gent amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de tindre aquesta responsabilitat que és portar aquesta samarreta, així que et dic, molt content perquè veig l'equip amb il·lusió, amb ganes, molt motivat, i això crec que és bastant important.
15: Igual millor l'entrenador de l'any passat.
7: Home, Xavi.
15: Què? Millor l'entrenador de l'any passat o aquest any també t'ha agradat o què?
7: Tenim aquí el Xavi Pasqual amb nosaltres, Joel.
9: Se pensava que estava a Dubai.
15: No, bueno, a Dubai, si vols et porto cap allà. Si vols et porto cap allà, tu sabràs.
9: Bueno.
15: Què vol dir bueno? Si vols venir, mira, vull dir, aquí estàs convidadíssim,
9: S'ha de pagar la clàusula ara.
15: De quina clàusula? De què parles?
9: La renovació d'aquest estiu.
15: No sé de què parles.
9: Vale.
7: No saps del que parles, Xavi?
15: Una clàusula? Què és una clàusula?
7: Doncs mira, és que aquest estiu sonava que el Joel podia sortir del Barça, van sonar interès del València Bàsquet, del Fenerbahçe, i finalment el Barça el que va fer és renovar-te, millorar les condicions i allargar el contracte fins al 2030. Joel, tota una declaració d'intencions per part del club i per part teva.
14: Sí, la veritat que molt content per l'oportunitat, per la confiança que està depositant el club en mi, ja no només aquest estiu, sinó des de que vaig arribar el primer dia aquí a Can Barça, i de que l'única manera que puc fer és treballar, ser un exemple, i el que estan fent ells per mi, doncs tornar-lo a pista amb l'exigència que porta ser un jugador aquí del Barça, no? I donar el 100% a cada entrenament, a cada partit.
13: Dèiem, aquesta renovació va arribar just quan apareixien els rumors de València, de Fenerbahçe. Vas tenir clar des del primer moment que tu volies continuar al Barça?
14: Sí, hem estat doncs, un dia o alguns dies, no, amb la família, amb el meu entorn, no, mirant quina era la meva millor opció, però sabíem des del principi que quedar-nos aquí al Barça al final era la millor opció que podíem tindre per seguir creixent. Al final el que volia jo era seguir creixent com a jugador, com a persona, i crec que de la mà del Barça doncs era el millor que podia fer, i li dic que molt content per l'oportunitat i per la confiança que està depositant el club en mi, i ara l'únic que queda és tornar-se-la.
13: Sents que aquesta renovació potser et genera una mica de pressió extra, de més responsabilitat de cara a aquesta nova temporada?
14: No, pressió ninguna, però responsabilitat sí. Al final, com has dit abans, sóc un dels que porta més temps aquí al club, sé com funciona, sé d'on venim, doncs bueno, aquesta responsabilitat sempre la tens que tindre, no? I tens que ser un exemple, doncs, en aquest cas pels jugadors nous, no? Crec que al final això es comença des del primer entrenament que hem tindre, no? Ficar ja el llistó on té que estar i donar el 100%. Si veuen els jugadors nous que els veteranos fiquen un llistó alt, doncs ells es pugen al carro, i és la millor manera, no? de poder aconseguir els objectius que tenim per aquesta temporada.
7: Joel, i és fàcil fer equip, fer pinya dins d'un vestidor que té 11 incorporacions noves aquesta temporada?
14: Bueno, serà complicat, perquè al final són, com t'he dit, 11 jugadors estrangers, 11 jugadors que no han estat quasi mai aquí a Europa, que no saben com funciona tampoc la CB, doncs bueno, serà complicat, però bueno, això és al final es tracta de dia a dia, no? Anar creixent com a equip, fent no només activitats dintre de la pista, que són els entrenaments i els partits, sinó també fora de la pista, sopars, anar fent cosetes perquè la gent també vagi adaptant el més ràpid possible, però sabent que al final doncs és complicat, no? Com t'he dit, crec que els jugadors que han vingut els he vist amb moltes ganes, d'aprendre, i això crec que és el més important.
13: Què és el que més t'ha sorprès de tots aquests nous jugadors que han arribat en aquests primers entrenaments?
14: Bueno, crec que tenim jugadors molt físics, jugadors amb molts punts a les mans, volem implantar un joc molt ràpid, que crec que això és a l'estil que tenim aquí amb els nous jugadors, i la plantilla doncs ens anirà molt bé a tots, però bueno, crec que en Tarís Martín, no, és un jugador amb molt de punts, molt de talent, i després també, doncs bueno, tenim jugadors molt físics, que crec que és una cosa que portava un temps patint aquí al Palau, i crec que això serà una revolució.
7: Joel, parlaves ara de fer pinya, d'aquests sopars. Tinc aquí a l'estudi el Nil Solà, que potser et podria ajudar, no?, amb això d'organitzar sopars i festetes.
10: Què tal, Joel? Bon dia.
14: Sala. Què tal? Bon dia. El Nil sap cosetes.
10: Has parlat de ser un exemple pels nous. Tu com et planteixes aquesta temporada? Perquè ara mateix ets un referent per al primer equip i pel barcelonisme.
14: Com he dit abans, crec que al final és una responsabilitat, i és una responsabilitat que he volgut agafar com amb el nou contracte que he firmat, però al final això s'ha de demostrar a pista, saps? Com t'he dit, des del primer entrenament, marcant ja el llistó molt alt, quin tipus de persona i quin tipus d'exemple vull ser pels nous jugadors. Ja et dic, al final, ara no descobrirem el Joel, no, que és, saps? O sigui, al final, en aquest sentit, jo seguiré fent la meva feina, seguiré intentant ficar aquesta energia, aquest punt de competitivitat en tots els entrenos, en tots els partits, i això jo crec que al final farà que tots es pugin al carro i que vulguin doncs competir cada dia.
10: Discurs de capità, Helena, i segur que farà que el vestidor també vagi tots a una.
7: Sier, quan debuta el nou Barça d'Alexander Sekulić?
13: Doncs mira, serà dijous a la Lliga Catalana, que serà quan debutarà. La setmana següent ja tindrem la Supercopa Endesa Badalona, i ja el dia 24, d'aquí res, comença l'Eurolliga contra l'Efes a casa, en aquell primer partit que serà una mica l'opening game d'aquest any del centenari de la secció de bàsquet del Barça.
7: Abans, aquest diumenge 6 de setembre, primer partit aquí en camp contra el Morabanc. Joel Parra, moltes gràcies per haver estat al Que t'hi jugues i molta sort en aquesta temporada, que segur que serà una de les millors de la teva vida. Ara ho explicàvem, com a capità del Barça.
14: Moltes gràcies.
7: 1:20. Toca ja obrir la taverna, Willy, o no? Com
10: segur,
7: ho veus?
10: Segur.
7: Jo, això saps que és la taverna? Seria una mica com els Extreme Games, no?
16: Home, sí. Sí, perquè és absolutament extrem tot plegat, eh? Vull dir, recordeu, però, que tant la taverna com l'Extreme Barcelona són gratuïts.
17: Gratis!
16: Són gratis, efectivament. Escolta, això comença avui. Cap de setmana del 4 al 6 de desembre, és a dir, aquest mateix, campionat d'esports urbans més importants d'Europa, que arriba al Parc del Fòrum. Gratuïtos, eh? Això, a més els 40 posaran el ritme a tot plegat, que si hi haurà l'Adrià Ortega, que si hi haurà l'Uri Mora, que a més actuarà Lil Dami, Jules... O sigui, serà un dia dels de recordar.
18: Hi ha street football. Bon dia. Bon dia, Catalunya. Hi ha street football, eh?
16: Street football.
7: Capital mundial de l'esport urbà.
18: Em passes la mafa, que se m'ha caigut?
7: Ara vaig, espera un segon. Abans, Núria Vilamala, dos a punt ràpid, perquè Girona juga partit demà a Gijón.
19: Sí, contra l'Sporting. Ja vaig. És que ens estàvem fent senyals amb l'Helena per veure si ens enteníem. Helena, ja ha sortit la convocatòria del Girona, tres novetats. Mateu Morey i Carles Pérez entren a la convocatòria, han estat els últims a arribar a Girona. No hi serà Justin, que té una lesió muscular. I ha parlat Quique Álvarez, que evidentment Helena està content de que per fi s'hagi tancat el mercat.
20: Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que lo dur que serà, que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final, i això és el que deixa tranquil.
19: El Girona juga demà, ho deies, al camp de l'Sporting, que no ha perdut encara cap partit, i el Girona vol confirmar les bones sensacions, Helena, de la golejada aquest cap de setmana contra les Palmes a Montilivi.
7: I dilluns serà el torn del Sabadell, que jugarà contra el Córdoba.
19: Sí, a la nova Creu Alta, un Sabadell que ha fet un bon inici de Lliga, encara no ha perdut cap partit i encara no té el mercat de fitxatges del tot tancat, Helena, perquè podrien fitxar un jugador lliure. Estan pendents de veure si el poden tancar o no, un Sabadell que de moment ha arrencat bé, no ha perdut cap partit en el seu retorn al futbol professional.
7: Gràcies, Núria. Ara sí que tinc aquí a Cristóbal, el del Bombo. Folde Willy.
18: Hola, què tal? Bon dia.
21: Directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la taverna dels bojos.
18: Doncs sí, amics, hem tornat. Taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Primer dia de col·le, primer dia de la temporada. Tio Faja, tu saps de què hem parlat abans de la taverna, no?
7: Heu anat d'excursió, no, vosaltres també, el primer dia de col·le, Cristóbal?
18: Sí, sí, hem anat al Gelida. Ara ho parlarem àmpliament amb el Juan de la Boque, que ja sabeu que és cinturó negre en esmorzars de Forquilla. Però, tio Faja, tens una petició... Ara de seguida... Bueno, anem a presentar, va. Anem amb els noms. M'ajudes? Que jo vaig tocant el bombo. Sí. Va, fort aplaudiment per Tio Faja. Per Gonzalo Álvarez. Per Alberto Peinado. Per Juan de la Boque. Per Quim Molins. I avui debuta, amics, segurament si vau venir al Casino Barcelona, vau conèixer un gran personatge que l'estimareu molt, perquè és que és bona gent. Fort aplaudiment i benvingut, Antonio! Aviam, Tio Faja, tu dius que veient el Barça tal i com està, podem començar ja, no? O sigui, com seria això? Arrenca't, arrenca't, quan vulguis.

0: Cristóbal, este Ankara, domingo el bombo ya no está. Ankara, el bombo ya no está este domingo, te lo digo ya.
1: Cencerros. Si teniu un instrument que funciona malament, però fa soroll.
2: Urraques.
1: I veniu aquí a la ràdio un dia de visita, com, com aquests amics que ens han vingut a veure, porteu coses que...
2: Cacatues.
1: Que utilitzarem. Bueno, tenim el lloro aquell, que... Bueno, no és un periquito, tenim un periquito que tú le parlas.
2: Cristóbal, yo si me abren la beta para traer animales
3: vivos,
2: podemos tener un problema grave, ya me conoces.
1: Aviam, Antonio, a tu et vaig conèixer al casino perquè ets un tio que balla, que xigula, que ets corifista,
2: bueno,
1: que ets molt bon, molt de Barça.
2: Por su perturbamiento mental lo fichaste,
1: però saps què m'ha preguntat? Pots repetir la pregunta que m'has fet abans d'entrar?
4: Que si podia vindre gent a veure...
1: No, no, no, l'anterior, la de Arevalo.
2: Si se puede fumar
4: en el estudio.
1: Si pot parlar en gangoso, evidentment, Antonio.
0: Cristóbal.
1: Això és la taverna.
0: Hay que preguntar un mínimo para gangoso? Poder venir aquí, ¿eh? Cristóbal, Cristóbal, Cristóbal, o haces un mínimo de análisis de inteligencia antes de entrar aquí o tenemos un problema ya, ¿eh? No, te lo digo ya en serio.
1: De fet, si voleu enviar missatges en gangoso...
2: A mí me parece extraordinario.
1: 6-6-32-72-11. Si podeu fer l'Arevalo...
0: Home, normal, te va a parecer extraordinario a ti. Si sois de la misma cuerda.
1: No, no, voleu enviar missatges en gangoso.
4: El meningo que vuela a la cazuela.
1: Ja us he dit que l'estimareu a l'Antonio molt fort.
2: És el nuevo Javier Cárdenas,
1: Quim Molins, Quim Molins, com ha anat l'estiu?
2: Cazataventos.
1: Com ha anat?
5: Curt, però amb ganes, com sempre, de tornar-vos a veure. Com deia,
1: Barça,
5: una pancarta d'un tio que estava...
1: T'agrada l'Antonio Gros?
5: Un crac.
1: Ja. No, aquest Antonio, el Gordon, l'Antonio Gras, que li diuen ara.
5: Ah, perdó.
1: Aquest també. Però, vaya fitxatges, eh? Rodri,
5: veure,
1: Antonio
5: ja,
1: Gordon...
5: Ja veurem.
1: Demogorgon, no? Demogorgon, que li
5: ja
1: diuen...
5: Portem tres partits. Però, aviam, ha sigut caret, eh? Tampoc ha sigut cap regalet, eh?
2: Estamos echando...
1: Ja, però mira el que està pagant la penya.
5: No estàs content? Però la penya que pagui el que vulgui.
1: Tu has vist la Premier.
0: És que he vist tuits teus d'aquests dies, a últimes hores, queixant-te de lo que ha costat el camp, de diverses coses.
5: De lo que costarà el camp.
1: Gonzalo, on està la notícia?
0: No, però que em sorprèn que el culer estigui content i il·lusionat amb aquesta temporada i tu t'estiguis queixant. Pot ser que el teu odi a la porta estigui per sobre del teu amor al Barça?
5: No. Aviam, l'odi a la porta...
0: Sí,
5: això
0: està
5: al
0: problema del
5: Barça.
0: Doncs no ho sembla.
5: Molt per sobre.
1: Quim Molins, líders. Rodríguez.
5: Ja ho vam dir l'altre dia, l'últim partit, allà en el que t'hi jugues Barça.
1: Li hem tret Rodri al Madrid. O sigui, hi ha molts culers que és indiferent el que faci Rodri d'aquí en endavant. O sigui, ja està. Si el tema era aixecar-li el fitxatge al Madrid, ja està. La satisfacció, Juan, és enorme.
0: Madriditis, lo de siempre.
1: És enorme.
6: Esa ha sido una.
1: La peça que necessitaven i l'aixequem quan nosaltres no la necessitem. Que tenim 80 persones al mig del camp.
5: Jo no estic gaire d'acord amb el del Rodri, perquè pringarà el Marc Bernal. I aquest és un jugadoret, el Rodri és bo, però tampoc n'hi ha per tant.
0: I perdona, ¿puedo hacer una pregunta, Juan? Llevo todo el verano queriendo hacer una pregunta a este señor.
1: Vale.
0: Tú que defiendes el curifismo, la cantera, el Barça B, el Athletic, el C y el D, ¿qué te parece que le hayan quitado el dorsal a varios chavales de la cantera?
1: Un moment, Juan. Gonzalo, però que el conductor d'aquest espai en teoria soc jo.
0: No sirve para nada.
1: Perdona, però hem d'endreçar cronològicament. Ell acaba d'aterrar del Gelida, o sigui, s'acaba de cascar una esmorzar de forquilla de campionat i a la gent li interessa.
6: Una tortilla francesa i una botella de fombella.
1: No mientas. Clar, que t'està escuchant l'Oli, no?
5: Que hi ha el metge.
1: Aviam, l'hem obligat. El xutxo de postre.
6: Oh, qué bueno estaba.
1: L'hem obligat.
6: Hoy estaba muy bueno,
1: vale,
6: especial.
1: La dona, a la dona del Juan.
0: Que yo pregunte sobre fútbol y me hables de chuches y de vino. No entiendo nada.
1: Però si hem d'anar a la pausa, a la publicitat.
0: Es que no sé para qué vengo, de verdad.
1: Calma.
0: La publicidad ya, chico, que estás lento.
1: Calma.
0: Va, espabila.
1: Capipota, mandonguilla, fricandó, botifarra amb patates.
6: Huevos fritos y cansalada.
1: Chistorra.
0: Pero esto qué es.
6: La cansalada hoy estaba de escándalo.
1: Vi, el chupito.
6: El gandesa de típico.
1: Gandesa,
6: y los chupitos y los carajillos.
1: Sí.
6: Lo normal en esto.
1: Lo normal en un desayuno.
6: Pero a colación de lo que me decía,
1: vale,
6: Gonzalo, y
1: por tancar, que me dan a la pausa.
6: Quiero contestarle brevemente, es que estoy muy dolido. Muy
0: gracias,
6: dolido.
0: Juan, eres honesto.
6: Totalmente
0: gracias,
6: dolido.
0: Juan.
6: Lo que le han hecho a Marc Casado,
0: muy bien,
6: incluso
0: Juan.
6: A Álvaro Cortés, personalmente, vale. Yo.
0: ¿Dónde están los valores?
6: No me lo merezco porque yo, que he sido el fundador de
0: Eso
6: la
0: es.
6: Defensa de la masía del Barça.
0: Ahí quería llegar yo.
6: A mí lo que le han hecho a Marc Casado y a Álvaro Cortés, yo no lo perdonaré en la vida. Es más, he llegado incluso a pensar, y quizá lo haga, es seguir a mis nanos, como siempre he hecho,

0: ¿Qué te jugas?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, es lo último y ya es oficial. Ni filtraciones, ni rumores. La compañía Volkswagen confirma que no puede garantizar el futuro de la marca SEAT. Es un comunicado de esta compañía que se ha hecho público hace unos minutos. Ampliamos, estamos en Radio Barcelona, información de Oriol Soler. Buena tarde.
3: Buena tarde. En este comunicado la empresa apunta que en el contexto actual seguir invirtiendo en SEAT es cada vez más complejo, aunque asegura que no se ha tomado la decisión de enterrar la marca definitivamente. También dice que en función de cómo evolucionen la regulación, la demanda de los clientes y las condiciones del mercado, se valorará la continuidad de SEAT. El CEO de Volkswagen dice en este texto que la planta de Martorell y la marca Cupra seguirán siendo un puntal para la multinacional. Todo esto después que ayer el Consejo de Supervisión del gigante alemán de la automoción aprobara un plan de reestructuración mundial con el recorte de 50.000 empleos y el posible cierre de 4 fábricas en Alemania.
2: Se valora así, pero la decisión todavía no es definitiva. Y ahora la justicia. Las quejas de Grande Marlaska por la actuación de la magistrada María Tardón, la jueza que, recordemos, encargó el informe policial sobre Ceuta y pidió a los agentes que no lo elevaran a sus superiores, se dan de bruces con la misma Audiencia Nacional en la que Marlaska fue juez. La audiencia defiende la actuación de Tardón y pide que se respete el trabajo de la justicia. Isabel Vega.
4: Buenas tardes. Sí, absoluto respeto pide la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para el trabajo de María Tardón, porque no solo no ha interferido en la seguridad nacional, sino que cumple sus funciones de forma escrupulosa en defensa del interés general. Es la respuesta unánime de la Audiencia Nacional a esa queja de Marlaska por la reserva con que se trabajó el informe policial sobre Ceuta. Recuerda la Sala de Gobierno al ministro que esa reserva para la policía que se desempeña al servicio de un juez es obligatoria por ley.
2: A y media contaremos aquí en la SER el contenido del segundo informe encargado por la jueza, en este caso la Guardia Civil, informe que ha avanzado en esta antena Javier Bañuelos, que no entra en el asunto más espinoso, si Marruecos ayudó o contribuyó de alguna manera a la entrada de inmigrantes en Ceuta. Desde la provincia de Málaga acaba de hablar Feijóo.
5: Lleva un mes y todavía no se sabe la versión que ha de dar. Si hubo avisos, si no los hubo, si los hubo pero no fueron escritos, si fueron escritos pero no se lo mandaron y... que la culpa, por supuesto, ha sido de Trump, de Israel, de Elon Musk. Ah, y me sorprende, solamente ha faltado un culpable, Franco.
2: Feijóo, que envía también un mensaje a los socios, que se den por avisados los socios, dice, no son la alternativa de izquierdas progresistas, son lo mismo, son la marca blanca de esta decadencia. Es noticia también de última hora el escrito de defensa, los argumentos con los que Begoña Gómez va a enfrentarse al juicio por el caso de su cátedra en la Complutense. Escrito en el que la mujer del presidente del gobierno defiende su inocencia, Pedro Jiménez.
6: Begoña Gómez pide la absolución y que se condenen costas a la acusación de los ultracatólicos de Acteoir por su temeraria actuación procesal. Sostiene que no influyó ni ejerció presión moral en autoridad o funcionario, aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la cátedra que codirigió en la Complutense. Defiende también el papel de su asistente, acusada por, dice el juez Peinado, ayudarla en actividades privadas mientras cobraba un sueldo público. El escrito explica que, tal y como ocurrió con sus predecesoras, Begoña Gómez realiza de forma gratuita funciones institucionales en el ámbito nacional e internacional en apoyo a la presidencia del gobierno.
2: A y media recopilamos todo en un viernes en el que estamos muy pendientes de una reunión, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tiene que dar luz verde a la reforma del sistema de financiación autonómica, con la oposición de 13 de las 15 regiones que participan y con la ausencia deliberada otra vez de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna novedad? Ministerio de Hacienda, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, una reunión que sigue en marcha a esta hora y en la que los consejeros de la mayoría de comunidades autónomas están pidiendo al ministro de Hacienda que retire su propuesta de nueva financiación autonómica, aunque la intención del gobierno es seguir adelante. Lo podrá hacer gracias a los votos a favor de Cataluña y Canarias, que son suficientes para sacar adelante esta reforma de la financiación, que luego, eso sí, tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y luego por las Cortes.
2: Lo analizamos. ¿Qué supone también desde el punto de vista político la ausencia de hoy del equipo de Isabel? Isabel Díaz Ayuso.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Y con más cosas de este viernes, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Las dos trabajadoras que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de Julio Iglesias han presentado una denuncia en España. En la querella piden que se investiguen los presuntos hechos que habrían ocurrido en 2021 en las casas que tiene el cantante en las Bahamas y en la República Dominicana y que publicó el diario.es. Y en los deportes, la noticia está en la vuelta de Julián Álvarez a una convocatoria con el Atlético de Madrid. Los rojiblancos tratan de recuperar al argentino después de haber protagonizado el culebrón del verano. Esta noche, además, tenemos un Betis-Real Madrid que contamos a partir de las 8:30 en Carrusel Deportivo.
2: Calor, Jordi Carbó.
8: Final de semana con temperaturas de plena canícula en todo el país. Temperaturas máximas, tanto hoy como el fin de semana, entre los 35 y 40 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 40 cerca de los principales ríos de la península. Con muchas horas de sol, tanto hoy como el fin de semana, pero cuidado durante las tardes del fin de semana, sobre todo mañana, en la mitad oeste de la península, tormentas secas, es decir, en general poca agua, pero en muchos casos con muchos rayos y truenos y fuertes rachas de viento.
2: Con Aldo Gómez en la producción y con Miguel y Josa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
1: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
9: El grup Volkswagen evita parlar de 2029, però ja admet oficialment que no pot garantir la continuïtat de SEAT. El grup aprova un pla de reestructuració que afecta 50.000 treballadors arreu del món i el comitè d'empresa de la SEAT a Martorell creu que no serà la fàbrica més malparada.
10: Que cualquier cierre de capacidad de la fábrica de Alemania y hay menos volumen de coche eléctrico, hay que repartir la capacidad entre las que estamos.
9: Catalunya espera que en 3 o 4 mesos el nou model de finançament sigui una realitat. Avui s'ha validat el Consell de Política Fiscal i Financera, tot i el rebuig de la majoria de comunitats.
11: Avui la notícia és que majoritàriament les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen.
9: Però cal que s'aprovi al Congrés, on es necessita el vot de Junts per Catalunya.
12: No deixa de ser un brindis al sol. Volem el concert econòmic per Catalunya. Volem que els diners dels catalans quedin a Catalunya.
9: Detinguda la mare del nadó que va aparèixer mort en una bossa al barri de la Mina. És una dona de 33 anys i s'investiga si és l'única responsable de la mort. El cos va aparèixer al portal d'un edifici en una bossa negra d'escombraries. Tossa de Mar prohibeix els megàfons dels guies turístics i limita a 25 el nombre màxim de persones que poden estar en un grup turístic. L'Ajuntament pren la mesura cansat dels problemes de soroll al centre històric.
13: A Tossa comptem amb un patrimoni excepcional com és la Vila Vella i el nucli antic. És un espai preciós però és molt delimitat i es concentra allà la gran part de l'activitat turística que tenim.
9: Entrarà en vigor l'1 de gener. Tot això a les portes d'un cap de setmana de setembre amb calor de ple agost. Farem la previsió amb detall i en directe amb en Jordi Carbó perquè hi ha alerta per altes temperatures i també per risc d'incendi al Pla de Lleida, centre de Catalunya i a les Terres de l'Ebre. I insistim que estem al mes de setembre i tanquem un estiu que ha batut tots els rècords. Una crisi sense precedents amb morts. S'ha registrat 1.835 morts atribuïbles a la calor. És gairebé el triple que l'anterior rècord màxim que va ser ja l'any passat. I el que ve ara és una tardor amb inundacions i pluges sobtades.
14: Hi ha situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, les situacions sobrevingudes que requereixen doncs, que ens...
9: És l'alerta que ha fet sobre la tardor que ve la consellera Núria Parlon. Avui que també serem de seguida al Palau Sant Jordi. ...74.000 persones podran veure en directe la presentació del Quarto Azul de la catalana Aitana. Molts ja fa hores que són a les portes de l'estadi per agafar el millor lloc.
15: Mai he arribat a la una, però crec que tindria d'haver arribat abans.
16: Hauríem d'haver venir abans.
17: No he vingut mai, és el meu primer concert, estic superil·lusionada, de veritat.
18: Vinc totalment sola, o sigui que tothom, he conegut a tothom aquí. Vamos.
19: Acompanyo la meva filla.
9: Avui és el primer dels quatre concerts que farà a Barcelona. A la tècnica teníem en Guillem Arnal, a la producció Lèlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
9: Què tal? Bona tarda. El grup Volkswagen admet ja de manera oficial que no pot garantir la continuïtat de la marca Seat i, per tant, no garanteix continuar fabricant els seus models de cotxe com l'Ibiza o el León. Ahir a aquesta hora us explicàvem el que estava publicant la premsa alemanya, que el grup vol eliminar aquesta marca abans del 2030. Doncs fa res ha arribat un comunicat en què la direcció a Alemanya afirma textualment que cada vegada és més complex seguir invertint a Seat. Aquest comunicat que ha llegit l'Oriol Soler. Oriol, bona tarda.
19: Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs sí, el comunicat no dona grans esperances per a la supervivència de la marca, ja que diu literalment que en funció de com evolucioni la regulació, la demanda dels clients i les condicions del mercat, es valorarà la continuïtat o no de la marca Seat. Tot i això, alhora afegeix que encara no s'ha pres cap decisió definitiva. El CEO del grup Volkswagen, Oliver Blume, destaca en aquest comunicat la capacitat de transformació de la companyia i assegura que Seat té un paper important a exercir en el futur de tot el grup gràcies a la seva base industrial a Martorell i al creixement dels models Cupra. Per la seva banda, el màxim dirigent de Seat, Marcus Haupt, assegura en aquest text que la planta de Martorell es troba en un moment molt sòlid, amb molta ocupació, molts llocs de feina i que té un futur prometedor per davant.
9: Bé, la realitat és que aquest grup, el grup Volkswagen, està en una situació econòmica complicadíssima. A la borsa, per exemple, des del mes de gener les accions han caigut un 25%. En canvi, avui han pujat un 6%. Per què? Doncs perquè en les darreres hores s'ha presentat un pla de reestructuració que pot arribar a afectar 50.000 treballadors del grup arreu del món. El dubte és a qui pot afectar més i, en concret, el que ens ocupa, com pot afectar els 14.000 treballadors que la Seat té a Martorell.
19: Sí, aquesta és la pregunta que continua a l'aire, si es podrà garantir aquesta plena ocupació a la planta de Martorell, on hi treballen 15.000 persones. El cap del comitè d'empresa, Matías Carnero, en declaracions a l'Aquí Catalunya, deia que dins d'aquesta reestructuració pot haver-hi algunes oportunitats per a aquesta planta històrica de Barcelona. La primera, que el tancament de fàbriques a Alemanya beneficiï Barcelona.
10: Que cualquier cierre de capacidad de las fábricas de Alemania, contar que si mantenemos las mismas fábricas en Europa y hay menos volumen de coche eléctrico, hay que repartir la capacidad entre las que estamos.
19: Són declaracions de Carnero a l'Aquí Catalunya. Recordem que el cap del comitè d'empresa de Seat va tenir ahir veu i vot a una reunió on només hi havia 20 persones, Carnero i 19 més, on es va decidir el pla de reestructuració mundial de Volkswagen. La segona idea que llança per garantir els llocs de feina a Martorell és explorar la possibilitat de fabricar vehicles militars.
10: Por lo tanto, si tenemos que hacer vehículos militares en la fábrica de Martorell o en zona franca, elementos móviles para defensa, la verdad, hemos tenido conversaciones con la empresa de hace meses ya y por lo tanto el grupo también está abordando esa posibilidad como un negocio futuro que pueda también arrastrar o mantener también el empleo futuro de las plazas.
19: En qualsevol cas, Joan, la gran pregunta és si la fi de la marca Seat, en cas de confirmar-se, pot suplir-se a Martorell amb aquestes dues possibilitats, la dels vehicles militars i la de que arribin models que ara es fabriquen a Alemanya sumades a la fabricació dels Cupra i dels Skoda, que ja s'està fent en aquesta planta per garantir aquests 15.000 llocs de treball.
9: Doncs ho anirem veient a la que anem coneguent els detalls d'aquest pla de reestructuració i a qui pot afectar. Gràcies, Uri.
19: A vosaltres.
9: Ara són les 2:12 i la ministra d'Hisenda i totes les comunitats autònomes, excepte la de Madrid, continuen reunides a aquesta hora al Consell de Política Fiscal i Financera. És la trobada, ja ho sabeu, que ha de validar el nou sistema de finançament que van pactar PSOE i Esquerra a canvi de la investidura de Salvador Illa. D'això ja en fa 2 anys i així estem encara. Xavier Balló, què tal?
20: Hola, bona tarda.
9: La majoria de comunitats autònomes rebutgen aquest sistema de finançament del PP, però també algunes del PSOE, però com que en aquest òrgan el govern espanyol hi té majoria, es validarà. Ara, per tant, anirà cap al Congrés i tot queda en mans, llavors, un cop més, de Junts per Catalunya.
20: Si no hi ha cap sorpresa, el govern espanyol validarà el model de finançament només amb el suport de Catalunya i Canàries i en contra de tota la resta de comunitats, les del PP, però també altres governades pel PSOE, com Astúries i Castella-La Manxa. Han acusat el Ministeri d'haver-ho pactat tot amb Esquerra i no voler negociar amb la resta.
21: Cocinado por el separatismo catalán, nos sientan en una mesa en la que Extremadura tiene delante un plato vacío.
22: Negociado únicamente con el separatismo catalán.
23: El gobierno de Sánchez pactó con Cataluña y no han cambiado ni una coma desde el principio.
24: Que esa oferta del ministro de diálogo es una mera impostura.
20: El cas és que ara es podrà ja iniciar el recorregut al Congrés, que és on realment el model ha d'aconseguir una majoria que tampoc té. La consellera Alicia Romero confia que s'acceleri tot en els propers mesos i que Junts no ho tombi.
25: Que en aquests
11: 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament. Sempre hem fet una crida que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
20: Els de Puigdemont ja han avisat que no retiraran el seu veto a la proposta i que sense el seu suport això és només un brindis al sol, és el diputat Josep Maria Cruzet.
12: Café para todos de sempre. A més, es proposa que sigui d'aplicació durant els pròxims 20 anys, que és un problema perquè ja és clarament insuficient per les necessitats econòmiques de la Catalunya actual.
20: El nou model farà que s'incorporin 21.000 milions més a la caixa de les autonomies, dels quals gairebé 4.700 anirien a Catalunya.
9: Els tribunals, el Tribunal Superior de Justícia, avui ha aplicat ja l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, recordem, condemnada per trossejar contractes públics i concedir-los a un amic. Amb la decisió del tribunal, li ha substituït la pena de 4 anys i mig per una de 2 anys que no impliquen que entri a presó, Andrea Villòria.
3: Exacte, és el que en llenguatge jurídic es diu commutar la pena. En aquest cas, a canvi, que l'exlíder de Junts no torni a delinquir en els propers 5 anys. Fa 3 anys que el tribunal va condemnar a Laura Borràs, quan era presidenta del Parlament, a 4 anys i mig de presó per diversos delictes de corrupció, en concret de falsedat documental, per haver fragmentat contractes en la seva època a l'Institut de les Lletres Catalanes per adjudicar-los a un amic saltant-se al concurs públic. El propi tribunal, però, creia que no calia que Borràs entrés a presó i va demanar l'indult parcial que el govern ha aprovat aquest estiu. La condemna, per tant, li queda en 2 anys, així que el jutge dona 10 dies a les parts perquè diguin si se li suspèn l'ingrés a presó, que és el més habitual, o si la fiscalia s'hi oposa en tractar-se d'un delicte de corrupció. El que sí que es mantindrà per Borràs són els 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros.
9: El mateix tribunal, en canvi, ha descartat d'aplicar l'amnistia als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, investigats per malversació per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Els jutges volen esperar que la justícia europea respongui a la qüestió prejudicial que van enviar a Luxemburg, perquè creuen que la recent sentència del Tribunal de Justícia Europeu sobre l'amnistia no resol totes les seves reserves. El president d'Esquerra al Parlament, aquesta resolució, diu que no l'ha decebut.
4: Home, aquestes alçades de la pel·lícula sorprendre'm de l'actuació de l'alta judicatura que és catalana i espanyola, doncs no n'estic gens sorprès. Ja m'ho esperava.
9: Doncs aquestes declaracions de Josep Maria Jové després de conèixer que no se li aplica l'amnistia de moment per part del Tribunal Superior de Justícia. Tot això en aquest divendres en què, atenció, estem en alerta per calor intensa, per altes temperatures a tot el centre de Catalunya, però sobretot al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Entrem en un cap de setmana de temperatures de ple estiu, de canícula, també amb el risc d'incendi molt alt, i recordem que estem al mes de setembre. De fet, fa 3 dies l'Observatori Fabra Barcelona va registrar la temperatura més alta de tota la història per aquestes dates a la capital catalana. Jordi Carbó, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
9: Dimecres passat, 33,6 graus. No sé si es pot batre aquest rècord aquest cap de setmana.
5: Es pot igualar, es podria arribar a superar. Al final, detalls de dècimes és difícil precisar, però sí, l'escenari és perquè, no només aquí, a la ciutat de Barcelona, l'Observatori Fabra, sinó a pràcticament tot Catalunya, es poden igualar o superar els rècords que, en la majoria dels casos, pel que respecta al mes de setembre, daten del 2016.
9: Estem acostumant-nos ja a parlar cada dia de rècords de temperatures. Aquest cap de setmana, on ha de fer més calor i fins quan? També pensant en el risc d'incendi, que insisteixes que és molt alt, també.
5: Sí, jo insistiria en això, que estem en una situació amb avisos, situació meteorològica de risc, i per temperatures que se sap que tenen incidència en població sensible, embarassades, els més menuts, els més grans, amb enfermetats cròniques. És a dir, és una situació delicada. Perquè ens fem una idea, el màxim de calor l'esperem als jocs habituals, a Ponent. Més de 40 graus esperem a diferents punts del Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. Però és que ara mateix, per exemple, a cotes de 1.200 metres tenim temperatures de fins a 35 graus. És el cas de Bellmunt, al nord d'Osona. Crec que la coneixes una miqueta,
9: sí,
5: la zona,
9: sí,
5: no?
9: Sí, sí.
5: 35 graus en aquests moments a 1.200 metres d'altura. De manera que molta precaució a tot el territori, perquè en part va també acompanyat de molt poca humitat, i això és el que pot atiar més o fer que tingui més sentit aquest risc elevat d'incendis. I això hi haurem d'afegir la possibilitat d'algunes tempestes seques al Pirineu durant les tardes al cap de setmana, que encara podria ampliar més aquest risc d'incendi forestal.
9: I hi ha algun moment en què això comenci a baixar? No sé si de cara a la setmana que ve.
5: Baixarà. Dilluns encara no, dimarts una mica, però a partir de mitjans de la setmana vinent ja tindrem temperatures pròpies per les dates, que voldrà dir que encara farà calor les tardes, però no aquesta calor tan extremada.
0: Vull preguntar-te també pel que diuen els mapes de la tardor que ha de venir, perquè avui el govern, el Servei Meteorològic, han volgut explicar que pot arribar una tardor amb fortes inundacions, amb pluges torrencials sobtades, i que per això, tot i que no volen abusar d'aquestes alertes als mòbils, sí que es plantegen ja, per exemple, enviar alertes quan hagi passat la tempesta, si no l'han pogut predir, per avisar els ciutadans que els carrers estan anegats. Això ha explicat la consellera Parlon.
2: Sí que podem dir-li a la població que alerta en fer determinats desplaçaments o sortir o anar a fer la teva activitat, perquè aquest episodi està tenint una intensitat variable, molt més intensa del que probablement fins i tot hem pogut predir.
0: Jordi, no sé si es pot preveure com serà aquesta tardor. Alguna pista?
5: Això dels pronòstics a mitjà i llarg termini al final és un joc de possibilitats i la seva probabilitat. I hi ha un ingredient clau, no?, que el comentem sovint, que és la temperatura de l'aigua del mar. Torna a pujar aquests dies, està a prop dels 30 graus a molts punts propers al mar, la temperatura d'aigua del mar a Catalunya. De manera que això és una bomba de rellotgeria. Però què passa? Que no serveix un sol ingredient. Pot passar, per exemple, la setmana vinent, a mitjans de setmana, tindrem de ben segur tempestes violentes, però després baixarà la temperatura i això pot durar durant setmanes, és a dir, que no torni a ploure i la temperatura de l'aigua del mar vagi baixant, de manera que aquesta bomba, entre cometes, baixaria una mica la seva perillositat. Però és bastant probable, això sí, que en algun moment de la tardor tinguem la coincidència de situacions que afavoreixin el creixement de nuvolades i amb aquesta temperatura de l'aigua del mar, doncs això serà més fàcil que les tempestes tinguin caràcter més violent. Però precisar si serà una tardor plujosa o no, encara no estem en capacitat de fer-ho.
0: Doncs ho anirem explicant. Jordi Carbó, moltes gràcies.
5: Bon cap de setmana.
0: Igualment. El que és segur és que s'ha acabat un estiu que ha batut tots els rècords, ho dèiem, també els de mortalitat. Catalunya registra 1.835 morts atribuïbles a la calor, ara que acabem aquest estiu. És gairebé el triple que l'anterior rècord, que va ser l'any passat. Susana Ruiz.
6: Així ho revelen les dades de l'Institut de Salut Carles III, que des de 2015 fa seguiment diari d'aquestes defuncions. El mes d'agost concentra el gruix de morts per aquest motiu. I segons el registre del Departament de Salut, a Catalunya prop de 5.800 persones han estat ateses a l'atenció primària per efecte de la calor entre el maig i finals d'agost. Més de 2.000 persones han anat a urgències hospitalàries i 361 han estat ingressades per el mateix motiu, la majoria per deshidratació.
0: I sense oblidar els incendis, el pitjor d'aquesta temporada, ja ho sabeu, va ser el de les Gavarres a principis del mes de juliol.
7: L'incendi que vam tenir a les Gavarres...
0: Que va començar per l'espurna d'una radial quan hi havia un operari treballant al marge d'una carretera, treballat i contractat per una empresa subcontractada per la pròpia Generalitat. El govern multa aquesta empresa amb 300.000 euros. Carles Couso.
8: El primer en pagar-ne les conseqüències va ser el treballador. Poques hores després de l'inici de l'incendi va ser detingut i va passar fins a dues nits entre reixes. Ara, mentre el jutge investiga què va fallar, la Generalitat ha sancionat l'empresa per la que treballava aquest operari. Una UTE formada per Construccions Rubau S.A. i Aquaterre Servicios Infraestructures S.L. Ara tenen l'opció de presentar al·legació i aportar la documentació que justifiqui com podia ser que l'operari estigués treballant amb una radial, malgrat que la normativa, per l'alt risc d'incendi que hi havia a la zona, ho prohibís.
0: I Tossa de Mar ha dit prou i prohibeix els megàfons i els altaveus, que sobretot duen els guies turístics de grups al municipi. Un infern de soroll pels que treballen o viuen al centre històric, que ho han d'aguantar cada dia, i per això, Carles, l'Ajuntament decideix prohibir aquest soroll i també limitar aquestes visites en grup.
8: Els grups hauran de ser, Joan, màxim de 25 persones, amb l'excepció dels grups escolars, que podran ser de 30. Aquest estiu s'han viscut escenes pels carrers del poble o dins del recinte emmurallat, amb fins i tot 50 persones per grup. A més, l'Ajuntament també prohibeix l'ús de megàfons i altaveus als guies a l'hora de fer les explicacions. Pilar Roura, regidora de Turisme.
13: A Tossa comptem amb un patrimoni excepcional com és la Vila Vella i el nucli antic. És un espai preciós, però és molt delimitat i es concentra allà la gran part de l'activitat turística que tenim.
8: El consistori dona marge per adaptar-se a la normativa fins a l'1 de gener. Mentrestant, la policia local fa una campanya informativa als guies per explicar-los aquests canvis en la normativa.
0: Dos minuts i us expliquem els detalls de la detenció de la mare del nadó que van trobar mort fa dos dies en una bossa en un edifici del barri de la Mina. Fins demà.
1: Ser Catalunya, Barcelona. Un dia
14: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
15: I que duri per sempre.
16: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
17: Roger Pedrosa amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
16: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
18: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes, ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
25: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 €. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
26: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
27: A Conforama volem que la teva tornada a casa sigui molt fàcil. Aprofita el nostre 15% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Preus realment baixos només del 4 al 7 de setembre. Conforama.
28: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: 5 minuts i seran 2:15. Els Mossos han detingut la mare del nadó que van trobar mort fa 2 dies a una bossa en un edifici al barri de la Mina. Es tracta d'una dona de 33 anys, Andrea Villòria.
29: Sí, la dona està ara a la comissaria dels Mossos, que esperen poder prendre-li declaració per aclarir què va passar i si és l'única responsable de la mort de la criatura o d'intentar desfer-se del cos. El cadàver del petit el va trobar una treballadora de la neteja al portal d'un edifici del carrer Llevant de la Mina. La dona es va alertar en veure sang al replà i va seguir-ne el rastre fins a obrir una bossa negra d'escombraries on hi havia les restes del nadó. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas, encara sota secret d'actuacions, a l'espera que la dona passi a disposició judicial.
0: I al Port de Barcelona aquesta nit ha acabat amb 10 ferits, un d'ells crític per una intoxicació de monòxid de carboni. Va passar quan hi va haver un accident laboral al vaixell Ocean Eurosfine, que havia fet una descàrrega d'olis vegetals. Hi ha un home en estat greu, 4 menys greus i 4 de lleus que han estat traslladats a l'hospital, un d'ells al Clínic i els altres dos al Moisès Broggi. A Portbou, l'alcalde del socialista Gael Rodríguez acusa Renfe de posar en risc el poble si s'acaba tancant la base de manteniment que hi ha a l'estació. Assegura que la mala actitud de la companyia respon al traspàs de la gestió de Rodalies.

0: estacions de locomotores i vagons de Renfe Mercaderies. Perdre aquesta base, avisa l'alcalde, no només afecta Portbou.
1: Aquest tancament implica la ruptura d'un acord sindical que va permetre desconvocar la vaga de trens del 9 de febrer.
0: Gael Rodríguez no està gens content amb Renfe.
1: Dins de Renfe regna una filosofia jacobina de la forma de fer les coses.
0: L'alcalde diu comptar amb el suport de la consellera Paneque per intentar capgirar aquesta situació, però sospita de l'empresa pública.
1: Sembla que estiguin una mica, no? Doncs no volien traspàs, doncs ens emportem el que tenim aquí i ells que es muntin el seu quan hi hagi traspàs. I la cosa no ha d'anar així, home, no ha d'anar així.
0: El sindicat UGT també demana a Renfe que no avanci en el tancament de la base.

0: Alguns la tenim gravada al cervell com si fos un taladro al cap, d'altres no volen ni poden parar de cantar-la. El fet és que Superestrella ha estat l'èxit de l'estiu, l'himne de la selecció, i avui es cantarà en directe a casa. La catalana Aitana arranca la presentació a Barcelona del seu darrer àlbum, Cuarto Azul, i diem que arranca perquè fa 4 concerts. Avui, demà, dilluns i dimarts, amb tot venut. Hi ha molta gent, centenars de fans, molt joves, alguns amb les seves mares, que fa hores que fan cua per ser davant de tot. Així que anem fins allà a Montjuïc. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: Amb qui t'has trobat?
1: Ho has dit molt bé, eh? Aquí hi ha molta gent. Sí? Aquí ja costa veure fins i tot on acaba la cua. Hi ha molta gent jove, molts parasols també, perquè aquí el Palau pica moltíssim el sol, tot i que la gent va preparada, eh? Moltes cadires de càmping, entrepans, ja tothom està dinant ara. Molta gent amb samarretes personalitzades també. Frases com Hot girls listen to Aitana, no? Les noies guapes, les noies sexys escoltant Aitana. I en general s'hi respiren molts nervis, molt bon ambient, i realment la gent porta molt temps esperant aquests dies.
2: No he arribat a la una, però crec que tindria d'haver arribat abans.
3: Hauríem d'haver venit abans. Sí, ahir vaig dormir a Girona per poder agafar una AVE avui superaviat al matí, he agafat l'AVE a les 6:30 i he vingut cap aquí.
4: Des de les 7:30.
1: Aquest matí, de fet, a l'Aquí Catalunya hem pogut sentir gent que porta 2 dies acampant aquí. He intentat parlar amb alguns, però estaven fent la pausa del dinar i els hi havien agafat el relleu, i hi ha molta gent que ha fet això, que han agafat el relleu d'una altra, gent que ha vingut a les 5 del matí i ara han fet el canvi amb alguna altra persona. Després, per exemple, gent com l'Amell, que ve del Canà i, malgrat haver sortit a les 4 del matí de casa, ha arribat ara a la cua.
5: Soc del Canà, vinc de com a 3 hores de lluny d'aquí, a les 4:30 del matí. No he arribat a la una, però crec que tindria d'haver arribat abans, vale. Perquè hi ha gent que porta dormint aquí. He portat cartell i no el veurà.
1: I, Joan, he volgut també preguntar, quina és la cançó estrella? Tu has posat Superestrella aquí a l'entrada, però t'he de dir que no és la preferida del públic, i, de fet, m'han dit que si és Superestrella és que no ets prou fan.
0: Doncs els escoltem ràpid, Júlia, que hem d'acabar. Moltes gràcies per la connexió, que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: encetem el llapis de memòria de la Raquel Ribarrossi, la mare de la Lola Vendetta, amb Domingos en el cielo, de Rosana, que és una cançó publicada l'any 1998 i que ja l'heu escoltat. És un cant a la felicitat, a l'optimisme, a la positivitat. I a més, Raquel, per mi també és una oda als diumenges hedonistes, als diumenges de...
1: Sí.
0: M'ho vaig a passar bé.
1: Totalment. Ella també és molt... Després, amb els anys, ho vaig saber, que ella també és més, molt religiosa. Llavors, moltes de les lletres els hi pots llegir com un tinte cristià, amb això. Però, clar, jo no, les vivia al marge d'aquesta informació. Però sí, és molt alegre, la Rosana. A més, una persona que sempre m'ha aconseguit treure de ratlles, bajons, no sé què. Em posa a ballar molt ràpid. La trobo una tia que aporta una dosi de felicitat... molt bona. Nosaltres a casa ens ha generat moments molt guais. El meu germà gran l'odiava molt.
0: I sempre, això passa, eh?
1: Sempre me l'havia criticat moltíssim. I sempre deia, és dolenta, no sé què, és tal... Bueno, aquelles coses entre germans, no? Sobretot d'adolescent, quan jo seguia i seguia insistint amb les cançons de la Rosana, les cantava a la dutxa, fora de la dutxa, eh? I el meu germà tot el dia estava super putejat per mi i la Rosana. Però jo tinc grans moments, grans records amb les meves germanes ballant amb el cole, inclús crec que havien fet alguna coreografia, aquestes de petits, tots disfressats del festival de Nadal, aquestes coses així. Per mi és un... Sí, una porta al passat molt alegre.
0: I pel que dius, també és una cantant perenne, no?, la teva vida.
1: Bastant perenne, sí. A més d'aquesta gent que no li ha perdut mai l'afecte. Saps que a vegades ja tens un fandom un determinat en un moment i després amb el temps dius, ai, era una mica tal o una mica qual. És una persona que sempre he pensat, ai, tant de bo me la trobi algun dia. O sigui, tant de bo la coneixi, tant de bo em pugui seure a parlar amb ella.
0: Potser és seguidora teva.
1: Ja, és veritat, no ho havia pensat, això.
0: Entre els 600.000 seguidors que tens a Instagram...
1: Em ha passat, amb gent com el Jorge Drexler, no?, que també l'he escoltat molt, i això de cop em diu, m'encanta tu trabajo, i jo, tipo, què? És conya.
0: Home, t'haurà passat més d'una vegada.
1: Sí, més d'una vegada. Sí, sí,
0: això és guai,
1: sí. És fort, és fortíssim. Jo encara, després de 13 anys de la Lola Vendetta, encara flipo, és com, què dius? És en sèrio?
0: I a tot això, Raquel, com és un domingo en el cielo per tu? El teu diumenge ideal?
1: Ai, m'encanta aquesta pregunta. No me l'esperava. Mira, per mi domingo en el cielo implica família, jo crec, família... Jaleo familiar. Saps allò? Acabar després de dinar plena, la gent xerrant, i jo pensant, en realitat podria fer la siesta aquí mentre tothom xerra. Per mi això és un grandíssim moment, amb el meu gos allà espatxorrat, prenent el sol.
0: Pepo?
1: El Pepito, sí.
0: El Pepito.
1: Li dic Pepo, també, eh? Li canvio el nom tot el rato, però es diu... El document hi posa Pepito.
0: El Pepito. Que també té Instagram i té uns quants seguidors, també.
1: Sí, sí.
0: Que té tothom Instagram.
1: Sí, sí, sí.
0: Que ho ha ajudat molt bé, perquè tu has creat un personatge que té molta comunitat i a la vegada tu pots fer vida anònima, no?, dintre de tot.
1: Una mica, sí. O sigui, de tant en tant em reconeix algú, però no és com altres amigues meves que potser tenen la cara molt, molt exposada, no? Sí, és una sort, això. I, a més, el ser... És un tipus de fandom, si li vols dir fandom, molt relaxat, perquè jo crec que la música, per exemple, genera molt fanatisme, genera molt... endiosen a la gent, no? I el ser un món del llibre, potser, il·lustració, un món més petit, més recollit, es nota també.
0: Però tu toques un tema que també inflama les emocions, com és el feminisme.
1: Sí, sí, sí. Sí, però també implica, almenys el que m'ha passat a les presentacions de llibres, a les firmes i tot això, implica món petit en el sentit de que quan la gent et comparteix la vida, te la comparteix aquí. És difícil que facin un gran espectacle al mig del carrer quan et troben. Elles el que volen generalment és acostar-se i dir-te, jo treballo amb persones amb risc d'exclusió social i els teus dibuixos em van molt bé. Jo sóc psicòloga, jo sóc treballador social de tal cosa, o jo, el meu pare era un maltractador i jo he hagut de créixer com a tio en aquest món i els teus llibres em fan riure, em fan plorar i m'agraden, no? Però tot ho diuen en petit comitè i és una sort, sí, això de la meva feina.
0: I t'ha passat que gent et parli de la Lola Vendetta sense saber que tu ets la creadora?
1: Sí, això m'ha passat... Hi ha una anècdota bastant graciosa al principi, que jo estava en un dinar i una persona va dir, hi ha un tio que està començant, perquè jo vaig sortir anònima a les xarxes al principi, no, ningú sabia que hi havia darrere la Vendetta, durant un any o així. I una persona que en realitat m'estimo molt, que ho devia dir sense consciència del viatge de gènere que hi havia en la frase, no? Però va dir, hi ha un tio que està fent una personatge super, super punky que es diu Lola Vendetta.
0: I
1: jo estava allà i vaig dir, anda, que fort, no vaig dir res i vaig pensar, hi ha un tip, ha donat per fet que és un home, no?
0: És fort, jo no hagués dit, o sigui, si veig anònim, no hagués dit que fos un tio. Per què ha de ser
1: un tio? Ara, a aquestes altures, potser no, però al principi era molt cafre, es fotia, s'enfadava amb moltes coses, s'enfadava amb cartells fets amb Comic Sans, i coses així.
0: Totes les teves fòbies i fílies estaven allà abocades.
1: Sí, sí, totes les coses que em feien ràbia, però clar, sent dona, jove, vivint sola, a bueno, sola, amb amigues a Barcelona, et van passant moltes coses que giren al voltant de les que molesten, diguéssim, giren al voltant de temes masclistes pel fet de ser dona, no? I es va anar com, vaig anar com insistint en aquest tema perquè era el que no sé, el que em va començar a cridar molt l'atenció, em feia obrir un tema darrere l'altre, anava descobrint coses de mi mateixa, de la família, de maneres de fer apreses, no? I clar, vaig començar a fer molta més vinyeta sobre això. I ara podries dir, no, clarament crec que hi ha una noia al darrere, però... Una noia, una senyora.
0: Bueno, una noia de 36 anys, que diria la meva... Una nena, diria la meva iaia.
1: Una nena, ara, és que m'ha agradat.
0: A tot això, tu, Raquel, treballes amb música o quan treballes necessites com un espai de pau?
1: Treballo molt amb música, moltíssim. Jo tinc diverses fases, sobretot quan estic fent un llibre. Si estic fent esbossos, que és el moment en què m'he d'inventar l'escena i si hi ha acció o no hi ha acció, si hi ha tristesa, si hi ha calma... em poso... bueno, també tinc les típiques llistes de bandes sonores de pel·lícules, així més genèric, un Hans Zimmer, un tal. Em poso molt Dover per fer escenes d'acció i vaig a buscar una mica el rock d'aquella època perquè em remet una mica aquesta cosa adolescent, aquestes ganes de liar la part d'una mica, no? Que sents quan ets adolescent i m'ajuda a crear escenes d'acció. Però sí, sí, jo... faig molta música i quan ja faig línia negra, que és avorridíssim, perquè...
0: Què vol dir línia negra, pels que no en tenim ni idea de dibuix?
1: O sigui, quan fas l'esbós, és com que fas el croquis, diguéssim, l'estructura del cos, on poses els ombros, on poses les cames, com adelantes a la Vendetta perquè tingui una perspectiva que sembli que s'està tirant contra l'espectador o alguna cosa així, no? I després has de fer la línia negra que després veureu vosaltres, la línia ben bé, la del contorn del dibuix, on després hi posaré les sombres i els colors, tota aquesta gamma de vermells, no? Quan jo faig això, és més mecànic, perquè jo ja em conec els dits de la Vendetta, com es mou la roba, com...
0: Que l'has dibuixat milers
1: de
0: vegades.
1: Llavors és més automàtic i aquí ja em poso molts podcasts. Aquí sí que escolto molta ràdio, molts podcasts de geopolítica, de, jo què sé, coses.
0: Arreglant el món, no?, mentre fas la línia negra. Està bé.
1: Sí, sí.
0: I les idees no s'acaben, perquè, clar, vivim en una societat hiperproductiva, de produir.
1: Sí.
0: Suposo que també hi ha una pressió de tenir 600.000 seguidors a qui els has d'anar...
1: Déu-n'hi-do. O sigui, sí, jo sempre he sigut molt, molt creativa, en el sentit de que si no agafo una idea, n'agafo una altra i em poso a treballar i ja està... Però és veritat que ara, després de 13 anys de treball amb la Lola Vendetta, em ve de gust fer algun altre projecte que potser no tingui a veure amb el mateix personatge i això, però tinc una vacuïtat immensa ara mateix, just ara, eh? És com, estic tot el rato llegint, mirant pel·lícules, buscant referències, a dir, a veure què em crida l'atenció, perquè...
0: Sí, obrir com una nova línia que no tingui a veure amb la Lola Vendetta.
1: Per exemple, sí. O sigui, estic oberta a que em passi. És a dir, a mi m'encanta treballar amb la Lola Vendetta, però clar, també m'agraden moltes altres coses i estic oberta a que em passi. Llavors estic com obrint, deixant-me embriagar, per un munt de coses que estic llegint i pel·lícules i música i documentals i d'això, perquè clar, aquesta crida de l'atenció tan heavy que vaig tenir amb la Lola Vendetta, no sé si la tornaré a tenir amb altres coses. O sigui, m'ho he de provocar, saps, d'alguna manera? Va ser molt fort.
0: Hi ha un punt de vertigen, també, perquè...
1: Uf!
0: O sigui, tots els teus esforços actuals estan a la Lola Vendetta.
1: Sí, bastant.
0: No hi ha altres projectes.
1: A la Lola Vendetta i a tot el que diu la Lola Vendetta, que té molt a veure amb com penso jo.
0: Bueno, i en tasses, samarretes, bosses... Sí. Vull dir, és un univers.
1: I després el que faig jo, que vaig a treballar amb grups de persones que estan en refugis que han escapat de la violència masclista. Després treballo amb adolescents, vaig fent tallers i faig les xerrades com la que vaig fer ahir, no? Estic tot el dia fent coses perquè jo tinc aquest punt... Jo necessito aquest activisme, si vols, o aquesta implicació física de carne i hueso, jo la necessito també.
0: Que deus viure cada història?
1: Heavy, sí.
0: Molt fortes, no?
1: Sí, he viscut coses fortes. Sí, sí.
0: Es fa callo, també, d'això?
1: Aprens a... És una mica com un cirurgià, jo crec. Que saps que has de fer l'operació ben feta, però no pots estar pensant tota l'estona que tens un cos d'un ésser humà obert, que té una vida, que té un no sé què. Has de fer una mica com de... Vale, espera't, jo ara he de fer una mena de cuirassa així.
0: T'has de blindar.
1: Sí. I complir amb el que crec que és el meu paper en aquesta situació, no? I després surts de la situació i després quan ho parles amb amigues, amb la parella, amb el que sigui, ja et pots estovar una mica més, no? Però sí, clar, jo he treballat amb dones que han fet intents de suïcidi moltes vegades perquè han tingut una vida molt, molt, molt, molt, molt difícil, plena de violències sexuals. Quin mal rotllo, això que estic dient, però és que és la veritat.
0: Sí, sí.
1: I després fem dibuixos, no? Que el dibuix, l'exercici de dibuixar, de representar les coses a nivell visual, a tots ens va molt bé perquè ho hem fet de petits al col·le i és un llenguatge que el tenim com allà. Que si tibes del fil, la gent et diu, no sé dibuixar, espera't. Tothom més o menys...
0: Agafa el llapis, sí, sí, i el
1: tothom,
0: paper.
1: Sí, tothom més o menys acaba gaudint d'aquell moment. Un cop et treus l'exigència adulta, aquella cosa d'ho he de fer bé, perquè si no trec un notable, un suspens o un excel·lent, no? Un cop et treus això, dibuixar és natural per al ésser humà. Llavors jo ho intento amb persones que han tingut vides molt complicades, també, sí, sí, coses molt, molt dures. I després veure també que al cap dels anys moltes d'elles han aconseguit recuperar la vida gràcies a, i ho diré així de clar, a un sistema públic que tenim d'atenció a víctimes.
0: I tant, si ho ressaltem quan no funciona, també ho hem de ressaltar quan funcionen les coses.
1: O sigui, hi ha un munt de persones, hi ha un munt de treballadores socials i treballadors socials psicòlegs, un munt de gent acompanyant a persones que estan en situacions de vulnerabilitat molt extrema, mares que surten de cases fetes caldo amb una por, que la pots veure claríssim als seus ulls, amb dos nens, amb un bebè en braços, recient parides, amb 80 anys... O així, no? I tota aquella feina que es fa amb les mares, amb els nens, amb tot això, neix també d'un sistema que l'hem creat amb l'esforç de molts, molts anys de lluita pels drets humans.
0: Sí, sí, també ens hem d'aplaudir quan ho fem bé.
1: Coi, sense això va molt coixa, molta gent. Va estar molt desemparada, molta gent.
0: Bueno, Raquel,
1: ja m'he posat política.
0: No, ho hauries de fer, clar. I a més tu coneixes aquesta realitat. Uh-huh. Deia que hem començat el teu llapis de memòria tirant confeti, no?, amb Domingos en el cielo, de Rosana, i ara mateix està sonant Folegandros, està sonant de fons, que és de Sílvia Pérez Cruz. També li havia cantat aquesta Illa Grega anteriorment al Lluís Llach, que diria que tu, emocionalment parlant, et porta a tot el contrari, no? Ara el confeti s'ha de recollir, s'ha acabat la festa...
1: Hi ha de tot en aquesta vida...
0: I bé, recollir confeti és una feinada,
1: Ja.
0: No sé si tu has trobat, com és a cases rurals, et diuen, sobretot prohibit tirar confeti. Feu el que vulgueu.
1: Sí, sí.
0: Porteu lleons, però no tireu confeti.
1: Sí, sí. Jo, la meva germana, em vaig comprar un biodegradable i que anava bé per la gespa.
0: Ah.
1: Ho vaig fer expressament, perquè vaig dir, aquí no recollirem confeti, que és un bajón.
0: Bé, això què és? Estem en introspecció amb aquest tema?
1: Sí, a mi aquesta cançó em posa la pell de gallina. No, parla de la despedida, de les anades i tornades. Jo crec que és una cançó que la puc aplicar a qualsevol moment d'aquests d'anada i tornada, de dol, de canvi, de... I em sembla, a part de que musicalment, sisplau, la Sílvia Pérez Cruz, jo... Hi ha gent que ja està farta, perquè clar, com que surt a tot arreu, però és que jo no me'n cansaré mai. És una persona que la vaig descobrir tornant de la classe de ballet amb la meva mare dins del cotxe, i ens vam quedar a la porta del pàrquing sense entrar perquè no volíem perdre la connexió amb la ràdio per escoltar-la fins al final. Ara no recordo si era Vestida de nit o una de les cançons del principi. I ens vam quedar amb la meva mare recolzades així al seient del cotxe dient uf, aquesta noia, no? I sempre m'ha emocionat aquesta cançó en particular. Em sembla preciosa. Quan tinc una angoixa estant per casa, allò que no... Jo a vegades canto estant a casa. I aquesta és una de que em surt sempre. Si hi ha un lloc amb eco, per exemple, amb un eco molt bo, amb un reverb...
0: És el moment, no?
1: Sí, sí, em surt aquesta la primera, perquè, no sé, és una cançó que creix i creix i creix com més rebota, no? És una cosa molt maca.
0: Doncs anem a escoltar una mica del Folegandros de Sílvia Pérez Cruz, que és una cançó que hem trobat al llapis de memòria de la il·lustradora Raquel Ribarrossi.

0: Que ara, Raquel, parlàvem, no?, d'aquests moments que a la vida hi ha de tot, no?, de que estàs, doncs, amb més saturació, de recollir el confeti, m'agrada molt aquesta metàfora,
1: sí, sí,
0: que em sembla que el personatge de la Lola Vendetta neix en un moment com aquest. Pel que he llegit, a més em consta que ho has explicat infinitat de vegades, no?, estem al 2013, un moment que tu no saps molt bé què passa, i sí, com que, com diuen els castellans, no hay mal que por bien no venga, apareix un vell verd, no?
1: Sí.
0: Al metro.
1: Aquell vell verd.
0: Bueno.
1: Al final li haurem de fer una escultura.
0: Home, fins aquí hem arribat, eh?
1: Ja, sí, sí. Va ser una escena de sí, la més determinant, diguéssim. Jo treballava d'hostessa, era molt joveneta.
0: Estaves estudiant, no?, per això també.
1: Aquí havia acabat, ja. Feia com un any, o així que havia...
0: Encara més crisi, eh? Aquell moment, sí, que acabes
1: estava,
0: i...
1: Estava mentida. Estaves fent com un curs més curtet, eren dos dies a la setmana, a l'Escola de la Dona d'Il·lustració, que és el que em va ajudar una mica a crear la Lola Vendetta, però la universitat l'havia acabat. I res, llavors em vaig trobar amb aquest senyor, sí, sí, i em va començar a dir marranades al metro, i jo no vaig saber reaccionar en aquell moment, i després vaig arribar a casa i va ser quan vaig fer la vinyeta de la Lola Vendetta tirant...
0: Però marranades, o sigui, a saco, Paco?
1: No, no era tan a saco, Paco, era com aquella situació incòmoda de dir... I em va començar com a dir a l'orella, no quiero que te vayas. Quiero volver a verte, no sé què. Em va posar la mà a la cuixa.
0: Mare de Déu.
1: I em vaig quedar... Jo anava vestida d'hostessa, a més, que clar, som un fetitxe. Era... Bueno, jo ja no treballo d'això, però desperta moltes fantasies sexuals, i jo era molt joveneta, i el senyor aquest, amb bastó, em va començar a dir aquestes coses, i jo... Bueno, no reacciones al moment, no? Vull dir, et quedes com... Uh-huh. I passa molt, i això ho hem parlat moltíssim amb les dones... quan he fet monòlegs i coses així, aquesta cosa que et quedes dies i dies discutint amb la persona dins del cap, imaginant cada cop respostes millors, no? Com assages el passat.
0: El que li hauries d'haver dit, sí, però aquell moment et bloqueges, perquè clar, no t'esperes que aquest senyor de 80 anys...
1: Clar, que dius, el nivell d'autoestima que ha de tenir vostè, senyor.
0: Sí, sí, mare de Déu.
1: Sisplau.
0: Se l'ha de pelar tot molt.
1: Està
0: a part de ser un vell verd i desagradable.
1: Molt mal repartida. No sé si va començar així... Jo, a més, no sabia on aniria a parar, una mica amb tot. Jo estava tenint una feina que, evidentment, no era vocacional ni res, no sabia molt bé com... Jo volia ser il·lustradora a tota costa, ho havia dit tota la vida, ho tenia claríssim des de molt petitona, però no sabia, no tenia ni idea de que el personatge aquest petaria i de cop trobaria un filon per 13 anys. És que em sembla tan surrealista només de pensar-ho.
0: És que, clar, tu crec que fas un dibuix pel que he llegit... Que el tires al metro, no? La Lola Vendetta el tira...
1: Sí, el tira al metro
0: la...
1: i el iaio explota.
0: Explota.
1: I la vinyeta es diu Viejitos entrañables.
0: I la guardes en un calaix en aquell moment.
1: Sí. Jo moro de la vergonya. O sigui, jo el meu treball de recerca de batxillerat vaig fer contes pedagògics per nens petits de 4, 5, 6, 7,
0: Val,
1: fins
0: no era,
1: a 10
0: no era la idea. No era
1: I vaig
0: idea.
1: Fer tot un estudi, vaig llegir llibres de psicologia, de psicoanàlisi, de no sé què, sobre els cuentos de hades. Jo tot era per explicar, això que et deia al principi, per explicar el món d'una manera més digerida, perquè s'entenguessin les coses, per poder explicar, per exemple, el que tenia el meu germà a altres nens, o així tot era amb aquesta voluntat.
0: I de sobte et trobes... llançant un avi a la via del tren.
1: Ai, i passant-m'ho superbé.
0: I això ho guardes en un calaix fins que arriba un dia...
1: Que una companya de pis em diu... Escolta, Raquel, però si això és que és boníssim, jo sé, ho he pensat mil vegades, això ens podem sentir totes superidentificades, tal. Per què no ho penges a xarxes? I jo pensant... No ho puc penjar, perquè tothom que em coneix té una imatge de mida... monitora del cau, l'eterna cangur de tots els cosins, la que fa contes pedagògics, la que quan dibuixa nens petits és una cosa, els fa moníssims, gordíssims, supercucu, tot. Saps? Tot era molt tendre. I clar, de cop surto jo amb una tia megapunky, per això vaig sortir anònima el primer any i pico, perquè vaig pensar, no, això no li puc fer a la meva família. No sé, tenia que... Després no va passar res, però...
0: Bueno, va passar que ho vas petar.
1: Sí,
0: perquè,
1: sí.
0: D'alguna manera, era el teu alter ego, la Lola Vendetta, i també te n'adones que és l'alter ego de moltes i moltes dones.
1: Sí, i a més desfoga. Et quedes tranquil·la després de veure algunes coses, no? Algunes vinyetes, algunes lluites de la Lola Vendetta. Jo crec que estàvem una...

0: mica faltes, potser d'algun referent molt humanitzat, molt natural, ni està hipersexualitzada, ni va amb talons, ni va especialment ben pentinada.
1: S'assembla molt a tu.
0: Ni està...
1: físicament.
0: Sí, sí, això... passa bastant amb els il·lustradors, ho sabies, això? És bastant graciós. Quan veus la feina dels il·lustradors i els veus a ells, moltes vegades s'assemblen.
1: Bueno, perquè ho tens per mà, no?
0: Sí, són les faccions
1: et
0: que tens
1: cada
0: una
1: dia.
0: Mica... sí, és curiós. Però és una cosa que és involuntària, eh? La fas sense voler. I quan veus els meus germans, dius, hola, semblen tots personatges de la Raquel. Sí, sí, s'assemblen molt tots. És boca gran, com cara molt expressiva, així com... sí.
1: Clar, han passat 13 anys des que neix la Lola Vendetta. En aquest temps... entenc que tant tu com ella heu anat evolucionant com a éssers humans. També en el mateix camí o us heu diferenciat més?
0: Ens hem diferenciat més. Va haver-hi un temps on jo mateixa no sabia molt bé on començava ella i on acabava jo. Perquè es va fer tan gran tot i va ser tanta l'expectativa i la visibilitat i tanta gent l'estava compartint... on anava, parlava de la Vendetta, clar, anàvem als dinars familiars, tothom preguntava sobre això, no? I de cop
1: et va eclipsar.
0: Una mica, perquè les converses, totes les converses que jo vivia, pràcticament totes les converses que jo vivia, acabava sent un tema molt central. I fins al punt de que des de fa uns anys, jo quan conec algú nou, així, un avi del barri, que estic passejant el gos i em poso a parlar, no sé què, no li explico. M'invento que sóc dissenyadora gràfica, que és una cosa que la gent no té tantes ganes de tirar del fil, perquè si no puc parlar d'altres coses, i és avorridíssim. O sigui, jo arriba un moment que dic, que ja està, o sigui, és avorridíssim, sobretot en tema de conversa. És a dir, a mi m'agrada molt saber les coses de la gent, que m'expliquin. Els avis del barri a mi m'expliquen. Jo visc a Collblanc.
1: Home, jo sóc és el meu barri, jo visc al Masnou, home, Collblanc.
0: Ah, mira!
1: A on de Collblanc, dius? Bueno, clar, no m'ho diràs exactament, perquè si no,
0: tindràs
1: visita. A prop del mercat.
0: Però bueno, els avis m'expliquen com era abans el barri, quan les barraques, quan les xaboles, quan hi havia aiguats, quan es van començar a construir edificis. Si jo de cop entro i explico que jo porto 13 anys anant d'un cantó a l'altre amb un personatge de còmic, és tan jugosa la...
1: Però els avis de Collblanc són molt forts, eh? Jo crec que ells tiren amb el seu, perquè tenen a Collblanc han passat històries que no ens creuríem.
0: Jo m'estimo molt els avis del meu barri.
1: Normal, perquè es fan estimar.
0: Sí, sí.
1: En aquests anys, t'has penedit d'alguna vinyeta que haguessis fet de la Lola?
0: Sí, sí, sí. Mira, al principi em vaig fer algunes... potser un parell, no gaires, però que tenien un tinte gordofòbic bastant fort. Jo també estava jo molt obsessionada amb estar prima, no? Aquestes exigències estètiques de...
1: Que tot això t'agafa en 23...
0: Clar, tot això m'agafa en 23.
1: 23.
0: Surten fotos meves a tot arreu. I la meva autoestima era, bueno, l'autoestima d'una persona, no sé, més o menys normal, però clar, és que quan de cop et comences a veure... en una portada de diari, en una entrevista de ràdio, i no estàs acostumada a mirar-te
1: tant. Ho has de digerir.
0: I llavors tot el tema físic era com, ostres, i vaig arribar a fer conyes, que era una mica com un zasca contra mi mateixa, amb el tema físic, amb el tema engreixar-se o menjar porqueries o no sé què. O alguna... I després, amb el pas de l'any, vaig pensar, ai, que burra. Però bueno, no ho sé.
1: Bueno, aquí estem tots per equivocar-nos i tots ens hem equivocat.
0: Sí, però aquesta em sap greu perquè sí que sento que en un moment donat començo a agafar com una mena de responsabilitat social i amb molta gent jove que m'està llegint i em sap greu que aquella vinyeta hagués pogut generar algun trasbals emocional. Em sap molt de greu, però bueno, suposo que passa, no? I ho he intentat compensar amb
1: clar,
0: moltes altres.
1: Clar, pots fer vinyetes d'esmena, no?
0: Clar, sí, sí.
1: Que tu que la coneixes com si l'haguessis parit a la Lola... Mm. Creus que hagués triat la mateixa cançó Antillapis que tu? Bé, cançó. És que no has triat ni una cançó Antillapis. És una novetat d'aquest any, la cançó Antillapis, una cançó que, pel que sigui, el nostre convidat li té una mania...
0: una mena de tirria.
1: Sí. I tu ja directament no has agafat una cançó, sinó que has agafat un artista. Que ara en parlarem, no la desvetllem.
0: És molt fort, eh?
1: Ella també...
0: és possible,
1: aniria
0: sí.
1: Aniria per aquí?
0: Sí, perquè jo crec que la Vendetta és bastant més punky que jo. Llavors, aquesta cosa... és que no la desfallarem, però aquesta
1: cosa... molta mania, eh?
0: Rúbia gringa...
1: No pots, eh? És que,
0: ai, o sigui, no, em funaran per això moltíssim.
1: Funar pels avis de Coi Blanc vol dir que li diran moltes coses per les xarxes, perquè li té molta animadversió, tanta, a una cantant molt famosa.
0: Molt famosa. Que,
1: molt famosa.
0: Potser la més famosa.
1: Segurament,
0: del rotllo.
1: La més famosa. Li té, bueno... tanta que ha dit, és que m'és igual la cançó, poseu la que vulgueu, perquè és que...
0: És que me la suda.
1: Clar, les odio totes. Aleshores, ha arribat l'hora que soni la cançó antillapis de la il·lustradora Raquel Ribas Rossi, que no és una altra que Elizabeth Taylor, de Taylor Swift.

0: Seguim ja, no et vull fer passar per aquesta tortura.
1: M'he tret els auriculars.
0: Raquel, explica'ns per què ets anti-Swiftie.
1: Joé, és que no entenc l'èxit d'aquesta persona, no l'he entès mai. Les meves germanes són mega fans, però mega fans de la Taylor Swift. I sempre em diuen, l'has d'escoltar més, no t'has escoltat l'últim àlbum? I dic, és que no ho entenc, no ho entenc. Musicalment la trobo super simple, super social. La gent em diu, no, el nou àlbum de folk és millor. Què dius? O sigui, no té cap mena de... Em sembla que és un tipus de música... A mi aquest tipus de música ja no m'agrada, però la trobo completament desarrelada de qualsevol tipus de so heredat de música folclòrica, o no hi ha... És que tot és com artificial.
0: Has dit, això és música de vestidor de botiga de roba xunga. No direm noms. Així l'has definit.
1: Soc el pitjor. Sí, sí.
0: Et funaran segur.
1: Em funaran fijo. De botiga de roba que fa olor a perfum horrible abans d'entrar.
0: La Raquel no entén l'èxit de la Taylor.
1: No ho pillo.
0: Suposo que té molt a veure que ha aconseguit fer una comunitat massiva a les xarxes. I ara em sap molt de greu posar el dit a la nafra, però jo aquí veig paral·lelismes, perquè tu també...
1: Sí, bueno, no soc milionària, jo.
0: Ja, però t'has catapultat gràcies a les xarxes, més que sí. Res perquè si un projecte així l'haguessis d'haver venut als anys 80 o 90,
1: t'haguessis
0: topat amb un senyoro,
1: sí,
0: director del diari, del mitjà,
1: sí,
0: que sí, que et diu... ¿Dónde va, nena? ¿Saps?
1: Sí, sí, ¿dónde va, niña? Flipa.
0: Exacte.
1: Vete pa tu casa.
0: Vull dir, les xarxes sí que...
1: Sí, totalment.
0: Són molt democràtiques, en aquest sentit.
1: Ho eren molt... Ara jo crec que hi ha un... Et vanegen bastant per... Ara és una mica més difícil, però bé, tampoc. Vull dir, però al principi, quan jo vaig començar, l'algoritme era una cosa divertidíssima, perquè si patava els 5 primers minuts, començava a rodar, però per tot arreu. Era una cosa divertidíssima de veure el fenomen. A més, si tu li posaves like, a tots els teus amics els hi sortia al muro de Facebook.
0: Quina por l'algoritme, eh?
1: I era brutal. Llavors, bueno, es va començar, no només jo, sinó diverses il·lustradores, no? Vam començar, pum, sí, a sortir tot arreu i va ser com, què? Que fort.
0: Suposo que reps molts missatges, la majoria molt guais, tant de noies com d'homes, perquè recordem que el feminisme és una cosa de tots.
1: Sí, sí, sí.
0: I suposo que de tant en tant també reba un cavernícola i també sí, diu el teu. Has aconseguit amb aquests anys fer el callo també aquí, de dir, a mi és que això...
1: Pues ojo, que aquest callo costa, de desenvolupar, perquè a part de que estàs sola quan reps... aquestes coses, però normalment estàs a casa i no tens gent, necessàriament molta gent al voltant. Jo visc recentment amb la meva parella, però sola durant molt temps, i llavors reps aquests missatges i et quedes sola amb l'insult. No crec que sigui tan fàcil fer callo. El que va molt bé és comentar-ho ràpid amb gent perquè et treguin xitxa de tot plegat. I sí que és veritat que quan ha passat amb comentaris, a mi em defensen molt. Són molt maques, molt macos, la meva comunitat.
0: Els vendetters.
1: Els vendetters? Els vendetters, mare meva.
0: Com els Swifties, doncs els vendetters, no? Vull dir. No esteu tan lluny.
1: No, m'agrada que em diguis... Ojalà no esteu tan lluny a nivell econòmic, també t'ho dic, perquè...
0: Bueno...
1: No, jo milionària no crec que ho pogués ser mai. Tindria massa sentit de responsabilitat, no ho podria.
0: Els donaries?
1: Sí, jo faria, sí, però és que perquè em sembla de justícia, o sigui, jo, per què vols ser milionari a la vida? Tanto dinero te cuestan tus metges,
0: Taylor
1: Swift?
0: Una cosa que només poden dir els milionaris, que és els diners no donen la felicitat. Això només ho pots dir si ets ultramilionari.
1: Sí, sí, sí.
0: Si no, no ho podem dir, perquè no ho sabem. En fi.
1: Jo vull tenir diners per la vida, però milionaris? Que quina necessitat? No, no.
0: Bueno, tu ja me'ls envies a mi.
1: Sí, jo te'ls envio, tu gestiones.
0: Tot queda coi blanc i deixo passar aquesta tortura de Taylor Swift per posar una cançó que t'agrada molt, que és molt lluminosa, com és Gimme the Night, de George Benson.
1: Buf.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Gimme the Night de George Benson sonant al llapis de memòria de la il·lustradora Raquel Ribarrossi, que és un tema publicat l'any 1980. Per tant, podem fer números rodons. Quedava una dècada encara perquè tu arribessis al món.
1: Sí, sí.
0: Quins records et porta aquesta cançó?
1: Bueno, és que és aquell moment que, clar, a la gent jove d'avui en dia se li oblida que això va ser així, però nosaltres teníem una sèrie de CDs determinats, o sigui, els podíem posar i després tenies un Spotify que podies descobrir música, no? I jo tenia aquest àlbum de mi mare i els meus germans m'odiaven perquè era primera o segona cançó de l'àlbum i jo feia rebobina.
0: O sigui, estava escoltant tots i tu sonava aquesta cançó i quan s'acabava...
1: Exacte,
0: si tornava enrere. Si ningú sap com continua el disc de George Benson.
1: Mai ningú de casa meva ha sentit les següents cançons.
0: Per culpa teva.
1: Sí, sí, m'encantava, era bon rotllo total. I a més a mi mare li agradava molt, mi mare és molt melòmana. I clar, mi mare em veia a mi petita posant això i em seguia el rotllo a tope, no? Sí, sí, grans
0: moments
1: de felicitat.
0: Els tocaves les pilotes.
1: Sí, a més som cinc, imagina't, tots competint per posar la seva música.
0: Et feies enfadar, t'agrada aquest punt de...
1: Amb la música hem discutit molt sempre, o sigui, hem sigut superrepel·lents entre els germans, som tremendos.
0: I entre aquests cinc germans, tu on ets?
1: Jo sóc la del mig, sóc aquesta.
0: Just la del mig. M'ha fet la porra, la botifarra. Me l'ha fet, espero que a mi no, sinó per explicar-m'ho...
1: Sóc aquesta, sí, la feminista del mig.
0: La feminista del mig?
1: No, tots ho som una mica, la veritat, que a casa tots som del mateix pal.
0: I com ho has portat, això, de criar-te en ramat?
1: Bueno, és que, clar, a mi la vida... Jo vaig descobrir el silenci als 22 anys, em sembla. Aquesta cosa d'estar a casa i que no, ningú estigui fent soroll, no haver de dir calla a ningú, vaig descobrir molt tard. I ara, d'adulta, va haver una etapa que m'agradava molt, no? No estar enmig del jaleo dels germans i d'això, bueno, quan et descobreixes a tu mateixa i tal. Ara que tinc 36 anys, començo a trobar a faltar tenir jaleo, gent entrant, sortint, cases plenes.
0: Clar, ja has experimentat el que anhelaves, sí, en aquell temps i ara vols...
1: Ja, el que et deia al principi,
0: has de repoblar,
1: molt,
0: aleshores, no?
1: M'he de posar a parir, sí, com una
0: has
1: gorrina.
0: De repoblar, no sé com fer-ho, però no trobo moltes més maneres. Que clar, el teu pare és arquitecte, la teva mare és artista multidisciplinar, que tant pinta, sí, esculpeix, no, dissenya...
1: Sí, però he de dir que mi mare es va haver de passar gran part de la seva joventut cuidant, perquè el meu germà tenia discapacitat i necessitava molta ajuda.
0: Llavors... És el petit, el germà...?
1: No, és el segon.
0: El d'abans que tu?
1: Sí, és el meu germà gran. I llavors, bueno, hi va haver molta dificultat amb això, no? I rols que estaven establerts, un despatx d'arquitectura que ja funcionava, bueno, la vida que et va portant, i vas decidint en funció de dels ingredients que et va posant, no? Però ma mare, que era artista, clar, no podia tenir tants espais. Quan tens un nano que està malalt...
0: Sí, t'ocupa molt, molt, molt de
1: temps. Sí, qualsevol persona que hagi cuidat algú malalt sap que, inclús mentalment, quan tens un espai on pots... no cuidar, potser et quedes mirant al sostre.
0: I també entre germans, perquè és el que més necessita aquella atenció.
1: Clar, sí, sí. Sí, sí. Tots ens hem cuidat molt a casa. La vida, som una família molt maca.
0: Però tenint mare artista, pare arquitecte, sí, suposo que sí, que ja et van potenciar, sí, tu i els teus germans des de ben petita. Vinga, crea, dibuixa, fes el que et doni la gana.
1: Sí, crea, dibuixa i enreda. No passa res perquè retallis, embrutis. Veig moltes persones que últimament tenen fills i, bueno, m'hi fixo, no? Perquè també tinc l'edat que tinc i m'hi fixo, que és com, ai, no desendressis, no enguarris, no taquis les coses, no? A casa meva... Sempre estava tot una mica desendreçat, sempre estava tot una mica brut, sempre podries estar pintant, sempre podies... I després, clar que et renyaven pel desordre, perquè això és una família, però sempre podies tenir material a les mans per fer coses i un espai. I era igual si posaves al mig del menjador, l'habitació, el passadís, sempre era normal i era natural fer coses.
0: I des de ben petita ho vas tenir molt clar, que el teu era això, dibuixar?
1: Superclar, però... extremadament clar, molt heavy, sí, sí.
0: Però si no aixecaves un pam de terra i ja jo
1: sí,
0: vull ser,
1: sí,
0: dibuixant.
1: Molt heavy, jo, sí, sí, sí. Me'n recordo que li deia a la professora de matemàtiques durant l'ESO, li dic, jo per què he de seguir estudiant això si ja sé el que seré? I una tia molt maja, la profe de mates. I em deia, mira, Raquel, i res de Lleida em deia, no em toqui els nassos, Raquel. Acaba i ja està, i quan hagis acabat no hauràs de tornar a fer matemàtiques. I em va apuntar el compte enrere les últimes setmanes de l'ESO a l'agenda. una setmana per deixar de fer
0: podràs
1: matemàtiques.
0: Podràs anar a fer Belles Arts, que és sí. plàstica, exacte. Les 24 hores.
1: Exacte. Sí, sí, jo ho tenia claríssim, claríssim.
0: O sigui, tu eres d'aquelles que a l'escola, si veies el seu llibre de text, no? Doncs el Cristóbal Colom tenia el... Bueno, jo li feia, clar, jo no sé dibuixar, li feia un piercing i unes ulleres de sol sí. i un cigarro. Tu li devies fer dibuixos increïbles.
1: Jo tenia tots els marges de llibre pintats. Recordo una vegada que ens van dir, heu de fer tres exercicis. Jo vaig marxar a casa, en vaig fer dos, perquè no vaig recordar el tercer, però el forat que em quedava al paper vaig fer un paisatge amb unes coses. No sé què. Clar, vaig arribar a l'escola, m'han fotut una bronca brutal perquè no havia fet el tercer exercici, però... Jo m'havia enredat a fer els exercicis, se m'havia l'exercici, el dibuix, i se m'havia oblidat completament.
0: T'enyores d'Igualada, que és, la teva ciutat, la teva vila?
1: M'enyoro més... No, d'Igualada sencera no tant. És més la casa de la meva àvia, que hi vaig i la segueixo veient, que té, la meva àvia té 95 anys i està estupenda. És més aquella cosa, m'agafa nostàlgia de quan érem petits, de quan tots jugàvem junts... I després tinc nostàlgia sempre dels meus amics de la colla, que són d'un poble del costat que es diu Sant Martí de Tous, i sempre que els veig...
0: On hi ha el teatre més petit, no?, d'Europa, crec.
1: Sí? El teatre no és el més petit d'Europa?
0: Juraria que sí.
1: Ah, que bonic! No sabia
0: aquesta. De Catalunya, segur.
1: Ai, que bonic.
0: Hauríem de mirar, d'Europa, potser m'he tirat un triple jo ara.
1: D'Europa.
0: O del món, potser.
1: No del món.
0: O de la Via Làctea, no veurem.
1: Sí, sí, amb ell els trobo a faltar sovint, perquè tenim vides que jo he d'estar molt per aquí, ells per allà, però també tinc una colla molt maca. Llavors...
0: Clar, però Igualada, tu de la casa, de casa teva a l'escola, tenies una unitat de mesura molt curiosa, que és un Sultan of Swing, no? Que és la cançó que està sonant ara mateix de fons. En quin moment tu adoptes Sultan of Swing com una unitat de mesura?
1: És una unitat de mesura per mi, sí senyor. Això va ser, això va ser més que l'escola de tota la vida, va ser el batxillerat artístic, que el faig amb un altre institut de dits d'Igualada i tardàvem el temps de Sultans of Swing. I cada dia religiosament escoltàvem Sultans of Swing amb el meu pare. I a mi m'encanta, perquè ara hi penso, dic, mon pare no em va discutir mai que durant cada punyetero dia de l'any que anàvem al col·le, o sigui, a l'institut, jo no volgués canviar de cançó. Era, sí, posa Sultans.
0: Que és d'un dir, suposo, com el de George Benson, que ningú sap com continua, perquè quan acaba la cançó...
1: Aquest sí que sabem com continua, perquè era un disc com d'un popurrí raríssim, però raríssim.
0: Però fet a casa.
1: Sí, d'aquests pirates, que començàvem Sultans of Swing i després hi venia flamenco duríssim. I era com, què? O sigui, com és possible aquesta fusió de coses? L'havia fet me mare, suposo, perquè amb ella li devia venir de gust passar per diversos estils en un sol àlbum, i a mi m'encantaven els popurris així.
0: Doncs va, escoltem una mica el Sultan Swing de Dire Straits. Let's

0: que, Raquel, pel que he llegit, no sé si és fins quan arribes al batxillerat artístic, vas a una escola on només hi havia noies.
1: Sí, tenim una escola de l'Opus Dei.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Com és una escola de l'Opus Dei? No...
1: Pues molt tranquil·la. O sigui, jo...
0: Sí, no... com una escola pública, però has de resar més.
1: No, no, no. Hi ha moltes coses que canvien. Ah. Hi ha una mena de... disciplina, potser una mica diferent, però realment jo no me n'adono de la diferència fins que no surto, quan vaig anar a Belles Arts i a Batxillerat Artístic i això. Però jo vaig tenir la sort, és que he tingut molta sort amb els amics jo al llarg de la vida. Llavors vaig tenir la sort de que la meva classe era un grup de ties que ens vam estimar molt i ens seguim veient amb el pas dels anys, tot i tenir creences diferents, perquè jo no sóc gens religiosa i tinc amigues que són molt
0: però entenc que la teva família sí, si vas anar a aquella escola.
1: Els meus avis, els meus pares no tant, però es van trobar, bueno, és igual, amb circumstàncies de la vida que al final va ser una opció com més fàcil i així. Però jo vaig tenir molt bona... Jo tinc molt bona experiència d'això. Després me n'adono que, clar, resàvem, no sé si resàvem 3 o 4 cops al dia, hi havia 1 o 2 dies de la setmana que anàvem a l'església... certes coses que després dius, ostres, això, clar, no és normal. O no és normal, no és comú per moltes persones.
0: No és comú. Clar, per tu era el més normal del món.
1: Per mi era el més normal del món. I jo vaig tenir, no sé, bones professores, no record... O sigui, coi, no sé, és més el després el sortir, que, clar, el meu món era un món artístic, i jo venint amb el background d'haver estat tota la vida en una escola així i anar a Belles Arts, l'impacte va ser increïble, clar, perquè de cop estàs rodejada de hippies.
0: Clar, com és aquest despertar, no? Aquest es punxa la bombolla...
1: No, va ser fort. Jo em sentia molt rara. Em feia molta vergonya no tenir els mateixos codis socials. Em sentia una mica fora de context, tot i que sabia que era on jo volia estar. I llavors em generava com un síndrome de la impostora constant. Afortunadament, també vaig tenir molt bons amics a la universitat. Graciosíssim. És que la meva amiga de la universitat, la més amiga, era molt poliamorosa. Llavors es feia un contrast graciosíssim entre ella i jo.
0: Personatges de sitcom.
1: Tot el dia flipant, jo i ella, una cosa super, super desenfadada, divertidíssima. Llavors em va ajudar molt.
0: Va ser en aquesta època que trenques amb l'ideal de l'amor romàntic, que, com tu dius, durant segles ha sigut l'opi de les dones?
1: Sí, a veure, es va trencant paulatinament. Vaig descobrint que no és l'eix central. També és veritat que quan estàs en un context més religiós, el matrimoni, la família, els fills, és una cosa com que es veu com una opció única moltes vegades, no? És això o dedicar-te a una vida dedicada a Déu full time, no? Però... estic exagerant una mica, però una mica sí, per aquí. Llavors jo després descobreixo un món d'estímuls, de creativitats, d'amistats, que de cop dic, ostres, aquesta amistat ocupa quasi, que durant temporades i això, ocupa un espai quasi tan gran com el que podria ocupar el que a mi m'havien dit que ocupava una parella, no? I vas diversificant l'amor i el discurs intern que tens al respecte, i és un procés molt maco, la veritat, també.
0: Doncs tancarem el teu llapis de memòria amb una cançó de Silvio Rodríguez, un senyor que tot el que fa ho fa des de l'amor. Oh. Vull dir, no s'ha fet d'una altra manera, i és amorós, i tot li surt així, que és La era está pariendo un corazón, que ja pot començar a sonar de fons, i que crec que d'alguna manera té a veure amb l'amor, no? Però també sí. Aquesta cançó, una cançó sí. Que és dels anys 60, que parla d'una Cuba feta a caldo, i que la podem aplicar a la Cuba d'avui dia.
1: Avui en dia estan molt
0: tu la coneixes molt bé, sí. Perquè crec que la teva parella és...
1: No.
0: M'estic confusa.
1: No. És del Delta de l'Ebre, la meva parella.
0: Ah, bueno, és de la Cuba catalana. És artista, també?
1: És pianista de jazz. Xavi Torres es diu. És un fenomen.
0: I com us vau conèixer?
1: Per les aplicacions de lligant.
0: Bueno, benvinguda al segle XXI.
1: M'encantaria explicar-te una altra història, en plan... Bueno, en un bar de jazz, no?
0: Això has de treballar en una història que...
1: Sí, m'he d'inventar una versió més divertida.
0: Clar, com que has dit que aquest estiu vas estar a Cuba, no?
1: Clar, vaig estar.
0: I m'havien arribat campanes de gent que et segueix, de sí, he de tenir una parella cubana,
1: sí,
0: tal...
1: No, era...
0: I llavors vam lligar tot i hem
1: Colòmbia...
0: fracassat.
1: Bueno, no passa res. Era llatinoamericà, però no era de Cuba.
0: Has estat a Cuba.
1: Sí.
0: Què t'has trobat?
1: Bueno, hi he estat fa un any i pel que tinc entès ja estava molt malament i ara estan fatal. Són gent fantàstica, fer projectes artístics amb ells és increïble perquè estan molt acostumats a treballar en comunitat. Havíem de fer un mural amb adolescents i va aparèixer tot el barri a participar. I I tant de bo els deixin d'asfixiar, perquè és una llàstima. Són gent molt pensadora, molt culta, molt divertida, i que es mereixen sortir d'aquest bajón.
0: Que aguante Cuba i que no hagin d'entrar als Estats Units a arrasar-ho amb tot. Trobem la solució. Raquel, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Mira que m'has fet patir, que has arribat... Uf, justa.
1: Mare meva,
0: com hem suat i sense ensaïmada. Déu-n'hi-do. Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Noemí Pérez a la web i també a la realització, el Manel Saiz a la tècnica i un servidor. Us esperem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins

0: Qué buena trompeta. Muchísimas gracias. Chiquita Movida en directo. Regresamos en La Ventana en 3 minutos.
1: Gracias, chicos.
2: Comienzo del día en una cafetería de Logroño.
3: Láser, el sonido de la vida.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
5: I que duri per sempre.
6: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
7: Roger Pedrosa amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
6: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
8: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
9: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
10: Acaba de passar algo a la Rambla, 5 ambulàncies. I total 4...
9: Comencem temporada amb una de les grans actrius del país, Mònica López. Després de triomfar a la sèrie Rapa, Premi Ondas, ara torna...

0: Ser Catalunya.
1: L'àlbum de records d'en Toni Bassas.
2: Vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona el desembre de 1981. Acabava de fer 20 anys. Em van trucar en Joan Castelló Rovira i l'Àlex Botines demanant-me per incorporar-me a les transmissions de futbol en català que aleshores havia començat, feia 5 anys, Joaquim Maria Puyal, que feia equip amb Eduard Bué. Vaig tenir en aquell moment la impressió, i 30 anys després puc confirmar-ho, que poques vegades una trucada telefònica m'ha fet tanta il·lusió i ha sigut tan important en la meva vida.
1: A Ràdio Barcelona i Ser Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
3: Aquest dissabte el Tot és comèdia.
4: Acaba de passar alguna rambla, 5 ambulàncies.
3: Comencem temporada amb una de les grans actrius del país, Mònica López. Després de triomfar a la sèrie Rapa, Premi Ondas, ara torna amb la pel·lícula Cronos sobre els atemptats de la Rambla. La tindrem aquí al programa. I també... Aquest dissabte farà 50 anys justos de la primera retransmissió de futbol en català amb en Puyal.
5: L'afany de traduir-les al català ens portés a dir valo peu o sacada de cantonada, naturalment.
3: En Puyal es va inventar un nou llenguatge per retransmetre futbol que comentarem amb l'escriptor Màrius Serra.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
6: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
7: T'has immolat emocionalment, amb sort de tu.
6: És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè m'emociono.
7: Què et passa pel cap quan sona?
6: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot. La sort que tinc
0: de tu. Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: Avui al balcó, cobertura mediàtica de Ceuta amb Mònica Planas. Ja a les 8 ens posem al dia amb el Otero després de les vacances. Tindran rituals de tornada a la rutina?
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: les 7. Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Hi ha decisions que et canvien la vida. La nostra convidada s'avorria una tarda d'estiu, ara fa 4 anys, i mira, ja riu perquè se'n recorda, i és quan se li va ocórrer aprendre un idioma nou. Va fer un llistat de les llengües més parlades al món, va tancar els ulls, va posar el dit sobre aquella llista i en va assenyalar una. Li va tocar el xinès.
1: Doncs sí, el que segurament no s'imaginava és que 4 anys després estaria a la Xina. Estaria a la Xina representant Espanya en un dels grans concursos internacionals de llengua i cultura xineses, competint amb estudiants arribats de més de 150 països.
0: Maria López, benvinguda al balcó, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, gràcies per convidar-me.
0: 22 anys, eh? T'acabes de graduar de Comunicació i Indústries Culturals a la Universitat de Barcelona i acabes de tornar del concurs Pont a la Xina. Com es diu això en xinès?
2: Haiyuqiao.
0: Haiyuqiao.
2: Exacte, perfecte.
0: Va ser així? Tu estàs avorrida i dius, vull fer un idioma i et toca xinès i t'hi poses?
2: Sí, va ser bastant així. Tal qual, com ho has explicat, estava una nit d'estiu avorridíssima a casa i estava a punt de començar la uni, tenia ganes de provar alguna cosa nova per inaugurar aquesta nova etapa i vaig decidir aprendre una nova llengua. I va ser tal qual, vaig agafar el telèfon, vaig buscar una llista de les llengües més parlades del món, vaig tancar els ulls i pim, va, i aquí estem.
1: I com t'hi vas posar? Perquè clar, a més no et va tocar qualsevol llengua, et va tocar una llengua amb un alfabet diferent, de les més difícils que hi ha per aprendre per nosaltres.
0: És que sí, complicadíssim.
2: No, està prou bé. De dir que des del principi no vaig començar estudiant sola, sí que vaig anar a l'EOI, que és l'Escola Oficial d'Idiomes de Catalunya. Sembla que els estigui fent publicitat, però bueno, realment estava
1: bon
2: supercontenta,
1: no?
2: Sí. D'estudiar allà. Amb superbons professors i superbons companys, i ja a partir d'allà sí que vaig fer molta feina, sobretot de buscar-me persones amb qui practicar i amb qui comunicar-me, que al final crec que és el més important quan estàs aprenent una llengua, i em vaig apuntar a diferents grups d'intercanvi, vaig començar a fer amics xinesos que coneixia a través de plataformes de l'escola, vaig crear també diferents grupets d'intercanvi amb coneguts i companys de classe, i així a poc a poc vaig anar a conèixer una mica més aquest món tan nou i tan diferent del xinès.
0: Ah, què era el més complicat? La pronunciació? L'alfabet? Bueno, és que a mi em sembla tot complicat.
2: És molt diferent, jo crec que és un dels idiomes més diferents que podria haver triat per estudiar. Sí que la pronunciació, no diries que és el més difícil, però sí que és el més important, perquè el xinès és una llengua que funciona per diferents tons, tenen 4 tons. Aleshores, si tu pronuncies una paraula de diferents maneres, té significats completament diferents.
0: Exemples?
2: No? Ara, a veure, deixa'm pensar... Per exemple, ma és mare. Ma és cavall. Aleshores, si dius ma o ma, es confon. Totalment es confon i realment és superimportant perquè funcionen a través d'aquest sistema i has de fer-ho bé perquè et puguin entendre. El que sí que potser diria que ajuda una mica als estudiants nous és que a nivell de gramàtica és molt més senzill, per exemple, que el castellà. No tenen conjugacions ni verbals ni temporals, funciona una mica amb un sistema molt més esquemàtic. Aleshores, això sí que ajuda molt a poder, des d'un inici, començar a entendre com funcionen les frases i a comunicar-se.
0: No hi ha pronoms febles, com el català.
2: No hi ha pronoms febles, exacte. És molt més senzill en aquest sentit, que ajuda per motivar-te una mica i començar a comunicar-te.
1: Des que vas començar amb aquest repte fins que vas començar a assolir un nivell suficientment bo de xinès com per poder tenir una conversa, quant de temps passa?
2: El primer any sabia molt poca cosa. Sí que el que tenia eren moltes ganes i jo a la que podia i trobava algú que tenia cara simpàtic i que potser em podria compartir uns minuts de conversa, doncs jo anava i li deia les típiques frases de principiant de com et dius? Quin és el teu color preferit? T'agraden els animals? I clar, pues, era molt limitat el tema, però sí que a mesura que anava practicant i tal, ja a partir del segon any vaig començar a tenir converses més naturals i a partir del tercer va haver-hi un dia que de cop i volta la meva oïda es va destapar i de cop entenia tothom i parlava de...
0: Tens facilitat, no puc creure que sigui tan... Amb
2: jo
0: dos
2: crec
0: anys
2: que arriba un punt que de cop entens. Després de petits esforços diaris i d'inputs constants, al final arriba un dia que de cop t'il·lumines i aquell dia és fantàstic.
0: Estaries tan feliç si haguessis triat japonès o àrab, per exemple, que també és...
2: Segurament, de fet tinc moltíssimes ganes d'ara quan acabi amb aquest idioma de començar un altre nou, però sí, potser... Gràcies a que, per exemple, a Barcelona hi ha moltíssima gent xinesa i que també realment la gent xinesa, quan tu parles el seu idioma, són superagraïts i són molt curiosos i sempre intenten preguntar-te per què i on has estudiat i veure una mica per què estàs aprenent el seu idioma, són molt fàcils a l'hora de practicar. I això és molt... la veritat és que ajuda molt.
0: Es pot dir que una mica a la Xina ets famosa perquè has participat en aquest concurs, a Pont a la Xina? O sigui, què és exactament? Què és el Pont a la Xina que t'ha fet concursar amb moltes altres persones de 150 països diferents?
2: Sí. El Pont a la Xina és un concurs que organitza el Departament d'Educació de la Xina, en el que pot participar qualsevol estudiant de xinès del món, i en el que no només s'avalua estrictament el teu coneixement lingüístic, com estrictament de la llengua xinesa, sinó que també es tenen en compte altres àmbits, com per exemple les teves habilitats artístiques o els teus coneixements sobre cultura, història i economia xinesa. Això es fa a través de tres fases d'examinació. La primera seria un examen tradicional, un tipus test, amb el seu listening, el writing i com si fos el first.
0: Sí.
2: La segona fase és una representació artística relacionada amb cultura xinesa, que podria ser, per exemple, dansa, òpera, arts marcials, escriptura de caràcters, el que cadascú esculli. I l'última fase és un discurs de 2 o 3 minuts sobre un tema que escullen els jutges de cada fase d'examinació.
0: Vas arribar, o sigui, has fet totes aquestes passes?
2: Sí, i 3 vegades. La primera vegada era la fase local, la primera eliminatòria, diríem, era la fase de cada ciutat, en el meu cas va ser Barcelona. Després vaig participar al concurs nacional amb els guanyadors de diferents ciutats d'Espanya, i després de guanyar la nacional és quan em van enviar a participar a la Xina amb els guanyadors internacionals de tots els països del món.
0: I discursos sobre què, per exemple? Què et va tocar?
2: Aquest any n'hi havia 2. El de la fase local i nacional va ser un discurs arrel d'una frase feta que és «Ciència i ja», que vol dir que sota el cel tots som una mateixa família, i havies de desenvolupar un discurs arrel d'això. I després, quan vam arribar a aquest concurs internacional que es va celebrar a la Xina, ens van donar un tema nou, que era la teva relació amb la Xina i com una recomanació d'un espai, un lloc o una experiència que havies viscut durant aquest concurs.
0: És a dir, la Xina passa com una mica amb les paraules japoneses, mm-hmm. que expressen no, que una sola paraula mm-hmm. Ve a exposar una situació com aquesta que deies. Tots
2: sí, sota sí, sí, sí. Els encanten les frases fetes. Jo aquí és on flaquejo una mica perquè són molt difícils d'aprendre. Són molt xules també, i sí, sí, els encanta, tenen moltíssima poesia i moltíssimes paraules amb moltíssima riquesa de significat, que és superinteressant.
0: La part artística.
2: Sí, aquí.
0: Tenim una mostra.
2: Tenim una mostra.
1: No, t'ho toca fer. Aviam,
0: és molt fort, Maria, va.
2: A veure.
3: Jiang hu yi xiao lang tao tao, hong chen jing wang liao.
2: Això no sóc jo, eh? És la cançó.

0: Però tu què estaves fent aquí ballant?
1: Vaig fer una mica un remix, perquè realment jo sabia que la gent que participaria a aquest apartat de la fase artística serien molt bons en el que feien. Hi havia moltíssima gent. Jo, de veritat, només de veure les actuacions dels companys, jo ja estava emocionada de lo bé que ho feien. Hi havia gent que feia dansa amb espases, que cantava òpera tradicional, bueno, unes coses espectaculars. Clar, jo puc cantar, però tampoc aquí de manera professional.
0: Però ara estaves com vocabilitzant, sí, com fent una mica playback, sí, no?
2: Es va preparar molt, well, per aquest concurs.
1: Sí, sí. La meva tàctica era tirar una mica de la comèdia. Vaig agafar aquesta cançó, que ara el tros que ha sonat seria la part original, no?, que és més lenta i és una mica una cançó tranquil·la, tradicional, i a la meitat de la cançó vaig fer un remix amb l'Audacity, com si fos un DJ d'una discoteca, sí, i vaig posar la cançó que s'ha viralitzat a TikTok, que és aquesta mateixa, però una versió DJ accelerada. I aquí és quan, doncs, la gent, suposo que es va encarinyar més amb la meva actuació, perquè va ser molt divertida, vaig animar el públic a participar, a cantar, vaig portar un cartell que posava que aplaudissin i que ballessin amb mi, clar, i és aquesta part va ser molt,
0: amb
1: molt
0: xinesa,
1: xula.
0: Amb xinesa,
1: clar, sí.
0: Aplaudiments amb xinesa.
1: Clar, exacte.
2: El públic, tothom era gent xinesa, perquè a més els agrada molt ballar.
1: Sí, sí.
2: Ballar junts, sí, sí, al carrer.
0: A tots els parcs.
2: Exacte. A les dones,
1: sí,
2: als parcs.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo volia tirar d'aquí i que la gent gaudís, i jo també gaudir una mica, que si no es passa malament a l'escenari. Mira, vaig dir, millor si jo m'ho passo bé, ells també, jo ja surto guanyant.
2: I com va acabar el concurs?
1: Molt bé. Bueno, al final no em vaig classificar per les eliminatòries últimes. El procés del concurs són dues setmanes i durant cada setmana anaven eliminant a gent, i al final, mira, no vaig arribar a la final. Sí que vaig quedar guanyadora en quant a popularitat, a les votacions populars.
0: Home,
1: del
0: Maria.
1: Públic, que em va fer sentir molt, molt bé, estava supercontenta. I aquí sí que em vaig emportar una mica els cors de la gent, i amb això ja...
0: És que la Maria ens ha portat aquí dos Certificate of Award. Sí. A dins està tot escrit en xinès.
1: Sí, super.
0: Què són els teus... O sigui, això és...
1: Aquí tenim un...
0: Són els diplomes, conforme...
2: Això és el diploma, conforme
0: no entenem res, Maria. No
2: certificat en xinès,
1: és el
2: ja, no?
0: Només entenem Maria López Recobé.
1: Maria López Recobé, exacte. Sí, sí, els diplomes, això li han donat a tots els participants, però sí, són els diplomes per arribar a aquesta última fase internacional i aguantar aquestes dues setmanes superintenses de turisme, exàmens, entrevistes i esforços i inputs constants. I sí, sí, molt divertit, molt
0: el
1: interessant.
0: El que està clar és que darrere d'aquesta experiència hi ha també una aposta molt important de la Xina, perquè milers de joves d'arreu del món aprenguin la seva llengua, coneguin el país i vagin a estudiar. I per què això? Ens acompanya en Javier Borràs, investigador del CIDOP especialitzat en la Xina i Àsia Oriental. Xavier, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. I, bueno, vull felicitar la Maria, perquè estudiar xinès és una carrera de fons. Jo vaig començar fa 10 anys i... Molt bé, molt bé. Enhorabona.
1: Gràcies.
2: Ara que ella deia, amb 2-3 anys ja tenim conversa una mica fluida. Això és molt ràpid, amb la teva experiència?
3: Bueno, depèn. És que jo vaig començar just perquè vaig marxar, a l'acabar la carrera, vaig marxar de corresponsal allà, a la Xina. Llavors em vaig posar a aprendre, pues, a la pràctica, al dia a dia.
0: Xavier, aquest concurs Pon a la Xina, a què correspon? És una eina de soft power?
3: Sí, jo crec que és una eina de soft power, però com té la Xina i com tenen altres països del món. Jo crec que el cas de la Xina és un cas bastant característic, perquè, bueno, l'altra gran potència que hi ha al món, que és els Estats Units, doncs tothom coneix les seves sèries, molta gent parla, òbviament, l'anglès, tenen un impacte cultural molt gran, i, per exemple, hi ha veïns de la Xina, com poden ser Corea del Sud o Japó, que també tenen un impacte brutal a nivell cultural. Vull dir, nosaltres hem crescut en dibuixos animats japonesos, ara el K-pop i altres coses de Corea del Sud tenen molt impacte, però, en canvi, la Xina és un gegant econòmic, diguem-ne, però no ha aconseguit el mateix impacte cultural, malgrat que, i ho dic totalment des de la meva experiència, la seva cultura és apassionant i molt interessant, però no ha aconseguit arribar a nivell dels altres, i amb aquestes iniciatives jo crec que, bueno, és la seva manera d'intentar-ho.
2: Això de soft power, que pels que no es coneguin exactament aquest terme, és una mica la capacitat d'un estat per aconseguir aquesta influència a través de la cultura, i no, en canvi, fer-ho mitjançant, doncs, la coerció militar, la coerció econòmica. Ara citava també l'exemple de Corea, no?, que la cultura coreana, el K-pop, cada vegada apareix més arreu del món.
0: Però el K-pop ha arribat aquí, nosaltres al balcó n'hem parlat a vegades, i el que és cert és que hi ha moltíssima gent ara d'aquí, de Catalunya, que viatja a la Xina. Això va increixent, no, Xavier?
3: Sí, de fet, o sigui, això jo crec que ha estat una cosa especialment dels últims anys, que ja no es requereixen tants visats com abans, que abans fer un visat per anar a la Xina era un procés superfarragós, ara és molt més fàcil anar-hi, cada cop més per xarxes socials hi ha més gent que hi viatja, que penja fotos, bueno, i aleshores fa el que molta gent diem que portem temps a la Xina i viatjant allà, és que a vegades et poden mostrar una foto per xarxes socials de la Xina i dir-te que és de la Xina o dir-te que és de Japó i la gent tindrà una impressió i una disposició totalment diferent. Ah. Sembla que Japó està molt més mitificat, tothom ho veu com a fantàstic, però la Xina té molts llocs i molts racons que són igual de bonics i super, super interessants. I, de fet, una cosa que ha comentat la Maria, que jo estic molt d'acord, és que la gent és superoberta i supersimpàtica cap a tu. És veritat que a vegades hi ha la barrera de l'idioma, però tenen moltíssima curiositat i són un poble molt, molt campechano, diríem.
2: De fet, a tu, Maria, no només durant el concurs, també us van portar no només a visitar Pequín, també zones rurals, no veu fer molt tour i, per tant, també vas veure moltes coses de la Xina, no?
1: Sí, a mi em va semblar fantàstic, sí que vam fer molt turisme d'aquest mes tradicional, per exemple, a Pequín sí que vam visitar Palacio Verano o aquests edificis històrics super, també superinteressants,
2: no?
1: Sí, exacte.
0: Però la muralla, també?
1: També, el primer dia després d'aterrar, el dia següent, a les 7 del matí, tots pujant. Bueno, i estaven emocionants que ja no es donava igual.
0: Jo, si guanyar o no guanyar, éreu a la Xina i ja està.
1: Jo pujo, com que em dic Maria López, sí. I després vam fer més turisme més rural, que també va ser superinteressant i molt local. Per exemple, vam anar a veure un partit de futbol entre dos equips locals d'una illa a la que vam acabar allà uns dies. Després vam jugar també, vam entrar a voleibol amb les jugadores que estan entrenant allà per ser competidores olímpiques. Vam jugar a badminton, ens van portar a una universitat a conèixer els estudiants. Va ser una experiència super integradora i super propera i molt, molt, molt enriquidora, molt interessant.
0: De política us en van parlar, Maria?
1: No, home, no.
0: Per què, Xavier Borràs, no els hi van parlar de política ni... Suposo que això es queda totalment al marge, no?
3: Bueno, sí, és una... També, o sigui, pensem-ho des d'un altre punt de vista. O sigui, és veritat que si, per exemple, portessin a gent a Espanya o Barcelona, potser el primer del que parles, per no ofendre ningú o per no entrar en tema polèmic, no és de política. Però, clar, vull dir, tot això és un... Òbviament és un tema. I a vegades, quan parlem d'això que he comentat abans, d'influència, el que sí que hi ha hagut situacions, i això també s'ha de comentar, és que a vegades, a través de diferents institucions xineses, que, per exemple, s'ha parlat molt del cas dels instituts Confuci, que cada país tenen una situació diferent, però en alguns països, doncs els instituts Confucis, com porten diner a les universitats, en alguns moments han intentat vetar algun tipus de conferència, algun tipus de xerrada que es feia d'algun tema crític a la Xina. Però, bueno, això és una mica la decisió que prenen les universitats o els centres educatius d'acceptar diners de l'exterior i les conseqüències que això pot tenir. Però sí que és veritat que a vegades aquests canals s'han utilitzat per aquest tipus de coses i també és veritat que en altres llocs doncs, no hi ha hagut aquest tipus de problemes.
0: En tot cas, Xavier, tu que ets investigador del CIDOP especialitzat en la Xina i Àsia Oriental, realment és un camp ara molt preuat saber de la Xina, perquè realment té una presència cada cop més important a nivell econòmic i geopolític ja.
3: Sí, jo diria que sí, però la meva experiència, que ja porto 10 anys en això, és veritat que molta gent això ho diu, que, ostres, és superimportant, la Xina és molt important, etc. Però és veritat que després no s'han creat tantes, diguem-ne, posicions laborals o oportunitats, almenys a Catalunya, en relació amb aquests temes. Jo crec que molta gent que s'interessa per la Xina, com és el meu cas, jo perquè ara estic al CIDOP investigant aquests temes, però vaig estar diversos anys que el tema em seguia interessant, seguia estudiant l'idioma, seguia aprenent del país, però feia una mica per amor a l'art i per amor al país. Però és veritat que jo crec que encara hi ha un desequilibri important entre tot aquest discurs que parla de que la Xina és molt important, però que al final les oportunitats laborals vinculades doncs hi ha, però tampoc hi ha tantes com t'esperaries.
2: I allà, a l'inrevés, a la Xina interessa... Per exemple, no sé si que hi hagin europeus, que hi hagin gent d'aquí, d'Espanya, també interessa portar gent d'allà, gent d'aquí, diguéssim, perquè conegui o treballi la Xina, per exemple.
3: Jo crec que encara interessa, però potser menys que fa uns anys, perquè si pensem en la Xina fa 10 anys o fa 20 anys, per exemple, no tenien tants especialistes, titulats universitaris, enginyers, gent que hagués, per exemple, fet un màster a Europa o als Estats Units. En canvi, ara cada cop més tens més població local, més xinesos, que surten titulats d'universitats molt bones que hi ha mateix, que estudien als Estats Units, que estudien a la Unió Europea, estudien a l'exterior, després tornen al país. Per tant, abans sí que necessitaves, diguem-ne, el que anomenaven experts estrangers per millorar el capital humà del país, però cada cop això cobreix més la població local. Sí que encara hi ha moltes oportunitats, però no tant com abans. No pots arribar simplement allà dient que ets un estranger i vinga, trobaré treball perquè no. Sí, has d'estar format i preparat. En canvi, abans això sí que es podia. Hi ha moltes històries de gent que venia d'Estats Units, de Canadà, de països anglosaxons, i a la que arribaven trobaven feina de professor d'anglès. Ara no és exactament així.
2: I que això de que tothom parla anglès, l'idioma és important a la Xina, no? Saber xinès.
0: Home, bàsic. Jo volia preguntar-te, Maria, a tu t'han captat, perquè tu, de fet, ja te n'hi tornes. Què vas a fer a la Xina, ara?
1: El dissabte, aquest mateix dissabte, el diumenge marxo, home, volia mirar això, volia saber. O el dissabte, el diumenge, torno cap allà a estudiar 6 mesos, a estudiar xinès. És una beca de la mateixa institució, del Departament d'Educació, i nada, la vaig escollir així una tarda avorrida, i mira, doncs aquí tornem una altra vegada.
0: El que ha donat de sí, la tarda avorrida que va fer que triés un idioma. Moltes gràcies, Maria López, representant d'Espanya al concurs internacional Pont a la Xina, que aquest dissabte torna al país per estudiar-hi durant 6 mesos. I que bé haver conegut en Xavier Borràs, investigador del CIDOP especialitzat en la Xina i Àsia Oriental, perquè el que dèiem, potser els periodistes fem molta fressa amb tot el tema de la Xina, però en parlarem segur i durant molt temps. Moltíssimes gràcies, Xavier.
3: A vosaltres.
0: Una abraçada i bon viatge, Maria.
1: Gràcies.

0: Laura Polodalfo, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: Doncs aquesta tarda hem sabut que Rússia ha atacat amb drons l'edifici de Servei de Seguretat Ucraïnès a Kiev, un atac que s'ha produït mentre el president de la Generalitat, Salvador Illa, està de visita oficial a Ucraïna. En el moment dels fets, Illa estava visitant un hospital lluny de la zona, que sí que era a prop de l'edifici, és l'ambaixadora espanyola en Volodymyr Zelensky, però cap dels dos ha resultat ferit. I tornant a Catalunya, la notícia del dia és que el grup Volkswagen ha admès, avui sí de manera oficial, que no pot garantir la continuïtat de la marca Seat. Ahir explicava el que publicava la premsa alemanya, que es volia eliminar la marca abans del 2030, doncs avui ha arribat el comunicat oficial de la direcció de l'empresa que ha afirmat textualment que cada vegada és més complex seguir invertint a Seat. El comunicat, per tant, no dona grans esperances per la supervivència de la marca i diu literalment que serà en funció de com evolucioni la regulació europea, cada cop més exigent, diuen, també com evolucioni la demanda dels clients i les condicions del mercat. Tot i això, alhora afegeix que encara no s'ha pres cap decisió. Tot plegat preocupava especialment a casa nostra perquè una de les plantes més importants de Seat és la de Martorell. Doncs també n'ha parlat avui el CEO del grup Volkswagen, Oliver Blum, que ha destacat la importància de la base industrial catalana, assegurant que es troba en un moment sòlid, amb molta ocupació i amb un futur prometedor per davant. Per tant, el comitè d'empresa de la Seat a Martorell creu que no serà la fàbrica més malparada. I en política, el nou model de finançament autonòmic ha passat el primer pas i s'ha aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera. Ha tirat endavant gràcies als suports de Catalunya i les Canàries a banda de la del Ministeri d'Hisenda. La resta de comunitats hi han votat en contra. Són 11 del PP i dues del PSOE, Castella-La Mancha i Astúries, que creuen que és un model pensat només per Catalunya i que trenca la igualtat. L'única que hi ha faltat és Madrid, que volia plantar el ministre perquè no es pogués celebrar aquesta reunió, però la resta de comunitats del PP sí que hi han assistit finalment. La intenció del govern espanyol és ara que s'aprovi al Consell de Ministres i es pugui votar definitivament al Congrés abans d'acabar aquest any, tot i que no tenen assegurat perquè Junts s'hi oposa. I un últim apunt, perquè avui el Tribunal Superior de Justícia ha aplicat l'indult concedit pel govern a Laura Borràs, condemnada per trossejar contractes públics i concedir-los a un amic. Amb aquest indult, la pena de 4 anys i mig passa a 2 anys, que fa que Borràs doncs, no hagi d'entrar a presó. Ampliarem tota aquesta informació i més com cada dia el resum del dia del balcó a les 8:25 amb la Soledad Domínguez.
0: Anna Palet, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: Avui tenim Madrid al camp del Betis, diumenge tenim Barça i Espanyol. Suposo que faràs safareig de pre.
2: Correcte, ja comencem, arrenquem el cap de setmana amb aquesta prèvia que viurem del Madrid-Betis en directe a la graderia del balcó. També posarem el focus en els rivals del Barça femení a la Champions, que avui s'ha fet el sorteig de la fase de la Lliga. Ha tocat dos plats forts, com són l'Arsenal i el Bayern de Múnich.
0: Parlarem us he escoltat, amb la... sí, el que t'hi jugues.
2: Amb l'entrenadora Juliana García, doncs desgranarem amb aquests rivals que li ha tocat al Barça. I també una notícia impactant, que és que Alexia Putellas ha creat un canal de YouTube pel qual retransmetrà partits de la Lliga anglesa. O sigui, una jugadora en actiu que té el seu propi canal de YouTube on retransmet partits. És una
0: imparable,
2: cosa que, com a mínim jo, en els últims anys no havia vist cap cas així, i la Juli precisament participarà d'aquestes retransmissions. Després també estrenaré una secció, ja ho vam fer ahir amb el Juan Irigoyen, doncs avui toca amb el company de la revista panenca Edu Boada, que ens portarà recomanacions culturals, però relacionades amb els esports. Sèries, llibres, podcast, pel·lícules... Pel cap de setmana, doncs, què millor, no?, que poder repassar una mica de continguts relacionats amb els esports que també ens ajudin a desconnectar del dia a dia.
0: No us ho perdeu, doncs. A 8:45, amb l'Anna Palet. Gràcies.
2: Vinga, fins ara. Fins ara.
0: Carbó, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
0: Avui Catalunya és un forn, em solidaritzo amb les terres de Ponent, sobretot, amb les de l'Ebre. Demà els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del Plafa per perill extrem d'incendi a 34 municipis, i jo mai t'havia vist tan preocupat gairebé com avui que t'he escoltat a l'hora 14. Això va de debò, que són temperatures extremes.
3: Sí, de fet, clar, és que quan tenim una situació meteorològica de risc, no són només les paraules, no? S'ha d'entendre amb tota claredat què vol dir això, i vol dir risc per determinats grups de persones. Les onades de calor se sap que afecten, bé, avui hem sabut noves dades, no?, de mortalitat que podria venir donada per l'excés de calor, i se sap, no?, les persones més menudes, els més grans, persones amb malalties cròniques, embarassades, mereixen una especial atenció en aquestes condicions perquè estan tenint les temperatures que teníem en qualsevol o que tindríem tindríem en qualsevol onada de calor. S'han fregat els 40 graus per diferents punts de l'Anoia, del Bages. S'han superat cap al, sobretot a l'interior de l'Ebre, amb valors que s'han situat al voltant dels 42-43 graus. Ens hem apropat als 37-38 a diferents punts de l'interior de Girona. I tot això ha suposat en molts casos rècords que, recordem, no venien de massa lluny en molts casos, del 2016. Però bé, l'enèsima onada de calor d'aquest etern estiu, que recordem que va començar a finals de maig, ja en temperatures molt altes, sí, i que no s'acaba. De fet, fins dilluns les temperatures es mantindran sense canvis apreciables. És més, és probable que moltes comarques catalanes diumenge sigui el dia més càlid d'aquesta situació. És a dir, que encara es poden superar més aquestes temperatures, i amb l'afegit, que això és el que ens fa cridar més l'atenció, no? Sobretot pel que dèiem dels grups de risc, les nits, que les nits seran molt càlides. A pràcticament tot Catalunya, mínimes aquesta pròxima matinada de 20 a 25 graus, però és que hi haurà moltes comarques, sobretot cap al nord, cap a l'Empordà, l'àrea metropolitana de Barcelona, que amb prou feines baixarà dels 30 graus gran part de la matinada, amb el que suposa de desgast venint ja de la calor que venim d'aquesta tarda. I en general, el cap de setmana, molt de sol, tant dissabte com diumenge, a l'espera de que hi hagi alguna tempesta seca que podria afectar el Pirineu, sí, per això seran molt locals, però vindria a afegir una miqueta més aquest component d'augmentar el risc d'incendi forestal per aquestes tempestes, clar, que van acompanyades, sobretot, de ratxes intenses de vent. Però tenim una bona notícia, que més o menys ja l'insinuàvem ahir. Vols que acabem amb això?
0: Vinga, sisplau. Dimarts. Dimarts és el dia.
3: Sí. Dimarts comença a baixar la temperatura, però com partirem de valors tan alts, doncs no es notarà massa. És molt probable que el cop de gràcia aquest estiu tan etern, això no vol dir que no vingui després calor, però aquestes calorades tan, si em permets l'expressió, tan bèsties que estem tinguent, tocarien a la seva fi a partir de dimarts, i és molt probable que a mitjans de la setmana vinent tinguem tempestes i unes temperatures ja més pròpies per les dates en les que estem.
0: Gràcies, Carbó. Hidrata't molt, i paciència als oients. Bon cap de setmana.
3: També, que gaudiu com pugueu d'aquesta situació. Tinguem present que s'acaba.
0: Ho intentarem. Fins salut. Dilluns. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:27 d'aquest divendres 4 de setembre. Joan, què ha de sonar?
4: Home, per favor, Aitana.

0: Aquesta és una de les cançons del Cuarto Azul de l'Aitana, és la que té amb el Barri Vic. És un artista que, si no l'heu escoltat, us recomano que l'escolteu. A més, va actuar, va fer doble concert al Primavera Sound aquest estiu.
1: Jo t'he de dir que és de les que m'agrada, aquesta.
0: Val molt la pena, i és de les millors de l'àlbum de l'Aitana, estem d'acord. Aquesta de Tranquis. Tranquis, no?
1: Sí.
0: La jerga.
1: Això és molt, a casa es diu molt, això,
0: de tranquis.
1: Tu i jo ens ho diem, en algun moment que ens agachem, de tranquis.
0: Sí, exactament. Bueno, Aitana, que presenta avui a Barcelona el seu àlbum Cuarto Azul, i arranca la presentació, perquè són 4 concerts en total. Avui, demà, dilluns i dimarts, són unes 74.000 persones en total, tot venut de fa temps, i això que fa poc més d'un any l'Aitania va actuar a l'Estadi Olímpic, també al Gran Estadi.
1: Sí.
0: I llavors és veritat que va ser una gira diferent, perquè el concepte del concert, bueno, es deia Metamorphosi Season, que era una mica més la retrospectiva a la seva carrera, doncs tot el que ha anat fent, que l'Aitana, escolta, 2017 va sortir d'OT, i des de llavors té 4 àlbums, eh? Mira...
1: Una dècada, doncs?
0: Una dècada, l'Aitana. Wow. Mira, una de les que més van sonar i de les que més són clàssiques de l'Aitana és aquesta. Aquesta, per mi, jo sempre que penso en Aitana

0: dit en plan, això ja prou, aquesta cançó ja prou. I n'hi ha d'altres, jo que sé, la Formentera i tot. Es veu que aquestes ja, bueno, és una etapa, no, igual és una etapa passada. En
1: evolucionen i no és que s'avergonyeixin, però...
0: Però en algun moment ja s'han de deixar de cantar, no? Bueno, aquest concert venen les del Cuarto Azul, que són moltes cançons i molt bones. Hem escoltat la primera de Tranquis, però també n'hi ha una molt famosa, que és, home, aquesta, 6 de febrero.
2: Porque todavía te quiero.
0: Després n'hi ha una altra que és amb la que s'acaba l'àlbum, que per mi és una de les millors, que és La Chica Perfecta.

0: que és amb l'Alaska.
1: Ah, és el que t'anava a dir, aquesta és la que fa amb l'Alaska.
0: Aquesta és la que fa amb l'Alaska.
1: Mítica, l'Alaska.
0: Em sembla meravellosa, aquesta cançó.
1: Home, és ajunt de dues generacions.
0: Sí, mira aviam si canta l'Alaska. Bueno, és el següent estribillo, però bueno, us la podeu posar a Spotify i surt l'Alaska, canta. La cosa és que ja des de primera hora del matí, ho han explicat a l'Aquí Catalunya, amb la Marina Fernández, han anat connectant amb el Palau Sant Jordi perquè... Ah, mira, ara la...
2: A vestir impecable, por dentro llora y se siente miserable, y todo el mundo le dice lo increíble.
1: El que he ballat jo amb Alaska.
0: Em sembla un bon crossover, aquests,
1: sí,
0: aquests
1: sí,
0: dos.
1: Sí, sí, sí.
0: L'altre hi vaig veure un vídeo, no té res a veure això, però... com que les estrelles més veteranes han anat seleccionant les successores,
1: clar, diguéssim. S'han fet padrines de...
0: La Madonna amb la Sabrina Carpenter,
1: clar.
0: Hi havia la Cher amb la Dua Lipa, també van aparèixer, i després hi ha l'Olivia Rodrigo amb el
1: The Cure. Amb el Robert Smith.
0: Exacte, amb el Robert Smith.
1: Que el van veure.
0: Així que, i ara, doncs, mira, l'Aitana amb l'Alaska. Bueno, el que estàvem dient, que és que al Sant Jordi, des de primera hora del matí, hi havia molta gent ja, molt perquè volen ser a davant de tot, i ja hi havia alguns que, tot i haver arribat molt d'hora, deien que ja anaven tard, perquè hi havia molta gent.
3: No, he arribat a la una, però crec que tindria d'haver arribat abans.
4: Hauríem d'haver venit abans.
5: Sí, ahir vaig dormir a Girona per poder agafar una AVE avui superaviat al matí, he agafat l'AVE a les 6:30 i he vingut cap aquí.
0: Hi ha anat la Júlia Domènech aquest matí, ha vist moltes cadires de càmping, molts entrepans, samarretes personalitzades... I molts pares, també.
6: Acompanyo la meva filla per al concert de l'Aitana. Va ser els primers dies que van sortir i les vam comprar. Des de les 7:30. Sí, me'ls posa molt la meva filla. A força d'escoltar, les acabes cantant. La de les Babies.
0: No, mira,
1: quina meravella de pares.
0: La Júlia ha anat preguntant, quina cançó no pot faltar aquesta nit?
7: Té música del cielo i duele un montón de espirmeti.
8: Andables con él.
9: Doncs em vas a quedarte amb música en el cielo. És que realment en quasi totes.
10: Bueno, la de más, que és la que m'agrada a mi. Pensando en ti, m'hauria agradat que la veia de cantar.
6: La de les Babies.
0: Bueno, el dubte és... Em falta una.
1: Ningú, com ningú ha dit? La més famosa, la que sona a tot arreu.
0: Home, per favor, va, que soni.

0: aquesta cançó la tinc gravada al cap, tipo, ja com un taladro.
1: Jo també. O allò que diuen del cuc al cervell.
0: No puc més, ja. I és a la que sona, ja no la puc treure del cap, ja...
1: Ho enganxa, eh?
0: Enganxa, però l'he acabat odiant, ja.
1: Tres bodes he anat, tres bodes he vist com les núvies cantaven.
0: Aquesta cançó? Però què dius?
1: Bueno, perquè se senten superestrelles. De veritat que s'ha posat de moda.
0: Prou, aquests... La gent ha de parar a fer aquestes coses als casaments.
1: És així.
0: I tu, amb quina cara et quedes? O sigui, eren molt amigues teves?
1: Sí, sí.
0: Bueno,
1: més joves, evidentment.
0: Doncs la gent que avui podrà anar a cantar Superestrella al Palau Sant Jordi, i de fet hi ha una de les nostres companyes aquí, la Gemma Alegrí, que m'ha dit que és la cançó que més vol escoltar, aquesta Superestrella. No

0: dos anuncis que tenim aquí a la Mònica Planes, que farem un tema que, si heu estat atents a com s'ha cobert tot el que s'ha dit i explicat sobre Ceuta, us interessarà, segur que sí. Ara tornem.
1: El balcó.
2: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País

0: 7:38 sona la sintonia de la Mònica Planes, però és divendres. Mònica Planes, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: T'agrada estar bé aquí els divendres?
1: M'agrada molt, sí, sí.
0: Està bé els divendres.
1: És un altre ritme, no? Potser,
0: sí.
1: o un altre...
0: Potser que parlarem més lent.
1: Un altre estat d'ànim.
0: Sí, és el millor dia de la setmana, depèn com ho miris.
1: Sí, estic d'acord.
0: No,
1: el
0: sí.
1: Divendres fa, és com que fa més il·lusió.
0: Sí,
1: no?
0: Ja està, sortirem d'aquí, cap de setmana. Tema imprescindible avui.
1: O inevitable,
0: Ceuta,
1: no?
0: Inevitable. Jo, n'hem de parlar,
1: sí.
0: No per la crisi migratòria, que n'hem parlat aquesta setmana, sinó una mica per l'aterratge de les estrelles mediàtiques a la ciutat. Tot el que hem vist. Jo, si et sembla, perquè els oients s'ubiquin, perquè no sé si ho van seguir, com van començar els diferents programes dilluns. Tu no tenies cap dubte que les estrelles estarien a Ceuta, no?
1: No en tenia cap dubte. A més, amb aquesta sensació de que ara comença la crisi migratòria, saps? És a dir, com
0: quan
1: si
0: jo
1: els
0: arribi.
1: Fets... Ah, exacte. Els fets s'han esperat perquè arribin aquestes estrelles, no?
0: Clar.
1: És com que les coses importants no passen fins que aquestes persones no hi són.
0: Per exemple, no comencen si no ha arribat Susana Griso.
2: Muy buenos días, arrancamos la temporada número 21 ya desde Ceuta, cumpliendo así nuestro compromiso de informar desde el corazón de la noticia. Estamos en la playa del Trampolín. Es la imagen de la vergüenza, un despropósito, un fracaso colectivo. Una imagen que no es propia del primer mundo. Un mes después de la entrada de 72.000...
0: De Susana Griso, també hi estava allà, no sé, ubicada per allà, bastant a prop devien estar. No sé si s'hi devien veure, no?
1: No sé si es deurien arribar.
0: Això sempre m'ho pregunto jo.
1: O hi ha el moment aquell de la salutació dels famosos, que se saluden perquè són famosos.
0: Exacte. O el moment dels productors de no, perdona, que aquest tros de la platja és per mi. Això també deu haver-hi batalles.
1: És possible, però deixen que es barallin els subalterns.
0: Home, evidentment.
1: Perquè elles ho fan tot amb una gran elegància.
0: T'imagines? Si no, seria molt fort. Ana Rosa Quintana.
3: Hoy volvemos donde tenemos que estar. Volvemos a sus calles.
4: Mucho peor. Muy mal.
5: Está peor.
3: Volvemos para estar junto a Ceuta.
0: Bany de masses, eh? L'Anna Rosa Quintana.
1: Absolutament, amb la gent fent-li regals. Ara, tenien les senyores limitades per una tanca, de tal manera que no se li acostessin massa, tampoc. És a dir, que la proximitat està bé, però la tanca al mig, eh?
0: Ens queda a 4, hem vist a Tele3, Tele5, com no pot faltar Iker Jiménez a 4.
6: Muy buenas noches, queridos amigos. Esto es Horizonte y esto es Ceuta. Sobre si hay normalidad o no, ya opinarán ustedes. Quiero que nuestro compañero Alex grabe esta especie de poblado que ha surgido pues en unos días, de la nada, que se construye y reconstruye.
0: Comentari a part les musiquetes que tots tenen per sota.
1: Per sota, per donar aquesta sensació d'èpica. És a dir, veuen com un plantejament èpic el fet que ells baixin a veure aquesta situació, no? És aquesta sensació de que l'elit del periodisme no té cap problema amb arribar a la situació d'estar al costat d'aquesta misèria, d'aquesta situació de pobresa, d'aquestes platges que ells les han convertit en una mena de decorat, no?
0: Sí, sí,
1: de decorat
0: el plató...
1: que els hi va bé per enaltir una mica el seu paper, el seu rol i una mica de ara, és ara, a partir d'avui, que explicarem la realitat del que passa aquí.
0: I sobretot amb una crítica directa a Pedro Sánchez.
1: Hi ha aquesta indignació perquè Pedro Sánchez ha estat de vacances, no sé on estaven aquests periodistes...
0: On eren ells,
1: on
0: exacte.
1: On eren ells, mentrestant. Però hi ha aquesta sensació d'indignar-se i de convertir-se en exaltadors de l'estat d'ànim, no? Crec que més que aquesta voluntat d'anàlisi i de relat molt esbiaixat, per altra banda, han sigut un factor d'exaltació i de provocació en la població.
0: Arriben amb helicòpter?
1: Hi ha hagut imatges de Carlos Herrera i Ana Rosa Quintana mirant Ceuta des de dalt de l'helicòpter i després baixant de l'helicòpter, que és una miqueta baixen els déus del periodisme a actuar, a veure, a donar les mans, a tocar i a deixar constància dels fets. No?
0: I l'outfit. És que això és important, també.
1: A mi això em treu de polleguera, que és el contrast entre la sofisticació d'aquestes figures. Si no recordo malament, Susana Griso apareixia amb 4 vestits diferents. És el dia que es posen els texans, que és com el model de batalla. Sí, Ana Rosa es va posar bambetes, sí. Bambetes, que la bambeta per trepitjar el terreny és important. I aquesta sensació de que la seva sofisticació contrasta amb tot el panorama que tenen al voltant. I llavors hi ha aquesta idea de videoclip que a mi em molesta, que és Ana Rosa Quintana passejant entre les barraques de la sí. platja, amb la mirada perduda, amb cara de preocupació, la música de fons, i aquesta idea de és molt greu tot això que està passant i a mi m'afecta molt, no? Crec que és una posada en escena que té més a veure amb el jo d'elles que amb els fets. Mm.
0: I molt centrada amb els ciutadans de Ceuta, i perquè tenen molt clar on s'aturen i amb qui parlen.
1: Exacte. És a dir, està molt clar que han anat a fer costat als ciutadans de Ceuta. Nosotros os daremos la voz, todos los españoles somos Ceuta, no os preocupéis que a partir d'ara, que això em va cridar molt l'atenció, aquesta idea de no, explica-m'ho, perquè a partir d'ara nosaltres farem coses.
0: Som
1: no?
0: la solució,
1: com si també fossin la solució al problema que té la ciutat i com ells gestionaran allò perquè se solucioni més de pressa. I sobretot aquesta sensació de no ho sé, és que és una mica desesperant, no? Però
0: sensació de pornografia.
1: De pornografia absoluta de la seva feina, sí.
0: No només desembarquen ells, Risto Mejide
1: també té a veure amb aquesta idea de jo. I de fet, a Risto Mejide, Iker Jiménez i Nacho Abad,
0: sí.
1: Crida l'atenció l'ús que fan del jo, és a dir, són a Ceuta per parlar d'ells i dels seus sentiments respecte a allò que estan veient, no? A partir d'ara us explicarem la veritat, i llavors a partir d'aquí és curiós aquest ús del jo que fan servir.
0: Has triat un tall del programa de l'Iker Jiménez.
1: Mhm.
0: Ell va caminant, no?, per la platja.
1: Sí, i va entrant a les tendes improvisades, sí, que hi ha en aquest campament a la platja del Trampolín, i crida molt l'atenció la condescendència i la superioritat amb la que tracta aquestes persones. A més, tractant-los d'amigo. Oye, amigo, ¿qué? ¿Un huevo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú de dónde eres? Vosotros dos amigos, ¿no? I, és a dir, de tractar l'altra persona des de la teva superioritat.
6: Buenas, fuego, aquí están. De Marruecos, de Marruecos. Todo Marruecos, todos de Marruecos.
5: Algeria.
6: Ajá. ¿Qué estáis cocinando?
7: ¿Es
6: milk, leche? ¿Leche? Ah, tú, Algeria. Perfecto. ¿Pero os lleváis bien? ¿You speak English? You are from Morocco?
7: Yes.
6: And he is from Argelia? You don't have problems between Argelia and Morocco? All is calm? All calm?
5: All calm. Tranquilo, amigo.
6: Tranquilo, amigo.
5: No.
6: Sudán también?
5: Todos, yes.
6: Also Sudán? Thank you.
1: El tranquil·lo amigo l'anava repetint diverses vegades. Era molt tard a la nit, perquè el programa s'emet molt tard a la nit, que hi havia una situació com de calma i d'una hora doncs, que la gent ja es recull més, sí, per, no? I la manera com
0: ell hi posa
1: la
0: tota
1: seva
0: no?
1: vehemència a l'hora d'anar posant el cap a dins de les tendes, moltes vegades li deien que no volien ser filmats per una càmera, llavors tranquilo amigo, no passa nada, no, però és fins i tot molest. I després una altra cosa és que aquests personatges quan volien dialogar amb tots els migrants, ho feien sense o sigui, no han pensat en la traducció. És a dir, esperaven que fossin les altres persones que parlessin amb el seu idioma, no? I dius, home, si tu tens interès en el relat d'aquestes persones, en saber què els estan passant, com han arribat fins aquí, quina idea de projecte tenen en les
0: que
1: properes...
0: Interessant.
1: Que és de saber escoltar aquestes persones i en quina situació es troben i com viuen ells aquest procés... Tu t'has de preocupar de
0: produeixer o buscar un traductor,
1: buscar una persona que podrà traduir, que podrà fer de mediador en aquestes converses i que poder-los escoltar, no? I en canvi, això no ho han fet. Després a Susana Griso no s'aturava, és a dir, continuava caminant en comptes d'aturar-se a escoltar. I, a més, estava sempre gravat. És a dir, mentre entrevistava les dones de Ceuta en directe, tot el moment en què interactuava més breus amb tots els migrants, ho feia gravat. I estava editat.
0: Editadíssim.
1: De tal manera que llavors era ella... qui resumia? Bueno, dicen que están aquí desde hace un mes...
0: Però clar, era amb un curs accelerat
1: un muntatge,
0: segurament, també.
1: Exacte. Del que pescava, del que li deia la gent que per les dificultats amb l'idioma, doncs, podien dir paraules molt breus, era molt difícil entendre'ls, no? I és aquest desequilibri entre la veu i les explicacions que dones a unes persones i a les altres. Després també les preguntes que li feien a la gent de Ceuta. Has dormido muy poco, ¿verdad?
0: Tienes miedo, ¿no?
1: Tienes miedo. Aquesta idea de la por a sortir al carrer. Quan després no vèiem com es traduïa aquesta por d'una manera real, amb imatges, perquè expliquessin si existeix aquesta por, de quina manera l'espectador ho pot constatar, no?, que això realment és així. Era més una idea de reiterar un relat,
0: sí,
1: més que no pas fer-lo evident.
0: Fet
1: amb imatges.
0: Fet a mida,
1: no?
0: Diguem-ho clar, i tergiversat. En boca de todos, de Nacho Abad, muntatges de desesperació global molt crispants.
8: A mí me dan ganas de llorar. Lo estamos pasando mal.
9: ¡No, mire! ¡Únete!
10: Es que no podemos más, yo estoy de verdad ya harta. Nuestra ciudad está invadida. No podemos salir con normalidad. No, nuestros niños, nuestros mayores, nosotros mismos, los jóvenes. No, yo no puedo más, de verdad, que no puedo.
1: Aquest muntatge sonor entremig de les intervencions,
0: sí,
1: és com per elevar una mica aquesta sensació de crispació, de drama, d'agafar tot el que és més tens per incrementar precisament aquesta tensió que crec que respecte al relat que hi ha hagut durant tot el mes d'agost, de cop va pujar molt la intensitat. I a més és un element que es retroalimenta, és a dir, quan la gent de Ceuta veu que arriben les persones que reconeixen més fàcilment de la televisió, que arriben amb helicòpter, que desembarquen equips sencers de televisió amb les estrelles que coneixen, això provoca
0: el seu propi dramatisme,
1: esdevé catàrtic, no? I aquí és com es va retroalimentant la situació.
0: Un exemple més que deies de l'egocentrisme.
11: Fíjense, el jueves se lo dije, que les iba a ver por la noche, que los iba a buscar por la noche. Es más, miren la agenda oficial de Elma Sainz para ese día. Elma Sainz, ahí lo tienen. Asiste a la recepción ofrecida por la embajadora de Marruecos en España. Toma ya, allí iba a buscarla yo, a ella. Y un periodista busca respuestas y exige explicaciones. No siempre lo hace con un micrófono, ¿eh? Hay veces que sí, pero otras veces se va a palpar el ambiente, a tener conversaciones en voz baja, a enterarse de qué está pasando, a escuchar lo que se comenta en los corrillos del poder. Y eso también es periodismo. Así que ni traidor, ni vendido, ni cobarde. Yo no fui de fiesta a bailar y a emborracharme mientras Ceuta era invadida, que es lo que algunos han querido vender. Ni bailé ni bebí una gota de alcohol. Reto a alguien a que demuestre lo contrario.
0: Però i això?
11: Jo fui a l'embajada de Marruecos a trabajar.
1: Que... aquí, de cop, una mena de melodrama que té a veure amb no sé quins problemes que ha tingut
0: amb alguna Nacho cosa.
1: Abad,
0: sí.
1: No sé, el tenia a veure amb les xarxes socials.
0: I ell es fa el protagonista.
1: I llavors
0: de
1: es converteix ell en el seu drama personal. Que, i a més, en aquest moment de ràbia, de perdre els papers, del periodista perdent els papers, crec que ja ha perdut tota autoritat possible, no? És a dir, el nivell nivell d'indignació, de, no sé, d'estat de còlera que demostra amb els fets, com si a més tot depengués d'ell, és d'un egocentrisme absolutament cínic.
0: Dos exemples més. En el cas de Risto Mejide.
12: Muy buenas tardes. Por decir algo, son las 15:33. Aquí estamos en Ceuta, tal como prometimos. Aquí arrancamos la temporada en una situación que sinceramente no nos ha... ojalá no hubiéramos tenido que narrar jamás, ¿verdad? Dejadme empezar por contaros por qué hay que estar aquí. Hay que estar aquí no para pasearse ni para lucir el palmito en una situación ni hacerse las fotos o los vídeos o lo que sea. Aquí hay una situación crítica. Y aquí hay una situación crítica y lo notas en cuanto pones el pie en la calle, en cuanto empiezas a hablar con la gente. Ha sido bajar de la furgoneta que nos llevaba hasta aquí y la gente te empieza a dar la mano, te agradece que hayas venido. Te dice gracias por venir a contar lo que está pasando.
0: Excusatio non petita, accusatio manifesta. No he olvidado decir el permiso. Sí.
1: Sí, ho ha de dir.
0: Ho ha de dir perquè...
1: I a més, com si ho fessin els altres, però ell no. Perquè ell ve allà a explicar la veritat. No? De dir, no, jo no vinc a fer això perquè el que explicaré jo és la...
0: I deixeu-vos d'hòsties que jo sóc el millor i que he vingut a fer el millor. Jo volia posar-te del Nico Castellano, que és l'enviat especial de la SER. Ell precisament a la ventana d'en Francino feia precisament una reflexió que va molt d'acord amb el que estàs dient tu.
13: ¿Qué periodismo están haciendo en programas de infoentretenimiento televisivo, en algunos medios escritos y en algunas radios sobre esta noticia? ¿Qué periodismo, qué mensaje estamos trasladando? ¿Es verdad? ¿Es veraz el mensaje que estamos trasladando sobre las supuestas violaciones, las supuestas enfermedades, el supuesto ambiente de inseguridad en Ceuta? ¿Es verdad exactamente así? ¿Damos los datos precisos? ¿En cuánto tenemos responsabilidad sobre que la gente de Ceuta tenga miedo, sobre todo la gente más mayor? Bueno, creo que si fuéramos honestos deberíamos hacer un ejercicio de autocrítica, porque a mí no me representa buena parte del periodismo que he visto, sobre todo en el show del lunes en esta ciudad autónoma, de gente que en su vida había pisado Ceuta y que de repente le importa mucho los ceutíes.
0: Tal qual.
1: Té tota la raó. A més, és dolorós quan tu tens una especialització i un nivell de coneixement molt, i una sensibilitat davant d'aquestes situacions, d'un bagatge que et dona treballant en terrenys tan delicats i tan complexos, veure com després arriben aquestes persones i ho fan malbé tot, no?
0: Tal qual.
1: Jo crec que el que hem vist són això, periodistes com a figures d'exaltació i de crispació, que... són instruments al servei d'un determinat relat polític que no té res a veure amb la resolució de la crisi migratòria, sinó en fer caure Pedro Sánchez, no? Que és el relat de fons que hi ha en tot això.
0: Tal qual. Abans que marxis, estem a les portes de l'11 de setembre. Tens dues recomanacions boníssimes.
1: Sí, de cara a aquesta setmana que ve, que hi haurà molts homenatges.
0: Parlarem amb calma de la primera ara, perquè necessito més temps. És que em sembla el documental del segle.
1: És un temàs perquè realment enganxa, és la supervivent. Dimarts el faran l'emetran al Sense Ficció i a partir del dia 11 el trobareu a Filmin. Sí? És un documental de Quique Maillo i Marcos Goicolea sobre la història de la Tania Head, una dona de Barcelona que es va fer passar per una víctima de l'11 de setembre.
0: L'Alicia Esteve.
1: L'Alicia Esteve, que curiosament m'ha sorprès en el documental que intenten protegir el cognom real d'aquesta...
0: Clar, però busques una mica...
1: No, i a més, quan La Vanguardia també es va fer ressò de tota aquesta notícia per les implicacions que tenia...
0: És una mica el nostre Enric Marco, no? La segona Enric Marco.
1: És exactament el mateix amb notícies diferents i us he de dir que enganxa molt, però en podem aprofundir. Hi ha elements molt comuns que connecten amb la segona recomanació que us faré, que és 11S Unidos por la Tragedia, un documental de National Geographic que trobareu a Disney Plus,
0: sí,
1: on fan el retrobament entre persones que es van ajudar en el moment de la tragèdia, en els atacs. És a dir,
0: aquest és seriós, deu ser duríssim, aquest, no?
1: Aquest és dur. A National Geographic el 2021 ja va fer històries de víctimes. En aquest cas són retrobaments de persones que no s'havien vist en aquests 25 anys. És a dir, que es van acomiadar en el moment de la tragèdia quan un ajuda els altres a salvar-se, no? I amb un element en comú que, del que potser s'ha parlat poc respecte a les víctimes, és el sentiment de culpa del supervivent, que és un terreny
0: on... Perquè ells i jo no, no?
1: Exacte.
0: Tinc ganes també que vegis Cronos i me la comentis. Quantes coses farem els divendres? Mònica Planes, una abraçada molt gran. Ens veiem divendres que ve i res, 2 minuts, que tenim aquí el Zotero ja.
14: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
15: L'àlbum de records d'en Toni Bassas.
16: Vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona el desembre de 1981. Acabava de fer 20 anys. Em van trucar en Joan Castelló Rovira i l'Àlex Botines demanant-me per incorporar-me a les transmissions de futbol en català que aleshores havia començat, feia 5 anys, Joaquim Maria Puyal, que feia equip amb Eduard Boet. Vaig tenir en aquell moment la impressió, i 30 anys després puc confirmar-ho, que poques vegades una trucada telefònica m'ha fet tanta il·lusió i ha sigut tan important en la meva vida.
15: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
17: Aquest dissabte el Tot és comèdia.
18: Acaba de passar alguna rambla, 5 ambulàncies. I
17: total 4... Comencem temporada amb una de les grans actrius del país, Mònica López. Després de triomfar la sèrie Rapa, Premi Ondas, ara torna amb la pel·lícula Cronos sobre els atemptats de la Rambla. La tindrem aquí al programa. I també... Aquest dissabte farà 50 anys justos de la primera retransmissió de futbol en català amb en Puyal.
19: L'afany de traduir-les al català ens portés a dir valo peu, sacada de cantonada, naturalment.
17: En Puyal es va inventar un nou llenguatge per retransmetre futbol que comentarem amb l'escriptor Màrius Serra.
14: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
20: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
21: Si saps on vols anar, na-na-na-na.
14: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Positiu, ja estan aquí els Oteros. És que m'estic saltant la sintonia. És que tenia ganes ja de saludar-vos, perquè he començat ja, durant la publicitat ja estàvem parlant. Com esteu, Miqui, Malcom?
1: Superbé, superbé.
2: Millor que mai.
3: Sí, hem fet la primera birra del post-estiu.
0: Ja està. Sí. Esteu morenos, esteu relaxats.
1: Tot l'estiu, els divendres, cap a aquesta hora, començava a parlar sol. M'explicava.
3: Tu saps que arribo de viatge...
0: Jo he estat... I deies,
3: jo he de dir que arribo d'un viatge llarguíssim que he fet així a l'estranger, un avió, després, com que hi havia vaga a l'aeroport del Prat, la meva família va marxar a casa, però jo em vaig quedar 4 hores més esperant aviam si arribava unes maletes que no van arribar. Bueno, aquestes, després un viatge de 28 hores, la típica.
0: Un moment, d'on venies?
3: En aquest cas venia de Mèxic via Estambul, però havia fet un viatge llarg.
0: No normal, Mèxic-Estambul.
3: I aleshores pujo al taxi i sento la meva veu i dic, no, pot canviar?
0: Una reposició dels
1: ulleres.
3: Perquè sóc jo i no em suporto.
0: Va, i digue'm què va dir el taxista.
3: Va dir, no, em va dir, ¿es usted? Sí, és veritat, és veritat. Vale, va, no, va dir, déjalo un rato, ara lo quito. Com dient, vull comprovar que la veu no se va.
1: Digues que a Calafell et pregunten pel teu cosí, també.
3: Bueno, això és una cosa increïble.
0: Què ha passat? En sèrio?
3: Sí, perquè, clar, jo ara...
0: Com està el teu cosí, Miqui?
3: Clar, dic, no, ara m'he fet d'un petit club de poble d'allà de Calafell, que hi ha una piscina, tal, i, bueno, i una pista de tenis i tal, i la gent d'allà, que és molt maca i que la conec de tota la vida, em deia, no, sí, jo els divendres t'escolto amb el teu cosí. és veritat que és el meu cosí.
0: A mi a la piscina em van preguntar, els divendres acabaràs amb els Otero, no? Vaig dir, sí, però una mica com una amenaça de... Clar. No et parlo si ho canvies. Dic,
1: el que
0: passa
1: que trobo
0: que
1: estem ja decebent aquestes expectatives, perquè vam acabar la temporada amb un capbussó a la Barceloneta.
0: Ha estat molt
1: entrant
0: comentat.
1: Entrant en el mar. Llavors, clar,
0: molt comentat. M'ha preguntat molt per què Malcom no es va tirar a l'aigua.
3: Perquè estava malalt.
0: Estava malalt, és veritat.
3: I vaig fer la retransmissió.
0: Però és rodona la retransmissió, perquè tu i jo, Miqui, no sabíem, mentre ens tiràvem a l'aigua per acomiadar la temporada...
1: Que ella estava fent la retransmissió.
0: Que ho va quadrar. No, sabíem com...
1: Jo em vaig girar i el vaig veure xerrant, vaig dir, aquest està fent, no?
0: I a més, la va clavar.
1: El flaqui.
0: Perfecte. I així es va acabar.
1: Però realment... Clar, estem decebent les expectatives perquè la tornada hauríem de fer el mateix, però sortint de l'aigua, en plan...
0: Clar.
1: No som Daniel Craig, ni tu, Halle Berry, Anna, però sortir de l'aigua.
3: No? Sí, fa.
0: Com la pel·li de les piscines, no? Hem anat surcant mars, no? I sortim d'un altre cop.
1: Clar, una elipsi d'un any i mig, ja hem tornat, no?
0: Bueno, com dèiem ahir. Ves tirant cap a la Barceloneta i ja... Bueno, què volíeu avui? Rutina, no?
3: Bueno,
0: mira, la Laura em diu, parlant de la rutina, i dic, clar, no podia ser la tornada.
1: Primer celebrar, perquè...
0: Curraran, m'ha dit.
1: No. A nosaltres se'ns va dir que com més naturals érem i més espontanis, millor. Si no preparàvem el tema, sortia millor. I una part també té a veure amb celebrar la fi de l'estiu, perquè hi ha una cosa també com dels últims dies de l'agost,
0: sí,
1: que són com un diumenge a la tarda.
0: La bola, llarg, no? La bola llarg, de... Sí.
1: És una mica la bola de nervis, sí, del diumenge a la tarda, carrusel, sí, deportivo, mercat de fitxatge.
3: I aquest síndrome postvacacional que jo
0: comença,
3: el tinc de
0: llavors. Comença dimarts...
1: Ja gairebé, sí, millor com que ja està, no? O sigui, com que...
0: Ja, però jo he canviat la tècnica aquest any. He dit, no, la bola hi era, perquè no la pots treure. Però vaig apurar fins l'últim moment de diumenge.
1: Sí. O sigui, com...
0: Sense preparar-me.
1: Això no s'està acabant.
0: Sí, perquè anys enrere havia agafat tots els diaris i me'ls havia llegit com els de l'última setmana, tot, revisar... No.
1: No.
0: Vaig dir que passi el que sigui ara. No està mal,
1: No, jo vaig tornar després d'un mes i mig a poble, realment semblava, jo i els meus nens especialment, cocodrilo d'Andí, perquè no sabíem ni interpretar el codi de colors d'un semàfor... Però realment s'ha d'acabar com una... Les coses necessiten rituals. Llavors s'ha d'acabar, per exemple, amb una cançó. La cançó podria ser aquesta, per exemple, no?

0: Mola molt com decretar com la fi de l'estiu.
1: No es posa manera. Tristíssim.
0: És que aquesta aquest saxo, realment aquesta cançó sembla Roy Orbison, o sigui, és molt més guai del que, sí, del que sí. No, la seva fama parla
2: d'ella. Sí, no, però té una cosa, a mi em posa melancòlic perquè ja dius, és veritat que s'ha acabat l'estiu. Jo tinc síndrome d'aquest postvacacional des de fa 15 dies, més o menys, que començo a veure això, un diumenge llarguíssim, que començo a veure, ja s'ha acabat aquesta felicitat. Després d'aquest viatge estàvem amb els nens a Calafell, ens movíem en bici. Jo pensava, això, les bicis s'ha acabat, ja s'ha acabat.
0: La imatge és quan aparques la bici.
2: Oh. Sí, sí, sí.
0: I penses, no et veuré fins d'aquí un any, en alguns casos.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Com aquest moment animista d'aparcar les bicis en diferents colors.
2: Com deia Fernan Gómez, les bicicletes són per al verano.
1: O el moment en què dius, rento la tovallola de la piscina o la deixo aquí fins l'any que ve.
0: I després que tothom recorda més o menys com que quina va ser la seva primera tombarella, però ningú sap qui serà l'última, no? I amb l'estiu passa una mica el mateix, no? Vull dir, és el primer gelat, el primer cop que, no? Que fas un bany al mar, etc. Llavors a l'estiu, a mesura que avança que l'agost, no? Enfila la recta final, comença a dir, és l'últim cop que faig això, en sèrio?
1: Sí.
0: És l'últim ja. És l'última migdiada.
2: I a més, l'any que hi ha hagut menys meduses al mar.
1: Sí.
2: Perquè ja feia massa calor. L'aigua estava massa calenta per les meduses.
0: No,
2: estaven tots al nord buscant el Mickey.
1: No hi havia ni mosquits a molts llocs.
2: No. A l'última setmana, després de les pluges...
1: Ni formigues.
0: I això que ha estat un estiu bastant emocionant en molts altres casos, vull dir que a mi, per exemple, m'han evacuat d'un poble per un incendi, vull dir, això està bastant
1: bé. Això va passar?
0: Sí, sí, quan estava al poble de la meva dona. Realment no passava res, tret que el cel era taronja.
1: Però us vau espantar?
0: No, feia com un olor a l'aire a cendrer increïble. I bueno, no, això no passa res, fins que comencem a veure els cotxes de la Guàrdia Civil, la megafonia a l'església dient tothom surt ara cagant llets de les cases, els iaios amb les cartes a la mà que volien jugar la partida igualment no s'entraven de què estava passant. I realment va ser
1: ja
0: així,
1: ja continuarem la partida.
2: La partida, això és sagrat, home.
0: Clar, vam estar evacuats uns dies, vull dir que...
1: Ah, uns dies?
0: Sí.
1: I on vau anar?
0: Però la ciutat més propera. Sí, volíem portar un pavelló i tal, el vam mirar i vam dir, mira, per què
1: no anem de... Però era estiu i tot amb bon humor, no?
0: Clar, aquí era a finals de juliol encara. Llavors tot té una mica de gràcia, però eclipse també. O sigui, estem parlant d'incendis, vull dir, no ha faltat absolutament res.
2: Clar, però Miqui era al nord. Nosaltres hem vist l'eclipse aquí perquè es podia veure, però clar... on estava el Miqui, no sé si es veia gaire bé.
0: No, és que el...
1: Vols rotllo... fardar? On has estat?
2: No, jo el vaig veure a Calafell. Es veia perfecte.
0: Es veia bastant bé, però clar, a la meva part era com... És la Mariña de Lugo, que és com la costa cantàbrica, tocant amb Astúries. On
1: però no era complet allà, aviat. No?
0: Allà era totalment complet. Vull dir, els gràfics deien que era 100% d'eclipsi.
1: Van començar
0: a arribar mogollon d'alemanys, danesos, americans... Penya de tot arreu per veure l'eclipsi, que clarament no tenien com la jurisprudència climatològica del lloc, o sigui, com jo sé, el cel sempre de la meva regió, que de mons pares, que d'altra banda és una regió privilegiada en molts sentits de bellesa, etc. Sempre defineixo el cel com un tupperware cap per avall. O sigui, hi ha un tel de núvols constant i tal. I llavors s'anava omplint de danesos i tal, i jo pensava...
1: I tu paties per ells i no veuran res.
0: No veureu absolutament
1: res. I ningú us ha preparat psicològicament.
0: Ningú us ho ha dit, i llavors, clar, vam fer un rally buscant el sol i tal, i vam anar a parar a una muntanya, un descampat, a un camp, no? Molt elevat, on no hi havia ni un núvol. Vam veure tot el procés, 55 minuts, i quan en quedaven 5... Va fotre... Però Usain Bolt, el banc de boira era Usain Bolt. I va tapar justament l'eclipse.
1: No.
0: T'ho juro. I llavors vaig posar benzina. Quan vaig baixar a la muntanya, tio, vaig veure un mogollon de hippies danesos i tal que iniciaven el seu trajecte de tornada cap als seus països, tio,
1: i no havien vist res.
0: Però a més és que va ser l'últim... Va ser còmic, realment. A l'últim moment. I tu el vas veure perfectament.
2: Perfecte, no t'és perfecte. Vam veure... des de la platja gairebé, i després vam anar a sopar.
1: Et va emocionar?
2: La veritat és que sí. La veritat és que vaig una mica com plorar de la... O sigui, em va semblar una cosa que vull dir que no m'ho esperava.
1: Jo també, no m'ho esperava.
2: Jo m'esperava l'emoció que em va donar... Vull dir, jo aquest estiu vaig estar a Estambul, a Santa Sofia, i em va caure alguna llàgrima de la bellesa del lloc.
1: Sí.
2: encara que la meva dona estava en una situació que ara, com que ara és mesquita també, doncs la van fer posar un vestit d'aquests llargs i, i estàvem allà amb èxtasi, diguem-ne, i la van interrompre com 6 vegades, la policia, perquè li sortia un cabell. Clar, perquè diu la meva dona, és que això, que tinc el cabell així i em surt, i és una cosa com interrompre permanentment aquell moment de dir que era una mica...
1: d'èxtasis, de bellesa, sí, sí.
2: Però és veritat que una llagrimeta sí em va caure. I amb l'eclipsi va passar una mica el mateix, que, sobretot perquè no m'ho esperava, perquè jo vaig anar a Santa Sofia i sabia que m'emocionaria. Però aquí no m'ho esperava. Pensava, bueno, ja ho veurem, sí, bé, i... No sé, amb la sema màgica.
0: I et diré una cosa, és difícil emocionar-se amb aquestes ulleres de sèrie B futurista pagades per la Diputació de Zamora, de Lugo. Jo estava amb tota la família com mirant l'eclipsi, i jo pensant, quan vegin les fotos els meus besnets, pensant, però qui era aquesta penya que rodava pel·lis de Roger Corman a la regió? Qui era tota aquesta gent? I després em feia molta gràcia el fet que tothom buscava, com allà en el rural, sí, buscava el comportament estrany dels animals, no? Les gallines que es mourien i tal, i jo pensava...
1: O que callarien, que no dirien res,
0: o les
1: res,
0: vaques,
1: no?
0: Sí. Que... I jo penso, si és que nosaltres som els raros, o sigui, tot el que estem fent ara mateix, la que estem liant aquí...
1: Però a mi m'ha passat a mi que no m'ho esperava... i que ho vaig viure jo molt íntimament, jo.
0: Tu.
1: És a dir, crec que tothom, aquell moment, això de posar-te a plorar, gairebé.
0: Se'n va parlar massa, no? Potser.
1: Se'n va parlar massa. Per això jo no confiava, deia, estem exagerant entre tots, no?
2: Clar, jo
1: si tu ara tens enveja, Miqui, no passa res.
2: M'ho vaig perdre una mica.
0: No. Sí, va venir la boira, però igualment
1: no, però
0: vam viure-la.
1: Va ser increïble, amb les ulleres
2: i tot. Jo arribava just de viatge i vaig fer van fer una entrevista aquí a la SER i hi havia el Santi Jiménez i van parlar una mica, era el dia abans de l'eclipsi, i va dir, ja està bé perquè parlem massa, no sé què. Clar, com que jo no ho havia vist perquè venia com d'una bombolla de viatge, vaig pensar, és veritat, l'eclipsi, de fet no, i vaig agafar el tren per anar a Calafell, i és el primer cop a la meva vida que si no arriba si el tren s'atura mitja hora més em desmaio, de la quantitat de gent que hi havia anant cap allà, cap a Tarragona.
0: Per mirar-lo.
2: Sí, de fet, no deixaven pujar la gent al tren perquè anàvem massa plens. Una cosa absurda, vull dir, ja si Rodalies és el que ja sabem, aquell dia va ser ja... I jo pensava, tot per un eclipsi? O sigui, tot em semblava una mica ridícul. Un eclipsi, està bé, bueno, ja, però bueno, tenim aquestes ulleres que no sé... Tal, bueno. I quan vam anar així, baixem a la platja. Jo, una mica com de, bueno, va, pels nens, no? I quan arribo ja i veig allò, clar... I els nens els hi va agradar, però el que li va agradar de veritat és a mi. Sí.
0: A més, quan passen aquestes coses, entre el massa entusiasta de l'esdeveniment i el cínic, el que té una pel·lícula de cinisme a sobre que fa... Sempre em posaré... No, en veure, sempre ens hem de posar de la part del... I, de fet, va ser únic. I jo crec que podríem posar el twist de l'eclipse d'Antonioni, no? Ai, per celebrar-lo.
1: Per favor, és preciós.

0: Qué bona. Qué ben triada.
1: Mònica Vitti.
2: Mònica Vitti, que és una de les actrius històricament que més m'ha agradat de...
3: Si Mònica Vitti està mirant un eclipse, sí, jo... tu mires l'eclipse?
2: No, jo miro Mònica Vitti. Jo miro Mònica Vitti.
0: Vale, i tot això molt bonic, eclipse i tot, i ara tornada, hi ha alguna cosa que us faci por de la temporada, de la vida?
2: Per començar...
0: Com diu el Pau Vallvé, que vingui l'hivern, estem preparats?
2: Mm. Per començar, els que tenim nens, hem de tornar a reeducar els nens a una vida civilitzada. Mm. Perquè...
0: Petits els... moglis.
2: Sí, els meus nens que han viatjat i el que han vist és més museus que una altra cosa, però després, aquestes dues setmanes a la platja... sembla que siguin 6 anys. Saps aquella pel·li de Jodie Foster que se la troben i tal i que han de tornar a parlar i caminar drets i tal? Doncs una mica això. Dic, però què us ha passat? L'altre dia vam anar a un restaurant i dic, però per què esteu cridant?
1: És que crida molt.
2: D'aquesta sí, manera. Sí. Però vull dir que no tothom ha de sentir el que estic dient, sobretot perquè és molt poc interessant.
1: Sí, sí. No, el meu nen es va fer amic del poble de la meva parella. Va fer amic, d'un personatge, no, de nens també, però es va fer amic, que jo també vaig parlar molt, d'un personatge que al poble li diuen panoràmics, ¿vale? Panoràmics. No per l'amor als bolets lisèrgics, que també...
0: Ai, clar.
1: Però no, era un tio com que es va com redefinir, reinventar. El tio era com feia barguenyos, que són uns mobles castellans de fusta, d'os i tal, i llavors va decidir com canviar de vida i viure en aquest poblet. Un bolet, per entendre'ns, que no té bar, començant per aquí. Sí.
0: Un jugador.
1: Sí, molt petit.
0: Els lectors d'orquestra, hem d'imaginar el poble
1: molt d'orquestra. Molt més petit encara. Més sí. Petit. Bueno, aquest poble té coses d'orquestra, sí, exacte. I es va fer amic d'aquest home, que ara fa munyeix cabres, no? I es van fer supercol·legues i tal, i que panoràmics...
0: Que és superbonic, aquestes amistats.
1: Fa molta pinta de panoràmics, però el rotllo és que els altres dos que viuen al poble, perquè en total viuen uns 20, els hi deien Astèrix i Obèlix, perquè un era molt gros i l'altre era petitet, sí. I ahir li va quedar panoràmics. Pues, i tal, llavors, ha arribat a Barna, realment, no? Creuant en vermell, cridant, una mica com els teus, com cridant, però d'una manera embogida, a qualsevol lloc.
2: Sí, sí, era de tornar...
0: Això els nens, però vosaltres, també, aquesta...
2: Mira, jo avui, perquè els meus nens, l'escola m'ha començat avui, m'he llevat a les 6:30. I m'ha semblat com el dolor més gran. Mira que de viatge lleves molt d'hora moltes vegades perquè agafes avions o tal. Però avui, que no era per una qüestió de plaer, sinó per portar els nens a l'escola, ha estat potser el moment més infeliç dels últims 3 mesos.
1: Infeliç?
0: No, sí, no podies.
2: No, perquè he pensat... O sigui, per una part he dit, bé, tornem perquè necessito una mica tornar a la normalitat, no? Però per una altra banda m'ha entrat aquesta cosa de això sí que és el moment definitiu que marca el final de la felicitat estival. Estiuet.
1: Bueno, sí.
0: El no poder quedar-te al llit.
2: Exacte, però també he pensat, perquè els meus nens ens necessiten una mica de disciplina, que jo clarament no els sé ensenyar perquè han estat amb mi i ara són salvatges. Però ens necessiten una mica de rutines i tal, però em costa. O sigui, m'agrada... Avui, per exemple, a la meva dona diu, bueno, li dic, on dinem? Et convido a dinar no sé on. I em diu la meva dona, ja estem a l'hivern. Com volem dir, no podem estar dinant fora perquè no...
1: Clar,
2: clar. No, clar, jo era, on dinem? Va, fem un...
0: Sí.
2: Com una mica la mentalitat encara que no estic del tot adaptat. Ara sóc una mica un inadaptat a la ciutat de Barcelona.
1: Sí, realment costa, perquè s'ha passat més i pico com amb ells i tal, i de sobte... I al mateix temps, clar, jo porto un mes i mig dient, no, és que no em puc escriure perquè estic amb els dos nens, molt parlar, la meva parella treballava, llavors estava jo amb ells durant moltes setmanes, i ara toca escriure i toca fer les coses. El que passa és que, a canvi, jo quan tornava sempre tenies com la imatge d'un setembre on ja, no, feia una mica de fresc, o sigui, no, rebaqueta,
0: no està, clar, no està
1: jaqueteta, tal, i
0: estem
1: no...
0: Estem desincronitzats.
1: No. Clar, sento la castanyera, quan arriba la castanyera, que fa una calda que flipes, sí. Encara, i em sento la castanyera com a entrada. No hi ha com aquesta cosa una mica fresca que tenia la tardor, i costa, tot i que ja has de fer determinats rituals, i si has de comprar, no sé, el tàper o els llibres o tal dels nens, doncs jo vaig molt a papereries.
2: I jo demà vaig... al concert d'Aitana. Jo demà vaig a la meva filla al concert d'Aitana. Això sí que...
0: Clar, 4 dies, avui el primer.
2: Sí, jo vaig dissabte i...
0: Tu vas, eh?
2: Jo vaig perquè la meva filla... Vull dir, hem estat buscant les entrades tot l'estiu perquè per ella era el moment més important. Vull dir...
0: Home, per ella és una clausura de l'estiu perfecta per la teva superestrella.
2: Em sap com feliç que soc perquè anirem a veure Aitana i tal. Bueno, vale, perfecte.
0: Però et fa il·lusionar-hi?
2: em fa il·lusió perquè ella se sap totes les cançons i jo sé que ella serà feliç aquelles dues hores. A mi, bueno, jo sóc com un taxista, cuidador, seguretat, no sé què. Però bueno, també em fa il·lusió veure que ja té coses que li agraden amb ella que són pròpies seves, no? Una nena petita. Però bueno, vull dir que si pogués escollir els 350.000 llocs on voldria estar, no estaria al concert de Aitana.
0: 350.000. Amb què acabem? Amb Los Enemigos o amb Richman?
1: Acabem amb Richman, perquè el setembre és molt llarg i aquesta parla precisament de que els estius no poden ser tan bons, perquè quan són tan bons després t'agafa la meitat de l'hivern o de la vida i te'n recordes aquell estiu i ets molt infeliç.
0: That summer feeling, no?
1: Així acaba l'estiu.
0: Així acaba l'estiu.

0: no per fer-vos a pilota, però que dir que el bo de tornar és que els divendres estarem junts.
1: I veure'ns, clar, era una de les raons. A la llista de per què he de tornar a la ciutat i a currar.
2: No estava
1: i
2: tant, però si estàvem
1: vosaltres. Si
0: això ja
1: no
0: és currar, ara és passar aquesta estona. Meravellós. Oteros, ens veiem divendres que ve. Una abraçada.
1: Super, vinga, ens veiem. Adéu,
0: adéu. I nosaltres, uns anuncis. I la Soledad Domínguez ens resumeix el dia en 5 minuts i després l'Anna Palet, amb la graderia del balcó, per ser Catalunya, per la ser Carrusel. Bon cap de setmana.
3: El balcó.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carre.
7: Vuelve al hogar con toda la carne en el asador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas que te llevas en un cupón que te rinda un montón. Válido en hipermercados, solo el 5 y 6 de septiembre.
8: Pues ya se acaba el verano.
9: Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
8: ¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
9: Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
8: ¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
10: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprenselas ya y deje de dar pena.
13: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
14: Este fin de semana, Carrusel Deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Optivet, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Optivet.
15: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
16: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
17: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
18: El 15 y el 16 de septiembre, Madrid se convertirá en la capital mundial del fútbol de la mano de World Football Summit. Clubes, ligas, federaciones, patrocinadores, proveedores, plataformas tecnológicas, todos bajo un mismo techo para dos días completos de conferencias, debates y networking. Compra tu entrada en worldfootballsummit.com. Colabora la cadena SER.
7: Vuelve al hogar con toda la carne en el asador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas que te llevas en un cupón que te rinda un montón. Válido en hipermercados, solo el 5 y 6 de septiembre.
19: La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
20: És divendres 4 de setembre i aquestes són les notícies més destacades a Catalunya.
3: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
20: El grup Volkswagen admet de forma oficial que no pot garantir la continuïtat de la marca SEAT més enllà de l'any 2030. En un comunicat, aquesta companyia, que ahir aprovava un pla de reestructuració a nivell mundial que pot afectar 100.000 treballadors, assegura que les condicions del mercat i de la regulació fan cada cop més complicat invertir en la marca SEAT. Altra cosa, diuen, és la planta de Martorell, que segons el CEO de la companyia, Marcus Haupt, està en un moment molt bo.
2: Nuestra compañía SEAT S.A. tiene un futuro y un papel cada vez más relevante dentro del grupo Volkswagen. Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
20: Més enllà de l'impacte de la possible pèrdua d'una marca pionera en el desenvolupament de la indústria automobilística al nostre país, la gran inquietud és què passarà amb els 15.000 treballadors de la planta de Martorell. El president del comitè d'empresa, Matías Carnero, es mostra molt optimista. Pensa que la planta catalana pot absorbir part de la producció que es perdrà, per exemple, a Alemanya.
3: Que cualquier cierre de capacidad de la fábrica de Alemania, contar que si mantenemos las mismas fábricas en Europa y hay menos volumen de coche eléctrico, hay que repartir la capacidad entre las que estamos.
20: I diu també que estan explorant altres possibilitats, com ara que es destini una part d'aquesta planta a fabricar, per exemple, vehicles militars. La classe política ja ha dit que treballarà, el president del govern de la Generalitat diu que treballarà, farà tot el que estigui a la seva mà per garantir l'ocupació a favor del manteniment de l'activitat a Martorell i a la forta inversió que s'ha fet en els darrers anys per electrificar la fàbrica. S'han invertit 10.000 milions d'euros i també el fet que la plantilla s'ha anat rejuvenint. Deia Matías Carnero que una alternativa de futur podrien ser la fabricació de vehicles militars. També el president de Telefònica, Marc Mutra, ha defensat en un dinar amb empresaris de Foment del Treball que la indústria catalana ha d'apostar per aquest sector sense cap tipus de complexa.
21: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complex.
20: L'altre gran titular que ens deixa aquest divendres és l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera del nou model de finançament autonòmic. Una aprovació, això sí, amb el vot en contra de totes les comunitats autònomes excepte Catalunya i Canàries. El següent pas, el més complicat, és que això ara ha de passar pel Congrés, on tot apunta que no tindrà els suports suficients per tirar endavant. La clau la té Junts, a qui la consellera d'Economia, Alicia Romero, feia aquesta petició.
22: Nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així. Evidentment, és important el paper de Junts per Catalunya. Sempre hem fet una crida des del respecte, no?, i l'empatia amb Junts per Catalunya perquè entengui que és molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics. El que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
20: Junts diu, en canvi, que la proposta és un brindis al sol, que ells continuen defensant que el que Catalunya necessita és un concert econòmic com el d'Euskadi. I estem a les portes d'un cap de setmana en què la calor anirà més i amb això també puja l'alt risc d'incendi, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i alguns sectors de la Catalunya central. I estem també amb l'horitzó d'una tardor que tindrà, diuen, molts episodis de fortes tempestes en què segurament no hi haurà ni temps d'enviar els S-Alert. Per això, deia la directora de Protecció Civil, Imma Soler, la població haurà d'estar especialment alerta.
23: No vol dir que sempre que plogui tinguem que enviar un S-Alert, perquè hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és: si plou, no m'haig de posar en risc. Si plou, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
20: De la crònica de successos, en les pròximes hores han de passar a disposició judicial els pares del nadó mort a Santa Bàrbara. Aquesta tarda s'ha fet una concentració en record d'aquesta criatura i aquí a Barcelona segueix a comissaria la mare d'un altre nadó, a qui una treballadora de la neteja va trobar mort dins d'una bossa d'escombraries que aquesta dona, de 33 anys, havia deixat a la porta del seu edifici.

0: El dia en 5 minuts.
1: I ara us deixem a la freqüència de la cadena SER amb Carrusel i a la de SER Catalunya amb la graderia.
2: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda. Són 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest divendres 4 de setembre. Avui, com acabeu d'escoltar, ens podeu seguir per les freqüències de SER Catalunya, també sempre al web i a l'aplicació per telèfons mòbils. A les freqüències de la SER hi trobareu Carrusel Deportivo amb el Dani Garrido, amb la prèvia ja entre el partit que enfronta el Madrid i el Betis. De fet, la primera connexió és per anar cap allà, perquè Laia Pujals, què tal? Bona tarda. Estem ara connectant amb la companya, amb la Laia Pujals. Què tal, Laia? Com estàs?
1: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Tenim ja 11 del Madrid, amb certs canvis.
1: Sí, surt Courtois a la porteria, Cucurella, Hausen, Konate i Dumfries a la defensa, Camavinga i Valverde amb aquest doble pivot, i a davant Vinícius, Bellingham i Güler, i de punta Mbappé.
0: Per tant, Mourinho...

0: amb Álvaro Vallès a la porteria, Bellerín, Llorente, Nathan i Fran García a la defensa, Marc Roca i Bernal, Antoni Isco i Fornals i, de la mateixa manera que el Madrid, Cucho Hernández a la punta.
1: Doncs un partit que falten 29 minuts perquè comenci aquest Betis-Madrid. Ja salten els jugadors del Betis a escalfar, fent-ho també els del Madrid. Nosaltres ara anem a posar el focus en el Barça, que juga diumenge contra el València a 4:15. Més tard, a les 9, també diumenge, jugarà l'Espanyol contra el Sevilla a l'RCD Stadium. Així que anem aprofundint tot això.

0: I és que el Barça està buscant contra el València el ple de punts, el 4 de 4, 12 punts en aquest inici de temporada 26-27. I volem saber amb quines novetats ho farà de l'entrenament d'avui. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Palet? Molt bona tarda. Doncs el Barça avui, amb les novetats de que Gavi i Gabriel Jesús ja han completat tot l'entrenament a la perfecció amb els seus companys. En el dia d'ahir, a la tornada a la feina de l'equip per preparar el partit de diumenge a Mestalla, van fer només una primera part de l'entrenament. Avui han completat tota la sessió els dos amb la resta dels seus companys, amb el dubte de si viatjaran o no, si Hansi Flick se'ls emportarà o no a València. Demà hi ha roda de premsa del tècnic alemany a partir de les 12 del migdia. Després, convocatòria. Són les dues úniques incògnites. El Barça, que tindrà la baixa per lesió de Rooney Bargi, per intentar buscar la quarta victòria consecutiva. De moment, 9 punts de 9 els de Hansi Flick en aquest inici de Lliga.
0: Doncs només amb la baixa de moment de Rooney Bargi, de llarga durada, veurem si Gabriel Jesús i Gavi estan bé o no ja per jugar aquest partit. I a l'altra banda, el València, la relació entre afició i directiva està ja totalment trencada. Prova d'això és que per aquest diumenge s'ha convocat una protesta que, atenció, durarà els 19 primers minuts de partit. Ens explica els detalls des de Ràdio València el Carlos Martínez. Hola, Carlos.
2: Hola, Ana, buenas tardes. Pues sí, va a haber un ambiente de tensión el domingo en Mestalla, prácticamente como ya ha habido en los partidos anteriores, porque el Valencia ha empezado muy mal la temporada. Un punto de 9 posibles ha hecho que la afición, si ya estaba bastante encrespada con lo que viene siendo este Valencia los últimos años, que está peleando más por no descender que por recuperar su sitio en Europa, y escuchando ayer la afición al CEO de fútbol del club, Ron Gurley, sacando pecho y diciendo que su gestión está siendo muy positiva cuando realmente es todo lo contrario, ha hecho que, por ejemplo, el grupo de animación, la Curva Nord, haya hecho un comunicado esta mañana diciendo que no van a acceder al estadio de Mestalla hasta el minuto 19 del partido del domingo contra el Barça, que hasta ese momento van a estar fuera, en los aledaños del estadio, protestando por la negligente gestión del club, y será en el minuto 19, emblemático en la historia del Valencia, porque el año de fundación del Valencia Club de Fútbol fue 1919, ahí será cuando ya entren a Mestalla con el partido empezado ante el Fútbol Club Barcelona.
0: Déu-n'hi-do la situació a València, ja ho escolteu, hi haurà protesta de l'afició en els 19 primers minuts del partit, i és que aquest Barça-València el podreu seguir, atenció, a Ser Catalunya, en català, ens hi posarem a les 3 de la tarda, amb el Vermo, amb el Sique, amb tota la colla del Què t'hi jugues Barça, i com sempre també el podreu seguir en castellà a Carrusel Deportivo. Vull fer un últim apunt d'actualitat a Can Barça, aquest institucional, perquè ahir a aquesta hora a la graderia del balcó us explicàvem la data de la pròxima assemblea compromissària de socis, que serà el dissabte 19 de setembre, telemàtica, una assemblea també densa, on es tractaran diferents temes econòmics, com quins, Albert Llimós?
3: Bona tarda, Anna. A banda del que comentaves i del que es va dir ahir, és important el punt 5 d'aquesta assemblea del dia 19 de setembre, la ratificació de dos contractes. El primer, amb Ohana Real Estate, una companyia amb la que el Barça ha signat un acord perquè es construeixi un complex residencial de luxe als Emirats Àrabs Units. Aquest complex podrà portar el nom Barça al seu nom, d'aquí la importància. Es tracta d'un acord de patrocini més llicència a llarg termini amb quantitats, remarquen des del club, molt importants. S'havia parlat que Ohana, o el nom d'aquest complexe, aniria aquesta temporada a la part de darrere de la samarreta als partits de Lliga, a les competicions nacionals, però no serà així. Això sí que succeirà a partir de la propera temporada, que en els partits domèstics aquesta marca anirà a la part posterior de la samarreta, mentre a la Champions es mantindrà el nom de la Fundació del Barça. I l'altre segon contracte que hauran de donar el vistit blau els socis compromissaris serà la construcció d'un parc infantil indoor que es farà a l'Spotify Camp Nou amb Babylon Park Spain, una companyia que ja té experiència en aquest terreny.
0: Crec que en la porra de coses que passarien a Can Barça aquesta temporada, la de construir un parc d'atraccions al Camp Nou, com a mínim jo

No l'havia posat, no sé, els oients de Ser Catalunya, què en pensareu. Merci, Albert. Repassat ja tot el que rodeja el Barça masculí, anem a analitzar els rivals de la Champions femenina.

0: Són exactament ara les 8:37 del vespre. Aquest matí hem conegut en directe el que t'hi jugues, els rivals del Barça femení a la fase de la Lliga de la Champions. Les blaugranes busquen la cinquena de la seva història. Els plats forts són l'Arsenal i el Bayern de Múnich, la resta de rivals, la Roma, el París Futbol Club, el Servet Suís i el Colle danès. I per analitzar com apunta la competició europea per les blaugranes, ja ens està escoltant en directe a la graderia del balcó l'entrenadora Juliana García. Què tal, Juliola?
1: Què tal? Molt bé.
0: És assequible el sorteig? Veus complicats els rivals que li han tocat al Barça?
1: Doncs, bueno, podria dir que terme a mig. Crec que hi ha equips que tindran un camí més dur, però és cert que aquesta fase de grup jo crec que dona més opcions a diferents equips. Sembla que és un fixe, no?, del camí del Barça per anar a aquesta final de Champions i aquesta cinquena orelluda al Bayern de Múnich. I jo crec que el rival més dur serà l'Arsenal i l'avantatge és que el tens a casa, no? Però, bueno, malgrat això, s'ha de veure com passen aquestes eliminatòries i tenint en compte que el Bayern de Múnich va ser el Barça qui les va eliminar l'any passat després de la fase de grups, no a semis. Per tant, veurem una miqueta com encaixa tot plegat, però jo crec que el sorteig, valorant una miqueta els altres rivals, crec que, diguem-ne, que és assequible per un Barça que està molt renovat i veurem com afronta aquests reptes.
0: Crec que té cert part d'al·licient, no?, tornar-se a trobar amb l'Arsenal després de la final perduda a Lisboa del 2025. No sé, en aquest sentit, en aquest enfrontament, si li veus un component especial.
1: Sempre, al final jo crec que és un dels fixes que està a l'elit del futbol femení i més disputant la Women's Super League, que ara mateix està considerada com la millor lliga a nivell femení i que cada vegada aglutina més jugadores espanyoles, no? Ja ens queda com lluny, no?, la sortida de Mariona Caldentey, però ara tenim moltes jugadores que han emigrat, no?, a aquesta lliga on les condicions, les estructures, les institucions estan molt més professionalitzades que no pas la Lliga F.
0: En aquest sentit, Juli, veus plantilla com per tornar a guanyar la Champions?
1: A veure, sincerament crec que sí, però és cert que hi ha vacants i baixes que són molt i molt sensibles, més enllà del que suposa la sortida d'Alexia Putellas, que és la, diguem-ne, la que fa més mal, no?, per la trajectòria, per l'impacte que té el futbol femení. Crec que la més sensible esportivament és la Dona Batlle, perquè no tens un relleu, independentment de les jugadores com aixa càmera que han pujat del futbol base, crec que no tens aquest relleu natural de màxima competitivitat i, per tant, i de màxim rendiment. Per tant, aquí veurem com ho estructura aquest Barça, que està parcialment renovat, que té figures molt joves de molt nivell, i que aquí veurem com encaixa tot plegat i que, com ja va dir Pere Romeu ja al Gampar, cal que jugadores que tenien una participació més secundària o que s'esperava que tingués més temps, han de fer un clar pas endavant per compensar aquestes sortides tan sensibles com la mateixa de Mapi León, que tenint en compte que no tenen jugadores amb tant contrast o tanta experiència a les seves esquenes.
0: Tu a quins noms senyales? És a dir, quan Pere Romeu diu això de que hi ha jugadores que han de fer un pas endavant, a qui creus que s'està referint?
1: Home, jo crec que, per exemple, Clàudia Pineda està totalment assentada, crec que Vicky López també ho està, però crec que, per exemple, Sidney Shertenley ha de fer un pas endavant clarament. Jo crec que també Esme Brooks ja està totalment assentada, jo crec que sobretot és Sidney la que ha de fer un pas endavant. Crec que també Graham Hansen s'ha de retrobar amb la seva millor versió, que ja vam començar a veure brots verds la temporada passada al final, però crec que ha de tornar a ser aquella jugadora tan descarada i tan desequilibrant que ens queda també un pell lluny de forma regular i sostinguda en el temps, i també que facin un pas endavant jugadores joves com Aixa Càmera o algun que altre fitxatge com Van Asten, que em sembla que fa molt bona pinta aquesta central, però que al final és molt jove i hem de veure una miqueta el bany de contrast amb la parella que jo crec que serà més fixa amb Irene Paredes. Veurem tot plegat com funciona. També la mateixa Clara Serra Jordi també ha de fer un pas endavant perquè també Patri Jarro pugui anar uns passets més endavant, més a prop de l'àrea rival. Jo crec que són aquestes les dues peces, sobretot Clara Serra Jordi, Aixa Càmera i la mateixa ni Shertenley, les que han de fer passets endavant per compensar sortides molt sensibles conjuntament. No és un fitxatge, però sí la tornada d'Aitana Bonmatí, que veurem com torna.
0: Però això t'anava a dir, és que no ho estem parlant, però si fa no fa, o sigui, ja estarem encadenant gairebé

0: 9 mesos en els que Aitana no ha jugat amb continuïtat.
1: Per això jo crec que no es pot considerar un fitxatge perquè no ho és com a tal, però sí que retrobim la millor versió, que no arrossegui molèsties i que torni a ser una de les líders del mig del camp conjuntament amb Patri i Jarro, perquè ella sí que se'ls pot exigir que portin tot el pes de l'equip a nivell de lideratge, a nivell de joc, i esperem que Aitana torni en aquestes bones condicions, que ja la vam veure tornar al final de la temporada, però crec que encara arrossegava molèsties, i esperem que aquest any sigui la líder, no? Nata i innata que necessita aquest conjunt català.
0: Per cert, Juli, aquest matí ens ha sorprès la notícia impactant, que també obre doncs, un nou paradigma en el que fa a les retransmissions audiovisuals del futbol, que Alexia Putellas, el debut que s'està produint ara a la Lliga Anglesa amb el London City, es retransmetrà a través del seu propi canal de YouTube, d'Eleven TV, que cada jornada es podrà veure un dels partits de la Lliga Anglesa a través del seu canal de YouTube, i em sembla que tu ja estàs relacionada amb tot això. Com ha arribat aquesta notícia, Juli?
1: Home, sincerament, el que sorprèn més és que sigui una pròpia jugadora que encara està en actiu, que aconsegueix a través de la seva fundació i després del seu canal de YouTube, no?, aconseguir els drets de la Women's Super League i que realment sigui ella qui s'encarregui de poder, amb tot el seu equip de treball, retransmetre aquesta Lliga Anglesa en castellà, no?, perquè sobretot els seguidors i seguidores de fora d'Anglaterra o de la pròpia Espanya puguin seguir una Lliga on cada vegada la participació de jugadores espanyoles és més gran. Per tant, em sembla un pas endavant, sorprenent que sigui una pròpia jugadora, però al final l'important és que es pugui retransmetre. Al final ha sigut un tema més d'última hora perquè ha costat aconseguir els drets, però veurem com avança tot plegat, però crec que són molt bones notícies que realment es pugui veure en obert aquesta, diguem-ne, la millor lliga actualment de futbol femení, i llàstima que sempre sigui una miqueta a última hora, com va passar ja amb la Lliga F, que pràcticament no arribava una setmana de començar la Lliga i encara no se sabia com es podrien veure els partits, no?, de la Lliga Espanyola.
0: Totalment, doncs, Juli, t'anirem seguint i t'escoltarem, a part de la cadena SER, evidentment, a Eleven TV, en aquesta nova aventura d'Alexia Putellas amb el seu canal de YouTube. Moltes gràcies per estar aquesta tarda amb nosaltres a la graderia del balcó.
1: Un plaer, com sempre.
0: Falta un minut per arribar a 9:15 del vespre. La resta de l'actualitat hem de repassar molts temes de bàsquet, per exemple, perquè el Barça és a Andorra preparant la temporada i allà hi ha estat amb els jugadors l'Asier Chaves. Asier, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Hem conegut, a més, el nou capità de l'equip.
2: Sí, Kevin Panther serà el nou capità blaugrana. Ho ha escollit Sekulic i el seu cos tècnic. Ho han explicat després de l'entrenament, que han sigut ells qui han escollit els capitans aquesta temporada. Així que Kevin Panther serà el primer capità blaugrana de la nova temporada, del nou projecte del Barça. El segon serà Joel Parra, un Joel Parra que aquest estiu va tenir ofertes per marxar a València i a Fenerbahçe, que va decidir quedar-se i va acabar renovant amb l'equip entrenat per Sekulic, i que aquest matí ha passat pels micròfons del Que t'hi jugues i ens ha dit que tenia molt clar des del primer moment que quan signés aquest nou contracte havia d'assumir una nova responsabilitat i un nou lideratge.
3: És una responsabilitat que he volgut agafar amb el nou contracte que he firmat, però al final això s'ha de demostrar a pista, saps? Com t'he dit, des del primer entrenament, marcant ja el llistó molt alt, quin tipus de persona i quin tipus d'exemple vull ser pels nous jugadors. Ja et dic, jo seguiré fent la meva feina, seguiré intentant ficar aquesta energia, ficar en aquest punt de competitivitat en tots els entrenos, en tots els partits, i això jo crec que al final farà que tots es pugin al carro i que vulguin doncs, competir cada dia.
2: I el tercer capità serà Darío Brizuela, la mamba basca que a més passarà aquesta nit pels micròfons de l'Arguero i que el podrem escoltar estrenant la seva nova capitania com a blaugrana.
0: No està gens malament, eh? Escoltar dos dels capitans del Barça en un mateix dia a la cadena SER. Ja podeu recuperar l'entrevista a Joel Parra al Que t'hi jugues. A més, aquest diumenge, Sier, el Barça juga el primer amistós contra l'Andorra. Com arriba l'equip?
2: Doncs arriba amb dues baixes, la principal, la de Tosane Bowman, que va patir amb la selecció de Gran Bretanya una subluxació a l'espatlla esquerra i que estarà almenys 3 setmanes de baixa. D'aquí 3 setmanes es tornarà a reavaluar la lesió per veure fins on arriba realment, i tampoc podrà comptar Sekulic diumenge amb Joan Macundú, que pateix unes molèsties i que per tant prefereixen no arriscar amb el jugador. El Barça, que jugarà diumenge a 1:15 contra el Morabanc Andorra aquí, en camp, i que serà el primer i únic amistós de pretemporada, perquè la setmana vinent ja arriba la Lliga Catalana a Tarragona i la següent és el torn de la Supercopa Endesa a Badalona. clàssica. Diumenge serà la única prova per poder veure els d'Alexander Sekulic abans de començar la temporada oficial.
0: Gràcies, Asier. Bon viatge de tornada cap a Barcelona.
2: Gràcies, Anna. Una abraçada.
0: I fem un últim apunt de bàsquet. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Anna.
0: Perquè tenim en marxa el Mundial Femení, que ha començat amb Espanya-Alemanya.
4: Sí, i ha sigut Espanya qui s'ha endut aquest primer partit per 83-53 contra l'anfitriona. Un nou capítol de la selecció que des de 1994 encadenava 7 participacions consecutives en Mundials, però que el 2021 en va quedar fora. Per tant, ara tornen amb una gran estena i amb ganes de ser a la final el 13 de setembre.
0: Ara parlem de tennis perquè l'US Open, Paula Badosa s'acomiada i, en canvi, Carlos Alcaraz busca seguir avançant de ronda.
4: La tennista catalana va caure ahir contra la gran Coco Gauff i fa una estona Arina Sabalenka ha aconseguit passar vuitens de final. Com deies, ara mateix és Alcaraz qui està jugant des de fa ben poca estona, gairebé 10 minuts, aquest pas a la següent fase contra el xinès Gui Yibin.
0: Ara parlem de ciclisme, la Vuelta a Espanya, etapa avui número 13 amb el mallorquí Enric Mas com a líder.
4: Sí, avui ha estat el belga Wout van Aert, espero que ho hagi dit bé, qui s'ha endut l'etapa.
0: Jo crec que sí, l'has dit bé.
4: Si no, esperem que el...
0: Ens perdonarà,
4: exacte,
0: no pateixis.
4: Exacte, esperem que sí. Tot i això, com deies, Enric Mas continua líder a falta de 8 jornades perquè s'acabi aquesta Vuelta d'Espanya.
0: En handbol ha acabat la primera semifinal de la Supercopa Ibèrica que enfronta Barça i Porto.
4: El partit ha començat a 6:15 de la tarda a Vigo i se l'ha endut el Barça amb una victòria patida, 39-37, i passa a la gran final.
0: De l'handbol al futbol sala perquè aquest cap de setmana hi ha Supercopa d'Espanya.
4: El torneig es disputarà al Palau Blaugrana i el Barça debuta demà a 4:05 contra el Jaén. Abans ho faran Palma i el Pozo i la final serà diumenge a 6:45.
0: I també cap de setmana de motor amb el Gran Premi d'Itàlia.
4: La jornada d'entrenaments del Gran Premi deixa a Russell com a líder, Leclerc segon i Antonelli tercer. Sainz acaba 17è i Alonso 19è.
0: Gràcies, Laia.
4: A tu, Anna.
0: Falten 2 minuts per les 8:50 del vespre. Estrenem secció dels divendres a la graderia del balcó perquè l'esport, sí, és cultura.
5: L'esport és cultura.

0: Edu Boada, t'agrada com sona això?
1: Mola bastant, perdó, però l'esport és cultura. M'agrada molt. Quina il·lusió, Anna.
0: Benvingut.
1: Moltes gràcies. Quin gust tenir-te un altre cop aquí. Bueno, de fet, no vinc jo al teu programa, però tornem a estar junts després del que t'hi jugues Barça. Anna, l'esport és cultura, estàs d'acord?
0: Jo crec que sí. Jo, si no hi estigués d'acord, seria estrany, no?, que féssim aquesta secció.
1: És que jo penso, sobretot, que com s'entendria la vida sense l'esport. És a dir, com podríem entendre...
0: Digues-ho a nosaltres, els periodistes esportius.
1: Com podríem entendre que, per exemple, a Catalunya, durant els últims anys, el nom més posat hagi sigut Leo...
0: No, és tremendo, no? Això. Vull dir, com... A Jordi Martí li agrada molt, tot el tema de les estadístiques dels noms.
1: Vull dir, com ho entendríem si tot això traguéssim l'esport, no? L'esport, diguéssim, que no és un... Diguéssim, no, l'esport no forma part dels agents que construeixen la societat. No, l'esport no és cultura, és impossible, perquè llavors ens perdríem una part molt important de la societat i de com vivim el nostre dia a dia. Llavors, en aquesta secció, en el que queda clar que l'esport és cultura, et portaré tot de propostes de continguts que reivindiquen, no?, que l'esport és cultura, des de llibres com... o revistes, tipus la revista Parenca.
0: Que... On treballes, perdona, que t'he presentat aquí com Edu Boada, el meu amic, Edu Boada, de la revista Panenca, així que ja quedes catalogat.
1: La setmana que ve te'n portaré una. Des de llibres, revistes, sèries, pel·lícules, podcast, una mica de tot, hi haurà per triar i remenar, així que si et sembla bé, ja et dic, jo aquesta setmana començo un futbol.
0: Em sembla perfecte.
1: Val? I que la gent no s'enfadi, vull dir, parlarem una mica de tot. Mira, ja us puc dir, parlarem de Fórmula 1, parlarem de ciclisme, parlarem... De moment, dic aquestes dues i la resta ja les aniré trobant.
0: Jo crec que hi haurà temps durant la temporada.
1: Val? Doncs llavors, si et sembla bé, comencem amb una sèrie, comencem amb Ted Lasso.
2: El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso.
3: Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte.
4: Sé que el club de fútbol Richmond lo dará todo, gane
1: o pierda. No,
0: estic començant-la, estic amb la primera temporada de Ted Lasso. Sí, sí, o sigui que puc opinar.
1: M'agrada molt això. Comencem bé, perquè jo aniré preguntant si ho has consumit tot i llavors veurem el nivell. Dit això, Ted Lasso es pot veure a Apple TV o a Movistar. És una sèrie protagonitzada per Jason Sudeikis, que es va estrenar el 2020 i va acabar el maig del 2023, però just aquest agost l'han reviscut perquè realment va ser un èxit rotund d'Apple, que és la productora, i no podia desaparèixer així com així. Per tant...
0: De què va Ted Lasso, per la gent que no ho sàpiga?
1: Per mi, té un dels arguments més divertits dels últims anys. A veure, com escoltàvem, el Ted és un entrenador de futbol americà juvenil i de sobte rep la trucada d'un equip de la Premier League, l'AFC Richmond, que pels que tinguin una mica controlat el mercat britànic veuran que són el Crystal Palace, i aquests li proposen ser el seu entrenador. Per tant, passa d'entrenar a nens... De futbol americà a futbolistes de primera divisió d'un esport totalment diferent. Dit això, en Ted és el prototip d'home nord-americà, bigoti, gorra de golf, aquella que només té...
0: Sí, sí.
1: Sí? Ja ho veiem.
0: Estereotips a tope.
1: Una persona que intenta sempre transmetre com molt bon rotllo, sempre amb frases fetes. Realment és una caricatura, doncs, entranyable.
0: I per què has triat Ted Lasso? Per què la fa tan especial?
1: Mira, podria enumerar un fotimer de motius que per mi fa que Ted Lasso sigui especial. El primer, per com comença la història. Això, Ted Lasso, ara que estàs començant, crec que t'interessa, es va iniciar com un anunci promocional de la CBS, aquesta cadena nord-americana. L'any 2013 van comprar els drets de la Premier League i van crear el personatge amb en Jason Sudeikis, on aquest ja interpretava l'entrenador americà que no tenia ni idea de futbol, i finalment allò va quallar també que amb els anys van decidir doncs fer una sèrie. Per tant, si els que estàs escoltant això... No, jo he vist Ted Lasso, com tu que estàs aquí.
0: Però mira, no ho sabien.
1: Exacte, doncs aneu a YouTube, busqueu Ted Lasso CBS i us encantarà. Dit això, ja en coses més de guió, per mi et dic, el que ho fa especial, com dic, és el guió, que dit així pots una comunica vaga, no? Oh, sí, a mi m'encanta el guió de la pel·lícula.
0: I no s'acaba d'entendre què vol dir que t'agradi el guió.
1: Però sí, el que vull dir és que han aconseguit com una cosa molt guai, que és una sèrie que té el futbol com a fil conductor, perquè tens l'estètica, estàs al camp, etc etc, però gràcies a l'humor dels personatges intenta parlar de problemes socials, racials, econòmics, i sempre barreja totes aquestes problemàtiques amb elements de la cultura pop o la cultura d'internet. I llavors, sense oblidar això, que la premissa inicial és la d'algú que a priori hauria de fracassar. Estem parlant d'un entrenador de futbol americà juvenil que se'n va entrenar a la Premier. Llavors, jo crec que això ho fa com una mica entranyable, aquest randomisme, i és impossible que no t'enamoris del personatge.
0: Llavors, a quin públic li estàs recomanant Ted Lasso?
1: Jo crec que és una sèrie per tots els públics, estàs d'acord?
0: Sí, li pot agradar qualsevol.
1: O sigui, i sobretot et diria que li recomano a gent que no era gay no li agrada el futbol, perquè si t'agrada el futbol ja l'hauràs vist, segurament. I a més, crec que el Ted Lasso és una molt bona porta d'entrada a totes les emocions que hi ha darrere d'un club de futbol, tot el que genera aquesta comunitat que l'únic que vol és que el seu equip guanyi i li vagin bé les coses. I a més, crec que ara és un molt bon moment perquè ha començat la quarta temporada, així que si comenceu tindreu més contingut. I a més, no només us ho recomano jo, sinó que també ho va fer Borja Iglesias.
0: Efectivament, que... ja està, no cal res més. No, és una realment sèrie basada en un equip de futbol que no parla gaire de futbol, o sigui que...
1: En aquest sentit, és fantàstica. Ara, la segona recomanació.
0: Vinga.
1: Vaig amb un llibre.
0: Val.
1: Fever Pitch.